0: Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
3: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
2: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
4: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
2: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
3: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
6: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republicans, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
7: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
8: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
9: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
10: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
11: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
13: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
14: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
12: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra i Enrique Santiago, de Sumar.
15: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
16: Si esto es verdad, es una mierda.
17: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
12: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
18: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3CAT Info que la confluència no és una bona estratègia.
19: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
1: 3CAT Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
20: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
21: L'Itamar Ben-Gavir, més fanàtic, ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
22: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
21: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
22: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
21: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
23: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
2: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
24: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
3: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
24: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una vuitantena de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
4: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
5: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
4: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
1: 3CAT Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3CAT Info al costat del seu productor Edmond Roch.
25: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més a més ens hagin volgut premiar.
26: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
6: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
27: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que... No basta. Y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
6: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
7: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
8: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
7: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
8: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
7: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: Esports. Amb David Ubach.
9: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
10: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
9: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
11: 3CAT Info.
9: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
13: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
9: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
14: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
9: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
15: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
9: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Joventut ha derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
28: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
9: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6 de 6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9 a 12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13 a 6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
12: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
9: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Port Chiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
11: Són dos quarts de tres.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAP dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar al desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair, honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta

0: presenten perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
1: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
2: Estic d'acord amb la teva avaluació, feina reeixida, productiva i molt intensa.
1: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
3: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
5: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
4: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
6: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
4: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord, signat l'estiu passat.
3: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà compareixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de

0: silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
1: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
2: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
1: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
3: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
1: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
6: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
4: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
7: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
8: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
9: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
10: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
11: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
12: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
13: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
12: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar a lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
14: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
15: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
14: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
16: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lir de tal, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
17: Sí,
16: crec
17: sí.
16: Que això és marca de la casa.
14: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach.
18: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
19: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
18: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
4: 3CAT Info.
18: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsia als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsia ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsia ha parlat també d'objectius personals.
20: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa, després del porter, doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
18: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
21: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
18: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
18: El Joventut ha derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
22: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
18: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
23: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
18: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
24: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
18: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
4: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos i hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
11: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
12: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
13: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
14: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
3: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
15: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
16: Si esto es verdad, es una mierda.
17: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
3: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
18: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
19: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
2: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
20: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: L'Itamar Ben-Gavir més fanàtic ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
21: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
1: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa...

0: Fresca d'Info Viari.
1: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
2: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
3: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
2: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
4: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
2: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
1: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
5: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
6: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
5: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
0: 3CAT Info.
1: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat 2 dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3CAT Info al costat del seu productor Edmond Roch.
8: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
9: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
7: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
10: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que no basta, y además es que no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
7: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
1: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
11: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
12: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
11: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
12: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
11: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
1: Esports. Amb David Ubach.
13: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
14: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
13: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
0: 3CAT Info.
13: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
15: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
13: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser la esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
16: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
13: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
17: pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
13: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Joventut ha derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
18: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
13: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
19: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
13: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representa en perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a

0: un relaxat Xi Jinping.
1: Estic d'acord amb la teva avaluació, feina reeixida, productiva i molt intensa.
0: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
2: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs.
3: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
4: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
3: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
5: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
3: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord, signat l'estiu passat.
2: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
7: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
8: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema

0: protegit com havia de ser a una víctima.
1: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
2: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
1: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
3: El temps.
4: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
6: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
3: 3CAT Info.
4: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
7: El que cal garantir és que hi hagin mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
8: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
4: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Giles, la regidora de Comerç.
9: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
4: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
10: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
4: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
11: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
12: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
13: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
12: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar a lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
4: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
14: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
15: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
14: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
16: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és
17: una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'accent lleidatà, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes. Sí, crec que això és marca de la casa.
14: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
4: Esports. Amb David Ubac. El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
18: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
4: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
3: 3CAT Info.
4: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lluit la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
19: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
4: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
20: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
4: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona-Els de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
21: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
4: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
22: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
4: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
23: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
4: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
3: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
11: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
12: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
13: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
14: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
3: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
15: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
16: Si esto es verdad, es una mierda.
17: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
3: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
18: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
19: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
2: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
20: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: L'Itamar Ben-Gavir més fanàtic ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
21: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
1: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel, i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
21: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
1: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa, i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
23: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
24: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
23: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
25: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
23: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
4: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
5: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
4: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
2: 3CAT Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels 3 premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3CAT Info al costat del seu productor Edmond Roc.
7: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
8: Clar, que canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
6: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
9: Fui 2 veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que... No basta. Y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palmera de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
6: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nati Adell.
26: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
27: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
26: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar 2 salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
27: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
26: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: amb David Ubach.
10: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
11: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
10: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
2: 3CAT Info.
10: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
12: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
10: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
13: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
10: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
14: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
10: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
15: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
10: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
16: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
10: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Port Chiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
2: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
11: Estic d'acord amb la teva avaluació.

0: I, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
1: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem, una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
0: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
2: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
0: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord, signat l'estiu passat.
3: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà compareixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha aplegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
5: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
6: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
5: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
7: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
5: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.

0: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
3: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
0: 3Cat Info.
1: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
4: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
5: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
1: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
6: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
1: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
7: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
1: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
8: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
1: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc, a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
9: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
10: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
9: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
1: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
11: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
12: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
11: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
13: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'accent lleidatà, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
12: Sí,
13: crec que això és marca de la casa.
11: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
1: Esports. Amb David Ubach.
14: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
15: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
14: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
16: 3CAT Info.
14: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
16: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
14: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
17: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
14: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
18: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
14: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
19: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava amb aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
14: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
20: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentarlo, no he podido soltarle en la subida.
14: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
0: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia.
1: Esports.
2: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I al temps arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republicans, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
11: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
12: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
14: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
15: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
13: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
16: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
17: Si esto es verdad, es una mierda.
18: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
13: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
19: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
20: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
1: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
21: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: L'Itamar Ben-Gavir més fanàtic ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
5: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
2: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel, i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
5: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
2: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
0: El temps. És moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa, i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
24: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
25: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
24: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
26: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
24: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una vuitantena de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
3: El Centre d'Educació Infantil de Saint-Dominique del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
4: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
3: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
1: 3Cat Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3Cat Info al costat del seu productor Edmond Roc.
7: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
8: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
6: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
9: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que no basta, y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
6: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
10: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
27: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
10: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
27: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
10: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: amb David Ubach.
11: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
12: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
11: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
13: 3CAT Info.
11: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
14: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
11: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
15: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
11: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
16: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
11: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga a Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
17: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
11: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la seva encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
18: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
11: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 km de mitja muntanya entre Port Chiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps, immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos i hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar al desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
12: Estic d'acord amb la teva avaluació, feina reeixida, productiva i molt intensa.
10: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15%.

0: algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Sefcovic, diu que aquests canvis generen més seguretat.
1: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
0: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
2: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
4: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
5: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
4: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
6: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
4: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
3: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà

0: Solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
3: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
1: 3CAT Info.
2: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
4: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
5: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
2: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
6: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
2: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
7: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
2: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
8: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
2: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
9: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
10: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
9: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
2: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
11: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
12: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
11: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
13: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa, i també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lidietat, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
12: Sí,
13: crec que això és marca de la casa.
11: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
2: Esports. Amb David Ubach.
14: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
15: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
14: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
16: 3CAT Info.
14: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
17: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
14: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
18: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
14: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona-Els de dissabte primera com a partit d'alt risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
19: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
14: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
20: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
14: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
21: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
14: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem avui amb 15 graus a Castellbisbal, 13 a Horta, Sant Joan i 7 al Port de la Bona Aigua. I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
1: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: Això ho deia una de les persones que ha liderat aquestes converses i aquest acord també per pressupostos, Albert Dalmau, el conseller Albert Dalmau. I després d'aquest pacte amb Esquerra Republicana i de la reunió amb el govern espanyol per accelerar el desplegament d'aquests acords, ara el que queda és falcar el suport dels comuns. Preguntarem a la consellera com van les converses i si, com estava previst, els comptes s'aprovaran demà en una reunió extraordinària del govern. Això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
2: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: I després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja fa uns dies en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% al preu de la fruita i la verdura.
3: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantenir. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja. I avui al matí de Catalunya Ràdio, a banda de fixar-nos en els preus amb Santiago Niño Becerra, també parlarem d'un altre fenomen, d'altres persones. Són les Kellys. Les treballadores de neteja dels hotels denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions a fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vània Arana, que és fundadora d'aquesta associació. I després parlarem també de com paren atenció als joves.
4: Six, seven.
5: Un jugador de bàsquet va fer la canasta 67, llavors un animador va fer 6-7.
6: Tots fem això, no he sentit, però bueno, pagant encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
7: No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
6: Em surt del TikTok i llavors, doncs, així no ho fa, ja està.
0: Que ara no entenc això del 6-7, però vaja, intentarem entendre-ho. Parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i també amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés. I a les 11 entrevistarem avui els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin que hi ha a Barcelona i que tot just acaben d'inaugurar un nou local al Mercat de Santa Caterina, la Parada Torres. A més, també han publicat el llibre Hermanos Torres en casa.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un estudi d'Oxfam Intermón que alerta que 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni no s'acaben pagant perquè les empreses s'aprofiten de zones grises en el disseny d'aquest impost. L'entitat en diu directament forats. Oxfam demana revisar-ho perquè calcula que les 200 principals fortunes d'Espanya pràcticament han triplicat la seva riquesa en 15 anys.
2: I a Brussel·les.
3: Presenta avui les previsions macroeconòmiques actualitzades, per tant, han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret d'Hormuz. La comissió ja va avisar que podria pujar tranquil·lament un punt la inflació.
2: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
3: Doncs amb un nou escàndol sobre Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda per revelar dades fiscals seves a la premsa. Ara ha arribat a un acord per retirar la demanda i, a canvi, el govern dels Estats Units, el govern que ell presideix, accepta immunitat fiscal total per Donald Trump i la seva família, és a dir, no li pot reclamar ni un impost en cas que no el pagui. Recordem que diverses informacions han apuntat que Donald Trump ha arribat a guanyar fins a 1.400 milions de dòlars en negocis que s'han beneficiat directament de decisions seves com a expresident, com a president.
2: I en què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la possibilitat d'una altra rimera, d'una altra cimera, d'una altra reunió, després de Donald Trump i de Vladimir Putin, l'agència de notícies de Corea del Sud, Yonhap, publica que Xi Jinping podria visitar Corea del Nord a les pròximes setmanes. De fet, el ministre d'Exterior xinès ja ha estat fa ben poquet.
4: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 7 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça, 14 graus a Gandesa i ja tenen 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb sol, sol a tot arreu, ara mateix que hi ha alguns nuvolets al sud de Catalunya que s'aniran desfent, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, sense pluja, i a la resta el temps serà molt tranquil. I amb temperatura més alta, avui ja s'arribarà per sobre els 30 graus al Pla Lleida, per sobre els 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa, i sembla que aquest ambient càlid continuarà així durant el que resta de setmana.
2: Buguejar, sabeu el que és? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Sí, no. Bon dia.
6: Bon dia. Tu és sí. Que ha fet el guió.
2: Clar.
6: Llavors...
2: És que jo ho he après avui.
5: Buguejar?
2: És una cosa que no funciona, ara bugueja.
5: Ok, bro.
2: O sigui, una persona... Com, saps com estàs? Estic buguejant.
5: Buguejant.
2: Estic allò que ja no...
6: No funciones.
2: Funar.
5: Funar. Tampoc.
2: Acusar algú de, o assenyalar algú. Això ve de Xile, aquesta... paraula.
5: I això es diu, habitualment?
2: Para de, sí. para de funar-me.
6: O l'han funat a Twitter.
2: No és llenguatge jove d'ara. Gimbrat.
6: Una persona que va molt al gimnàs. Mira, no és... tu, no?
5: Gimbrat?
6: Rat.
2: Gimrat.
6: Rata de gimnàs.
2: Rata de gimnàs.
5: Són les 6 i 7, eh?
2: Sí, bueno, a partir de les 10 parlarem avui de com parlen els joves. Anem a actualitzar-nos, va.
5: Vinga.
2: El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
7: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. La línia de tren orbital, el consorci d'inversions i el canvi de majories al consorci de la zona franca.
2: Madrid, Paula Brujats.
8: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura, Albert Dalmau, conseller de la presidència.
9: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
8: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I després del resultat d'aquesta reunió de la Comissió Bilateral i del sí d'Oriol Junqueras dels pressupostos, al govern de Salvador Illa només li falta que els comuns confirmin que votaran els comptes de la Generalitat.
10: Els comuns que s'havien afanyat a donar el seu vistiplau als pressupostos aquests últims dies hi han posat peròs. Les parts han intensificat els contactes per actualitzar l'acord i aquestes últimes hores la formació de Jéssica Albiach ha aconseguit el compromís dels socialistes de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
7: Per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
11: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: Jovent Republicà s'afegeix a la direcció d'Esquerra i també diu sí als pressupostos de Salvador Illa.
10: La branca juvenil d'Esquerra ha decidit que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes de la Generalitat per al 2026. L'organització, però, ha admès que prendre aquesta decisió ha estat complicat perquè li ha implicat assumir contradiccions importants. En aquest sentit, ha emplaçat la direcció d'Esquerra a fer conjuntament una revisió profunda dels objectius del pacte d'investidura. Els joves d'Esquerra han qualificat de preocupant l'acció del govern del PSC, a qui atribueixen polítiques orientades cap a la centredreta i l'espanyolisme.
2: I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que ahir la trobada s'acabés sense acord.
7: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que es centrarà d'entrada en els increments salarials.
2: Maria Costa.
0: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
12: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
13: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir un miler d'educadors de les escoles Bressol es van manifestar a Barcelona.
10: Va ser la segona aturada d'aquest col·lectiu des que va començar el cicle de vagues educatives. Segons la CGT, els Mossos van identificar 5 manifestants. Els educadors reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
14: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
2: I ahir també es van manifestar els metges en l'onzena aturada que fan per reclamar millores laborals.
7: 500 professionals van protestar davant de la Generalitat en una vaga amb un seguiment baix d'un 4% segons el Departament de Salut i d'un 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya.
2: I després del xoc inicial per la imputació de Zapatero, els socialistes es decanten per la prudència.
10: A mesura que es van saber més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Pedro Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: Y Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno el Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6:13, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions de generals del 2027.
7: En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb grup parlamentari, amb el grup parlamentari que ara lidera.
18: Conviene una sèrie de condicions, no hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal. Un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
2: I el col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals.
10: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i per passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Sentim el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
19: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona, no és una bona estratègia.
10: Albert Afellí, que està segur que arribaran a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés.
2: I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
7: Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que més aspirants facin el pas.
2: Jordi Corbalan.
20: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas i podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys.
10: El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim.
2: Washington, Oriol Serra.
21: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
22: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
21: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca.
7: Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolàs exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
22: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
7: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril de Brent se situa en els $105. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retingut al port d'Ashdod.
10: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo que ha publicat el ministre Ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
10: També hi ha hagut crítiques dins el mateix govern israelià.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
25: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
24: El comportament de Ben Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar, en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
2: L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Roger Santaló.
27: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
1: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diàriament per milions de persones consumidores.
27: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I SpaceX, l'empresa de satèl·lits i joguets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a la borsa.
3: Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de maig al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut de l'empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortida a borsa, el magnat admet que, malgrat els ingressos mil milionaris, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat.
2: I ara mateix l'empresa més gran, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que s'ha disparat els guanys un 210%.
3: Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
2: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant de la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat sobre ell.
0: El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic. Fonts pròximes a la defensa asseguren que un cop estudiat tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va tirar endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant del jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'un milió d'euros en només 20 minuts.
2: I unes 500 persones van participar ahir en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà com a mostra de rebuig pel crim masclista de dimarts.
10: Una altra concentració i la tarda, convocada per xarxes socials, va aplegar unes 150 persones. Un home va matar la seva exparella, tenia antecedents i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar amb perfils de delinqüents molt violents.
0: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
4: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
0: Des de Figueres, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola Bressol.
3: Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals.
5: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
6: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
5: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Planejas a Barcelona i escalfa motors pels concerts de demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent també s'ha acostat a l'hotel per veure l'artista una altra vegada. Això ha obligat a col·locar també tanques de seguretat al Passeig de Gràcia.
1: La segona. I meet you in the joy you steal. Stones and sticks,
0: you're kicking the pricks, and still I'm learning how. I Aina Clotet, que rep el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes, ho ha aconseguit amb Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, del qual també és protagonista.
1: La tercera.

0: Avui comença Toca amb el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre amb Àlex Alguacil i Yujiko Akagi i el concert de Cloenda el farà Manu Guix.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El que fa als esports, Cubarsí reconeix que ha tancat una bona temporada amb el Barça, tot i la Copa i la Champions, que se'ls ha escapat.
2: Són declaracions que va fer en una entrevista al Tot Costa.
3: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó el que podem millorar.
2: Cubarsí confia a agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal.
1: I sopar de celebració de la plantilla del Barça per festejar els títols.
2: Amb un Laporta que agraeix la feina de la plantilla.
4: Però estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca
2: Catalunya. Avui la plantilla anirà a PortAventura. El Barça viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina. Graham Hansen es va entrenar amb el grup. Sembla que estarà disponible. Irene Paredes és dubte.
1: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Real Madrid.
2: Fins última hora esgota el termini al màxim abans de prendre una decisió. Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
5: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
2: L'Aston Villa amb Unai Emery a la banqueta és el campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg, mentre que el Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça pel play-off a la Lliga de Bàsquet.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb estrelles Michelin i que hi ha a Barcelona i que tot just acaben d'inaugurar també un nou local al Mercat de Santa Caterina. Es diu La Parada Torres. A més, també han publicat un llibre que es diu Hermanos Torres en Casa. A partir de les 11, Hermanos Torres al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se el dedico als meus companys calorosos, entenent per això la gent que, com jo, patiu molt amb les altes temperatures. Aviam, amics i amigues, comença el Via Crucis. Segons diuen els meteoròlegs, en una setmana ja podríem estar superant els 30 graus i apropant-nos als 40. I encara serà maig. Així que sí, torna la suor, torna la fatiga, tornen els marejos, torna la deshidratació si ens oblidem de beure aigua constantment i torna, com cada any, la lluita per l'aire condicionat. I arribats a aquest punt, ja sabeu qui són els nostres enemics, els fredolics. I sovint són un enemic que tenim a casa o a la feina i és possible que fins i tot ens l'estimem. Ja sabem què faran. Tossiran molt fort quan posem l'aire, ens miraran amb cara de pena i posaran en marxa totes les seves estratègies de xantatge emocional. I nosaltres què hem de fer? Mantenir-nos forts, reivindicant que tenim el mateix dret nosaltres a no passar calor que ells a no passar fred i sempre amb l'argument irrefutable que ja sabeu. Tu pel fred et pots tapar, però jo per la calor no puc fer res.

0: cançons sobre el front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián.
1: I que continua tenir sense tenir el suport del seu partit. Per això, temes que comencen amb un solo. Temes que comencen amb un sol instrument, com el riff de guitarra, evidentment de l'Smoke on the Water, de Deep Purple. Per cert, el mal son dels que donen classes de guitarra perquè els alumnes volen una i altra vegada fer això.
0: Sí.

També hi ha temes que comencen amb un solo de piano, un riff de piano, com la Thousand Miles de Vanessa Carlton, que fa poquet va ser notícia perquè va sortir, feia temps que no la veiem, i va actuar al Festival de Coachella. I també hi ha cançons que comencen amb un solo de bateria, curtet però contundent, la dels Counting Crows a Accidentally in Love.

0: Ara són 7:15. I repassem aquestes les titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
1: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. L'objectiu ara és el sí dels comuns per poder entrar als comptes al Parlament demà mateix. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: En un dia clau, per tant, pels pressupostos, el govern de Salvador Illa ha tocat a 9:15. Avui entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot això mentre el Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se avui.
3: Serà l'endemà d'una trobada que va acabar sense acord i que els sindicats plantegessin una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Y Gabriel Rufián ahí sobre si tornará a ser candidato a Esquerra Republicana en las generales.
7: Conviene una serie de condiciones, no hablo a nivel particular, ¿eh? No estoy hablando a nivel personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
3: Això sí, s'ha ofert a liderar una confluència d'esquerres que la direcció del seu partit insisteix a descartar.
0: I el Departament de Justícia dels Estats Units acusa el cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys quan era ministre de Defensa.
1: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
8: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza que han capturat.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: I l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google.
1: Per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma, explica alguns dels casos que s'han trobat.
10: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
3: Fonts properes a la defensa de Jonathan assegura que, un cop conegui tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
1: Constarà de 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir 300 persones van poder escoltar el primer capítol en primícia.
0: I premi per l'actriu Aina Cruteta Cana.
11: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions.
3: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades.
12: Exacte, l'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi, La Vanguardia que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges i el País que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. Altres temes de portada, el cas Andic, el periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i Política, Rufián, disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per Bad Bunny, saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a Catalunya.
0: Avui a la ciutat de Lleida es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 33 i a Santa Coloma de Farners tenen 15 graus i una màxima prevista de 28. Serà un dia de sol i de temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Re, ara tenim 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, a la tarda n'hi haurà alguns al Pirineu, però més enllà d'això, avui el dia serà molt estable, serà assolellat i amb una temperatura que continuarà pujant. S'arribarà entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i per sobre els 27 o 28 graus a gairebé tot l'interior i en pròxims dies encara s'enfilarà una miqueta més.
0: I després de la detenció i la posterior posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. A hores d'ara, la majoria de catalans tenen la certesa que Jonathan Andic va matar el seu pare. Siguem honestos, a la nostra societat mediterrània i per tant desconfiada, i més encara si hi ha molta pasta pel mig, això de la presumpció d'innocència és una mandanga. Certament, els indicis contra el fill de l'amo no són menors, i jo d'ell no dormiria gaire tranquil. Però em molesta bastant tota aquesta gent que confon una investigació seriosa amb un capítol de crims. Tampoc hi ha ajudat gaire la policia catalana, que va detenir Jonathan Andic com si fos el mateix Al Capone, i el va fer desfilar davant dels fotògrafs perquè la turba dictés una sentència prèvia al judici. Que si el nano era un bala perduda, que si odiava el seu progenitor, i bla, bla, bla. La culpabilitat és quelcom que s'ha de demostrar. I davant tanta febre de presó, recordem una cosa molt bàsica. Valen més 1.000 culpables al carrer que no un sol innocent a la garjola.

0: què ens esperes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de BTS i el seu gran èxit Dynamite. I és que tal dia com avui, un 21 de maig, però de l'any 2017, la banda va fer història en convertir-se en el primer grup de K-pop en guanyar un premi als Billboard Music Awards. Se'l van endur en la categoria de Top Social Artist. Quan van sentir el seu nom, els 7 membres es van aixecar amb somriures i moltes mirades incrèdules en baixar de l'escenari. També els 7 es van abraçar en un cercle tancat, les imatges es van viralitzar moltíssim i ràpidament, i en qüestió d'hores, mitjans de tot el món parlaven d'aquesta abraçada com a símbol de germanor.
0: I què ha passat als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs mira, que l'Eloi Cordomí no se n'acaba de sortir massa bé amb el tema dels animals. Si fa uns dies parlàvem del gall esverat que té el galliner, avui li ha tocat el torn al seu gat.
2: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
2: Pues no ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
3: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
2: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
2: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
3: A la cassola.
2: Home, el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
3: Com es diu el gat?
2: Es diu Boi. Per el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
3: Ah.
0: Bueno, i a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa
0: major. Ara m'ha agradat, l'Eloi, veus?
1: Sí, està bé, l'Eloi.
0: Té cops amagats.
1: Sí, tant. Els anirem descobrint, aquesta temporada. Avui és festa major de Montcada i Reixac, alerta, a les 7 de la tarda, per a Go, amb la pegatina i del panó de la ciutat, de l'associació de Carnaval, grup en dansa.
0: La pegatina,
1: i alerta.
0: Sí.
1: Aniran acompanyats per la corporació...
0: La pegatina no. La pegatina.
1: La pegatina. La pegatina.
0: La pegatina no. La pegatina no. Es diu enganxina en català.
1: En tot cas...
0: És la pegatina. És un nom en castellà. La pegatina.
1: La pegatina. Alerta, perquè aniran acompanyats per la Corporació Municipal i la Cobla del Camp.
0: Sí.
1: La comitiva estarà encapçalada pel Drac Joan i els Diables de Can Sant Joan, amb el grup de percussió de la colla Els Bandarres, colla Bastonera de l'Avi, els Castellers de Montcada i Reixac, els Grallers i Tabalers Bufaires, el Ball de Bastons de Montcada i Reixac, les Gitanes de Mar Rampinyo, amb la banda de música Els Músics, el Ball de Capgrossos de Montcada i Reixac i els Gegants de Montcada i Reixac, amb la banda de música Metralla.
0: Metralla. I a les xarxes, Marta Tiana, que s'ha fet viral?
3: Doncs l'entrevista d'Aymar Bretos al programa La Noche d'Aymar de la Sexta, el presentador Jesús Vázquez, sobre la monarquia, ha dit això.
4: Soy un republicano, siempre lo he sido.
5: No te interesa nada la monarquía, no hay reyes en tu vida.
4: Roberto,
5: tu marido, que
4: mi marido es mi rey, mi nación, mi casa, mi hogar, y mi castillo y mi bandera. Pero no creo en la monarquía. Creo que la persona de mayor poder institucional del país la tenemos que elegir.
3: Vázquez, per cert, ha fet tota l'entrevista amb una pulsera amb la bandera d'Espanya i preguntat per això, ha explicat que ha decidit posar-se-la fa poc perquè està en contra que només alguns se la vulguin apropiar.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Xavi Prera, professor a l'Institut Andreu Alfaro de Paiporta, a l'Horta Sud del País Valencià. En el context de la vaga general indefinida que han convocat els sindicats d'educació valencians, es demana una millora en els equipaments, una demanda que pren especial rellevància a la zona afectada per la Dana fa un any i mig.
8: Molts centres estan en barracons i aquestes aules prefabricades s'han instal·lat de pressa i corrent i presenten greus mancances i deficiències, entre elles goteres, aigües fecals que no s'han pogut gestionar bé, humitats, calor extrema als mesos d'estiu i molt de fred als mesos d'hivern.
7: Els docents i les famílies reclamen a la Generalitat Valenciana un pla de xoc per millorar la situació a les escoles i instituts de l'Horta Sud per poder garantir així uns equipaments en condicions.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: He treballat amb en Nicolas Cage.
14: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
13: No, però...
15: D'una hòstia que li va baixar.
13: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Bava del petó. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella,

0: 3%, les xineses també registren pujades, tot i que molt més moderades. A Europa i els inversors també van ser optimistes, els índexs van tancar amb crescudes entre un 1 i un 2%, la que més va pujar va ser l'espanyola, amb un 2,16%. L'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també han registrat millores, el Dow Jones ha crescut un 1,30% i el Nasdaq gairebé un 2% després dels bons resultats d'Nvidia. I el preu del petroli de Brent ha baixat una mica, se situa en $105 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
2: Ara amb Lidl Plus, barra de pagès acabada de sortir del forn per 0,49. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
3: Catalunya Ràdio. 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
5: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. En aquest cas seran 3.000 agents més fins al 2030. Això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'Estat. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
6: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
5: Ara al govern d'Illa només li falta que els comuns confirmin el seu vot favorable als comptes. Aquests últims dies han afegit pros a l'acord que ja havien tancat. La previsió és que demà l'executiu hi doni llum verda definitiva al Parlament. Mentrestant, Junts ha qualificat de propaganda el resultat de la reunió bilateral.
3: Tot plegat en un escenari de vagues. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la trobada s'acabés sense acord.
5: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que se centrarà d'entrada en els increments salarials. Yolanda Segura d'Ustec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
8: De veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores. Hi ha aquest marc de negociació que es va establir ja a partir de la reunió que vam celebrar la setmana passada i, per tant, doncs, nosaltres volem continuar avançant.
5: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: I pel que fa a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del xoc inicial, els socialistes es decanten per la prudència.
5: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident espanyol i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez el defensava, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez de corrupció.
9: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
5: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar es qüestionen la innocència de Zapatero.
3: Mentrestant, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027.
5: De fet, l'actual cap de files dels republicans del Congrés s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals. Ho va dir ahir en un col·loqui a Madrid.
11: Si jo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
5: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar, diu, l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del seu partit ja ha dit que, per activa i per passiva, que no participarà en aquest projecte. Tot i això, estan convençuts que arribaran a un acord perquè Rufián pugui tornar a representar els republicans a Madrid.
3: I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro.
5: Acusa de batre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. Els fets vinculats a la lluita de l'exili cubà van passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar ara la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense cap fonament jurídic. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar la Casa Blanca, Donald Trump.
12: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
3: Més notícies. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
5: S'eixampla així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribatges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat.
3: Cèlia Forment.
13: A Catalunya, Salut

0: Que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribatge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària ja.
1: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys. Un de cada 10 càncers de mama diagnosticats són en dones de menys de 50 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La recaptació final de l'última marató de 3CAT, dedicada al càncer, és de gairebé 14 milions i mig d'euros.
3: És la segona xifra definitiva més alta de la història de la marató, només superada per l'edició del 2018, que es va dedicar també al càncer. Els diners permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
4: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
3: Aquest any la marató es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
2: Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores.
3: La suspensió afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com per exemple peixateries, fruiteries o forns de pa. L'Ajuntament aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Raquel Gil, regidora de Comerç.
5: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
3: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes d'inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus.
2: I les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
3: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del mateix hotel, la xifra pot arribar als 1.200. Tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. A 3:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Vania Arana, treballadora d'hotel, fundadora i portaveu de les Kellys.
2: I atenció si sou fans de Crims, perquè el 29 de maig Catalunya Ràdio estrena nova temporada de Crims al podcast.
0: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones van poder sentir el primer capítol en primícia.
2: Barcelona, Montse Pujol.
6: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna a l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
7: Hi ha 300 persones escolten al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
6: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I bones notícies pel cinema català, perquè Viva, la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Canes.
0: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
8: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
8: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un apunt més, perquè diversos alcaldes de França demanen al cantant i actor Patrick Bruel que canceli la seva propera gira de concerts després de les acusacions contra ell de diverses denúncies per violació i agressió. homosexuals.
0: Sí, són els alcaldes de París, Marsella, Brest i Nancy que reconeixen que no tenen competències legals per cancel·lar aquests concerts. La pressió, però, arriba després que ja s'hagin cancel·lat 3 concerts al Canadà per part de l'agència organitzadora. Aquesta setmana es va fer públic que una trentena de dones havien denunciat haver patit abusos o intents de violació durant concerts o rodatges, entre elles una coneguda presentadora de televisió. La fiscalia investiga ara 4 d'aquestes demandes.
2: I els esports, Robert Prat.
10: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. L'equip blaugrana viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen recuperada i el dubte d'Irene Paredes. L'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
11: Graham Hansen vivia a 5 minuts de l'Ullevaal Stadium quan era petita. Dissabte hi jugarà la final de la Champions amb el Barça. Serà una final, per tant, molt especial per ella, per una jugadora que ha entès el Barça des del primer dia i que ara també parla de Catalunya com casa seva. La noruega, que va apostar pel Barça quan no era un gran a Europa, és una peça fonamental per explicar les 3 Champions blaugranes en aquests últims 5 anys. Arriba tocada físicament aquesta final i no sabem si podrà marcar les diferències com només ella sap fer, però del seu concurs en depèn gran part de les opcions blaugranes per aixecar el quart títol.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 14 graus a Gimenells, al Segrià, 11 graus a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i 19 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui amb un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu. Hi ha 4 nuvolets al sud de Catalunya ara mateix, alguna nuvolada que podria créixer al migdia al Pirineu, sense pluja avui, i amb temperatura més alta, que pot arribar a més de 30 graus, fins als 33 o 34 en alguns llocs del Pla Lleida, per sobre els 27-28 a bona part de l'interior i al voltant dels 25 a la costa. I en pròxims dies seguirem encara amb aquesta tendència de pujar encara més la temperatura, de temps estable, assolellat. Ara hem de veure si es poden arribar a formar alguns bancs de boira o núvols baixos a la costa.
8: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
9: Quarts de nou, obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra.
10: A les 9 analitzarem la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de 9 supermercats 24 hores. En parlarem amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
9: A 10:45 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui parlarem de restaurants i cafès històrics de Barcelona, de vins del Priorat i de sucre.
10: I a les 11, els germans Torres, els cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin de Barcelona, obren un nou establiment al Mercat de Santa Caterina.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir a temes pendents ens va venir a veure el gran Justo Molinero, que ens va voler fer una demostració de com seria el Matí de Catalunya Ràdio, presentat per ell, per en Justo.
13: La primera notícia és de suceso detingut el fill Verde Mango.
14: Home, no, Justo,
15: aquesta cançó
14: no,
15: potser no, eh? No. Aquesta cançó...
14: No arribarem a il·lustrar les notícies amb cançons.
13: Pues resulta que la policia ha descobert ara lo que ja sabíamos todo. Que ha sigut el nen. Molt temes, vinga.
15: Ha sigut el nen, què vol dir?
13: Anem ara a la qüestió de la vaga del professor.

0: cariño.
1: El profesor torna a fer vaga per demanar matinerito, me cariño, de manera que molts ànims a la senyora que me tan acordant des de la cuina. A la senyora que me cortan des de la cuina en este momento.
0: A ver si un día te viene a la hora de recreo.
1: Y que avui tornarà a tenir los críos dando por saco en casa.
2: Fátima, a partir de 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar llibres. Acabo de llegir la última novel·la de l'escriptor nord-americà Ben Lerner, que va tenir molt d'èxit a Catalunya i Espanya amb la seva novel·la anterior, L'estació de Totxa. Aquesta nova novel·la sortirà en breu en català i castellà i en anglès es diu Transcription, transcripció. És molt breu i té una premissa interessant. Què passaria i com percebríem el món diferent si de cop perdéssim el telèfon mòbil? És una història sobre l'escolta, sobre pares i fills i sobre tot allò que no pot gravar-se sinó a la memòria.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Segons un estudi fet per dues universitats nord-americanes, des del 2005 cada vegada parlam menys. Hem anat perdent unes 300 paraules cada any en les converses del dia a dia. Xerrar menys implica que passar menys temps intercanviant opinions, idees i punts de vista amb altres persones, cosa que afebleix la interacció social i els vincles. El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i per això avui pot ser un bon dia per parlar, per enraonar, per garlar, ratllar, fer-la petar, conversar, parolejar, clacar o, com cantaven els Panellat, per xerrar amb en Jordi.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol amb una temperatura encara més alta que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, no només avui, sinó també els pròxims dies. Pel que fa a la temperatura, avui s'arribarà al voltant dels 30-34 graus a Ponent i segurament demà o dissabte ja podrien assolir aquí els 35. A la resta de comarques de l'interior, en pròxims dies es podria arribar a fregar els 30 graus.
0: Avui tindrem un dia de sol, com dèiem, amb temperatures encara més altes que ahir, i avui al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: I atenció, perquè us avança el Matí de Catalunya Ràdio, que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach signaran avui l'acord pels pressupostos de la Generalitat. Per tant, sembla, doncs, que ja hi hauria falcat el suport dels comuns i li preguntarem aquests detalls també a la consellera de com han estat aquestes converses i quines són les condicions, diguéssim, que s'han produït perquè hi hagués aquest acord també amb els comuns. Un acord de pressupostos que es presentaria avui al voltant de 11:45 del migdia, on veurem el cap de l'executiu català que rebrà Jéssica Albiach al Palau de la Generalitat i on mantindran aquesta reunió. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
3: Tornarem a venir aquí a la tarda, hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'àgora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura.
4: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs, també és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja. I avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les Kellys. Són les treballadores de neteja dels hotels. Denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions per fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, fundadora d'aquesta entitat. I també parlarem amb l'epidemiòleg i exmembre de l'Organització Mundial de la Salut, Amos García, sobre el nou brot d'èbola que afecta la zona del Congo. Ja hi han mort 140 persones i hi ha 600 infectats. L'últim que n'ha dit l'OMS ha estat, atenció a això,
5: la situació és una emergència de salut pública d'abast internacional, però no és una emergència pandèmica. L'OMS avalua el risc de l'epidèmia com a alt a nivell nacional i regional i baix a nivell global.
0: I en esports, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla del Barça, per celebrar una temporada amb dos títols.
6: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu.
0: Mentre Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny. Ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot això avui que Joanetes a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:24 del matí i a Vallclara, a la Conca de Barberà, es pondrà a les 9:14 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Marta Pascal, Marc Boteller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Continuen negociant.
9: Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda i, si cal, demà divendres per arribar a un acord que acabi amb les mobilitzacions. Les dues parts admeten que no hi ha hagut gaires avenços, però la novetat és precisament que ningú s'ha aixecat a la taula i que el to ha canviat respecte a les últimes setmanes.
10: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. 5%. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
3: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
10: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 25.000 Mossos.
11: La Generalitat i el govern espanyol acorden el finançament per ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents al 2030. És un dels pactes de la bilateral celebrada a Madrid en què es va tractar també accelerar el traspàs de competències.
12: I també posar fil a l'agulla en els pactes de pressupostos a què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, la línia de tren orbital, el consorci d'inversions o el canvi de majories al consorci de la Zona Franca.
0: Madrid, Pau Brujats.
9: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
2: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
9: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim serrell.
13: Firmat l'acord amb Esquerra, al govern més li falta acabar de revisar el pacte amb els comuns per poder portar els pressupostos al Parlament amb plenes garanties. Els de Jéssica Albiach han esgarrapat el compromís de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
0: Protesta interna.
11: Les joventuts d'Esquerra, Jovent Republicà, han avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels pressupostos, tot i les renúncies que consideren que ha fet el partit amb els socialistes.
12: En canvi, el corrent intern col·lectiu 1er d'octubre ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió com un pacte de pressupostos.
0: Fa el pas.
13: Gabriel Rufián s'ofereix per primer cop per liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai d'Esquerra del PSOE a nivell estatal.
14: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
11: I posa en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només ho faria amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció dels republicans manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres partits. Isaac Albert, al Catalunya Nit.
15: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Primàries.
12: A Junts per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve. L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara, ja s'hi ha postulat al cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també vol fer el pas, i podria no ser l'únic. Jordi Turull es va reunir ahir amb altres possibles candidats.
0: Manté el suport.
13: El govern espanyol i el PSOE, Zapatero, tot i la seva imputació i els detalls que es van sabent de la causa plus ultra. Aquesta vegada, però, Pedro Sánchez ha evitat crítica a la justícia.
16: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
17: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
18: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
16: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aldama.
11: L'empresari jutjat fa una setmana, juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García, pel cas de les mascaretes, torna avui a l'Audiència Nacional. Declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: Més detalls.
12: La Sagrada Família explica aquest matí més detalls de la visita del Papa Lleó XIV i, en concret, com serà l'acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica. L'acte serà d'aquí 20 dies, el 10 de juny.
0: No serveixen.
13: L'assassinat masclista d'aquesta setmana a Figueres ha tornat a qüestionar si les ordres d'allunyament serveixen o si en alguns casos és millor optar per una polsera telemàtica.
0: Anem cap a Figueres, Núria Paraire.
10: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
19: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
10: Des de Figueres, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Haurien de compensar.
11: Una sentència de l'Audiència Nacional dictamina que si un festiu cau en dissabte, el treballador té dret a recuperar-lo. La resolució pot ser recorreguda pel Tribunal Suprem.
0: 2, 3, 4, 5... Suspèn!
12: Barcelona, durant un any, les llicències per poder obrir nous supermercats d'aquests cobren 24 hores al dia. L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil és regidora de Comerç.
20: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a partir de les 9 amb l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç.
0: Tornarà a declarar.
9: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari per intentar desmuntar el mòbil econòmic. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, un cop ha estudiat tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
11: Avui La Vanguardia explica que els primers que van trobar Jonathan després de la mort del seu pare van ser dos escaladors que eren a Montserrat. El van veure desorientat fins al punt que un d'ells va acabar parlant amb el 112 per ajudar amb la localització.
0: Acusat.
12: La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. L'actual govern cubà denuncia que és una maniobra política que no té fonament jurídic i que s'emmarca en la pressió de la Casa Blanca per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
21: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
22: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
21: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemna internacional.
9: Pel tractat degradant d'Israel, els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod.
11: En un vídeo publicat, el ministre Ultra Ben Gavir, on ell mateix apareix, es fa evident el tracte vexatori amb cops i crits dels activistes que apareixen en més d'una ocasió genollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
11: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
0: Que es canceli.
12: És el que demanen diversos alcaldes de França que volen que el cantant i actor Patrick Bruel canceli la seva propera gira de concerts al país després de les acusacions contra ell per diverses denúncies per violació i agressions sexuals. Hi ha una trentena de denúncies i, de moment, la Fiscalia investiga 4 d'aquestes demandes.
0: Venut.
9: El famós quadre de Banksy de la nena amb globus s'ha venut per 17,9 milions de dòlars a Nova York. La subhasta s'ha fet després que el mes de març passat l'agència Reuters identifiqués l'autor, fins llavors sempre anònim, com Robin Cunningham, cosa que ell no ha confirmat ni desmentit mai.
0: Premiada.
11: L'actriu Aina Clotet Acanas ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció. N'ha parlat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
24: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: 29 de maig.
12: És quan s'estrena la nova temporada de Crims. Crims, el podcast de Catalunya Ràdio, tindrà com a eix central la premeditació. Hi haurà 15 capítols. 5 s'estrenaran ara, el mes de maig, i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones en poder sentir el primer capítol en primícia.
0: Barcelona, Montse Pujol.
1: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
4: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després es torna a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
1: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bona nota.
5: Covarsí reconeix en una entrevista al Tot Costa que el Barça ha fet una bona temporada, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
6: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó el que podem millorar.
5: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions al Madrid i l'Aston Villa guanya l'Europa League 3-0 davant el Friburg.
0: Tot això avui, que és dijous, 21 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Antonio amb 3 quilos 525 grams i l'Abril amb 3 quilos 90 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Tona, 14 a Abrera i 18 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret del trànsit dens als punts habituals, a les carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital.
25: Dijous 21 de maig, falten exactament 2 setmanes per dijous de Corpus, per dijous de Patum. Una Patum, la d'aquest 2026, que batrà rècords d'ingressos. Berga, Nàtia Dell.
27: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
28: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
27: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectius. Una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles per un tema de seguretat. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. A Barcelona, la subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca queda deserta i deixa l'aire al futur de les 180 persones que hi treballen.
29: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes.
30: I demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
25: Al Vallès, la Garriga ja ha instal·lat els nous contenidors tancats.
29: Un sistema que estarà de prova durant les pròximes 4 setmanes, segons llegim el 9-9, un pas més del canvi de model de recollida selectiva impulsat per l'Ajuntament.
25: I parlant de reciclatge, Osona, Centelles modifica la taxa de residus pels comerços del poble.
30: Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica.
25: El Bages Monistrol de Montserrat ultima tràmits per la cessió de la finca on ha d'anar el nou cap.
29: La ubicació és al Parc de l'Albèrnia, a tocar de la carretera C55, on hi ha actualment el casal d'avis que s'ha d'enderrocar, ho explica el Regió 7.
25: I al Baix Llobregat, un detingut, concretament amb Martorell, amb més d'un quilo de xix.
30: 85 grams de cocaïna i 17.000 euros en efectiu. La policia assegura que ha desmantellat un punt de distribució de droga gràcies a la unitat canina.
25: I cultura. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull l'exposició El culte a la bellesa, que analitza els canvis dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica també les belleses excloses de la norma. Es podrà veure al CCCB fins al 8 de novembre. I Clara Peña.
31: Entre la pistola i el disparo.
25: Actua avui al Paral·lel 62 dins el Guitar BSN a 8:45, entrades a partir de 28 euros. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem les portades de la premsa. El tema més destacat avui és el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero. L'Ara titula que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. I El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández, Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, cap cot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. El cas Andic avui també es manté a les portades. El Periódico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare. I per acabar, la foto de portada de l'Ara avui és per Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a l'Estadi Olímpic.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
8: el 41.920-41920 de la sèrie 42-42.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio. A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara volem parlar de l'efecte Kylie. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. Sí, s'acaba d'estrenar a Netflix un documental sobre Kylie Minogue i allà la cantant explica una cosa que no se sabia, que avui de fet la publica en diversos diaris. Kylie Minogue explica en aquest documental que ara fa 5 anys va tornar

0: Pinos Puentes.
1: Clar,
0: si estàs a Pinos Puentes...
2: Què has de fer?
0: Has d'acabar per un pont fent el pi.
2: Clar.
0: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
3: La premsa dels Estats Units detalla el nou escàndol de Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda perquè havien filtrat a la premsa dades fiscals seves i ara ha arribat a un acord per retirar la demanda. El que passa és que, en aquest acord, el govern dels Estats Units accepta una immunitat fiscal total per Trump i la seva família. El New York Times recorda que el propi diari va calcular 1.400 milions de dòlars el que Trump havia guanyat en negocis des que és president arran de negocis que s'han beneficiat del seu càrrec. Diversos diaris també carreguen contra el ministre israelià de Defensa i el seu vídeo amb els membres de la flotilla genollats i emmanillats. Le Figaro diu que el govern exposa sense dissimular la seva política de maltractament dels detinguts i a Itàlia, d'on són diversos dels membres d'aquesta flotilla, i el Corriere della Sera diu que la primera ministra, Giorgia Meloni, està furiosa en aquest tema. Al Regne Unit, el govern havia recomanat als supermercats posar un topall a alguns productes per evitar que la inflació perjudiqui la població. The Daily Telegraph recull l'oposició fins i tot al Banc d'Anglaterra. El Financial Times ja parla de marxa enrere.
4: I avui la premsa econòmica analitza els bons resultats d'NVIDIA. Cinco Días diu que la febre pel xip generada per la intel·ligència artificial continua disparant els comptes de la companyia, que ha obtingut un benefici de 58.321 milions de dòlars. Assegura el diari que NVIDIA ha batut les previsions del mercat. Expansión publica que Hisenda perd 9.428 milions pel frau en l'IVA de les llars. Aquesta xifra representa la diferència entre el que l'Estat hauria de recaptar pel consum de les famílies i el que realment ingressa. Hisenda calcula que el compliment de l'impost és del 13% i avisa que l'incompliment equival al 0,69% del PIB. I l'ON Economia avui parla del nou negoci en auge, llogar la piscina de casa teva a l'estiu. Explica que s'ha creat una plataforma que ofereix l'opció de llogar un espai privat per hores i ja hi ha més de 8.000 piscines inscrites.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Florentino Pérez podria tenir rival. La Vanguardia explica que l'empresari mexicà Enrique Riquelme decidirà dissabte si dona el pas. Riquelme creu que poden ser les últimes eleccions abans que el club passi a mans privades i no vol desaprofitar l'oportunitat. Riquelme pot competir amb Florentino Pérez.

0: Florentino Pérez, que ha trobat una pedra a la sabata que li pot treure el tro. Riquelme parla d'obligació moral i ètica de presidir el Madrid. Avui mateix comunicarà a la Junta del Club Blanc la voluntat de ser en el procés electoral. La decisió final dissabte.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: El diari es diu que Riquelme ha transformat el seu discurs en una setmana i ja parla com a futur president del Madrid. Mentrestant, ABC publica que Negreira no podrà ser jutjat perquè ha empitjorat la seva demència. La Vanguardia assegura que quedarà exclòs del cas. El periòdico apunta que els forenses creuen que és del tot inviable jutjar-lo. El diari El Mundo documenta, a més, amb un informe aquesta exclusió. L'esport entrevista De Jong. Reconeix que no ha sabut vendre's bé i que és normal que ell rebi més crítiques que els jugadors del planter. I el Marca avança el documental que estrena Netflix la setmana que ve. Sobre Rafa Nadal, Nadal assegura que s'ofegava amb la seva pròpia saliva i que va haver d'anar al psiquiatre.
2: I a la premsa del cor, Lamine Yamal i la seva companya de viatge, Elisenda Pineda.
3: Lamine Yamal i la influencer sevillana Inés García són parella oficial. Així ens ho han fet saber acudint plegats a la festa del Barça perpetrada ahir al vespre. Feia dies que els tamtams de la rumorologia sonaven amb força des que van enxampar la parella sobrevolant Barcelona en helicòpter i passejant agafats de la mà per Grècia en lloc de fer el que fan les parelles de la seva edat, que és compartir una pizza pepperoni a la Tagliatella. Inés García és una influencer sevillana de 21 anys que compta amb més de 260.000 seguidors a xarxes. Ja ho veuen, tenen doblers per comprar tots els nuggets del Kentucky per si volen tenir una tercera cita.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui felicitem el cantant Antonio Carmona.
2: La Santa.
4: Una mica més, 61. Ah. També l'actriu Adriana Ozores.
2: Ah. No sé qui és.
4: La filla de l'Ozores, l'actriu.
2: Bueno, doncs és 80.
4: Doncs mira, no, una mica menys, perquè avui en fa 67 i acabem felicitant també la meravellosa cantant Maite Martín.
5: La marxica del puerto.
2: 67.
4: 61. Anem pel santoral.
2: Vinga.
4: Avui és Sant Secundí, recordem principalment Sant Secundí de Còrdoba, un màrtir cristià del segle IV. Se'n sap poc de la seva vida, però sí de com va morir, un mes que s'assuma a la llarga llista de sants que moren decapitats. Va passar l'any 306. A Catalunya hi ha 5 persones que es diuen Secundí i 186 que es diuen Secundino.
2: Has de parlar un dia de l'hereu de Príap.

0: que és un déu grec que va morir amb la pixa dreta.
1: Ah, no m'ho diguis?
0: Sí.
1: Així tal qual?
0: Sí, sí.
1: Estava animadet i va morir?
0: Tenia trempera, tenia el virus de la trempera.
1: Hi ha un virus que és de la trempera?
0: Va, i tant.
1: Ah, sí?
0: Vas que tu.
1: Jo què, guapo.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 21 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
3: 21 de maig de 1986. Queden 5 mesos per saber si Barcelona acollirà els Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament avança feina i ha aprovat definitivament la construcció d'un palau d'esports a Montjuïc, el que serà el Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. També es remodelarà l'antic estadi olímpic. Les dues obres han d'estar acabades abans de 1989. I ara fa 40 anys, el president del govern espanyol, Felipe González, es reunia durant 5 hores al Kremlin amb el president de la URSS, Mikhail Gorbachev. Un dels punts a favor de Barcelona 92 semblava que era el suport de tot el bloc soviètic. Els països de l'est votaven tots junts i Samarang se'ls havia guanyat quan havia estat ambaixador a Moscou. Acabo amb l'homenatge que es va fer a Barcelona pels 70 anys de l'escriptor Camilo José Cela. Cela aquell dia va explicar una conversa amb Picasso quan el pintor va fer 90 anys. El trobo molt jove, senyor Picasso. I la resposta d'ell va ser: quan un és jove, se n'és tota la vida.
0: Avui és 21 de maig del 2026, és el 141è dia del calendari. Falten 31 dies per l'estiu, 34 per Sant Joan i un dia pel concert de Bad Bunny a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: L'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
9: I jo ja em sentia més que premiada i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Cribatge.
10: Recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per tal de descobrir-hi els que tenen una particularitat específica. Quan avui us expliquem que s'amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys, vol dir que hi haurà més proves a persones asimptomàtiques per millorar la detecció d'aquesta malaltia.
0: Pirata.
10: A part del lladre de mar, pirata és un adjectiu per definir allò mancat de la deguda llicència, com una edició pirata o una emissora pirata. El govern ha accelerat la seva lluita contra les elèctriques pirates i ha fet fora 30 companyies de la llum en 2 mesos. Per cert, que en molts diaris trobareu pirata entre cometes, com si fos una paraula incorrecta, quan pirata té tota la llicència per ser al diccionari.
0: Crítica.
10: Ara que la setmana de la crítica de Cans ha premiat Aina Clotet, dia per explicar les dues excepcions de criticar al diccionari. Examinar i jutjar com a crític una obra literària o artística, i la segona, fer notar els defectes de les persones o de les coses, tot i que habitualment fem servir criticar. Més per parlar de la segona, el terme original es referia al judici d'una obra. El terme despectiu va arribar més tard.
0: I també perquè hi ha molts crítics que confonen la crítica amb les seves crítiques personals. Posem-hi 3 xifres, Lara García. 16.
11: Són les persones detingudes a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la fiscalia francesa ja ha apartat una 80ena de treballadors municipals.
0: 58.000 milions de dòlars.
11: Són els beneficis que ha obtingut la fabricant de xips i semiconductors Nvidia en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Ha disparat els guanys un 210%. Ara mateix és l'empresa més gran del món per capitalització.
0: 17,9 milions de dòlars.
11: Per aquesta quantitat s'ha venut el famós quadre de Banksy, de la nena amb el globus, en una subhasta a Nova York. La imatge va aparèixer per primera vegada en forma de grafit a Londres el 2002 i després es va convertir en un dels símbols del cotitzat artista de carrer i una de les obres més estimades del Regne Unit.
0: I el veig, 3 imatges pel Forada. A la primera imatge hi veig un noi que travessa la vorera del Passeig de Gràcia. Va amb texans, porta les mans a les butxaques d'una jaqueta marró, es tapa el cap amb una caputxa. És com si no volgués que se'l reconegui.
3: De fet, contrasta com va de brigat i com va de tapat amb la resta de gent, la majoria en màniga curta. Alguns vianants, però, sí que saben qui és. I és Bad Bunny. El cantant ja és a Barcelona i el van veure sortir d'un hotel cèntric al Passeig de Gràcia per ficar-se dins un cotxe blindat. Demà i dissabte actua a l'Estadi Olímpic, un dels concerts més esperats de l'any a la capital catalana.
0: A la segona imatge hi veig desenes de persones, molt a prop de les unes de les altres, estan agenollats, inclinats, cop cap endavant, de manera que tenen el cap tocant a terra.
3: Són els activistes de la flotilla després de ser interceptats per l'exèrcit d'Israel. La imatge, entre d'altres, la veiem en un vídeo que ha publicat un ministre del govern de Netanyahu, l'ultra Ben Gavir. El tracte vexatori i humiliant és evident. Països com els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França o Espanya ho han denunciat, fins i tot hi ha crítiques internes dins el mateix govern israelià.
0: I a la tercera imatge hi veig dues persones que van amb kimono i que passegen per Viella. Júlia Albacar, què estem veient?
11: Doncs són dos dels 300 turoperadors que estos dies es troben a la Vall d'Aran en el marc del Congrés Itinerant Adventure Elevate Europe. S'hi donen cita a persones de més de 50 nacionalitats i és una de les trobades internacionals de referència del turisme actiu i de natura i que deixa estampes doncs, tan curioses com la de la imatge.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugint, passejant pels carrers d'una ciutat i distreure per la recerca, en aquest cas, policial. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. La notícia explica que el llop s'havia escapat d'un zoo i que totes les autoritats policials estaven buscant-lo. També explica que la imatge del llop passejant per la ciutat es va difondre per internet i que va obligar la policia a redigir l'operatiu de búsqueda de l'animal en funció d'aquesta nova imatge que va ser considerada una pista de la seva possible ubicació. La policia va enviar un avís d'emergència als veïns d'aquella zona de la ciutat, alertant-los de la presència del llop. Després de pentinar aquella zona, la policia no va trobar cap rastre de la presència del llop i va començar a sospitar que la imatge que havien vist a xarxes socials era falsa. Ara han detingut l'home que va difondre aquesta imatge falsa per entorpir i endarrerir l'operatiu de búsqueda que va trigar 9 dies en trobar i atrapar el llop.
0: I això és real o fals?
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
12: Vinga, som-hi, sortim de dubtes, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugit passejant pels carrers d'una ciutat i distreure la recerca policial és una notícia real. Ha passat a Corea del Sud. L'home està acusat d'obstaculitzar i distreure la recerca policial mitjançant un engany. Atenció, pot ser condemnat a 5 anys de presó o una multa d'uns 7.000 euros. Durant l'interrogatori, l'home va declarar que havia publicat la foto falsa del llop per diversió.
0: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
15: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
0: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Notícia de fa poca estona. El govern i els comuns arriben a un acord pels pressupostos.
16: Amb el seu sí, el govern ja té tots els suports necessaris. Aquest matí Salvador Illa i Jèssica Albià, que escenificaran l'acord, demà portaran els comptes al Parlament.
0: A tocar de 8:45 en parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. I el govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
17: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords amb Esquerra pels pressupostos. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
18: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i tornaran a reunir-se avui.
16: L'endemà d'una trobada en què els sindicats van plantejar una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
0: I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
17: I el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis de l'executiu espanyol que moguin fitxa.
19: Toda la colaboración con la justicia.
7: todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Els Estats Units acusen d'assassí, en aquest cas, el cubà Raúl Castro.
16: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
17: Les properes a la defensa de Jonathan asseguren que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer de nou per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
0: Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
16: Tindrà 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor.
0: I premi per l'actriu Aina Clotet a Canes.
17: Ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
20: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, un temps esplèndid a tot arreu i amb una temperatura que seguirà pujant. Avui es preveuen màximes de 30-34 graus a les comarques de Ponent i més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior. Fins i tot a la costa es podrà arribar al voltant dels 25. Avui hi haurà alguna nuvolada al Pirineu, però no s'espera que deixin pluges.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, noves incidències. Clàudia Serra.
21: Sí, a aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents.
0: I en aquests dies de vagues i de tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
2: Els nostres professors.
22: Jo recordo que a les classes de periodisme...
2: Mercedes Milà, periodista.
22: Hi havia un professor, que després va ser un periodista conegut, que es deia Enric Sopena, que a mi em va agafar l'ànima. O sigui, va ser un professor extraordinari, molt bo, que sempre tenies ganes d'arribar a classe per les històries que podia contar. La pena és que ja no està entre nosaltres, però, bueno, envio un missatge al cel.
23: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
24: Bon dia, Giripipi!
0: Com estàs?
24: Molt bé, ara m'he recordat del Lluís Saumell, el que era el meu profe de música al col·le.
16: Que et deixava dormir, Lluís? Deixava dormir, també.
24: No, no em deixava dormir, pobre, però el prenien pel pitó del sereno, eh? Clar. Ja sabeu que la música a les escoles
16: sí,
24: sempre és...
16: Tens tota la raó.
0: Doncs depèn, eh? No? Depèn també molt del professor, això, eh?
24: Sí, però... Bueno, suposo que deu haver canviat.
0: Perquè la professora de música de la meva filla és encantadora i està encantada, veus? La meva filla, veus?
24: Jo no, sé, Lluís, que... era meravellós.
0: Clar.
24: Era meravellós, però
16: ja,
24: meravellós.
16: La resta classe que no...
24: La classe, tu, la música no se l'aprenia gens
0: ja,
24: en sèrio.
0: Ja, ja, ja.
24: És cert, és cert.
0: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Dani.
24: Vinga,
0: Dani,
24: anem-hi.
0: Fa 17 anys. Que està junt...
24: Què diu?
0: No, perquè... Ara tu, bueno, ho entendràs. Ara ho entendràs. A veure si podem marcar el telèfon del Dani.
24: M'encanta, Ricard.
0: No. Avui no va a la
24: avui
0: línia.
24: Avui no va. Va. No va a la línia?
0: Doncs la trucada de part de la seva mare, que diu que ja són 17 anys junts descobrint nous continents.
24: Exacte.
0: Eh?
24: Diu que han arribat allà on el vent va dur James Cook i que tot el viatge amb tu és una gran aventura i et volia dedicar aquesta cançó de Luis Fonsi que es diu Despacito.
0: Vale, Manu!

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem pel trànsit aquí viari. Claudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. De retruc també hi ha cua a la C59 a Santa Perpètua i Mollet cap a l'enllaç a plaça 17 i la C33. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents. A la resta de carreteres, retencions habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona.
0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís, que s'afegeix al tancat amb Esquerra, incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. I el govern espanyol ha assumit els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi d'aquests pressupostos. Després de la reunió bilateral d'ahir, també es va anunciar la incorporació de més Mossos d'Esquadra per arribar als 25.000 el 2030. El Departament d'Educació i sindicats acosta en posicions, s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per la seva actitud. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà va passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort a Cuba. L'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa, ara petició pròpia, que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts de la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té, però, recorregut judicial. L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en viva la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista.
2: Esports.
3: El Barça viatja avui cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes ho fa al marge. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada la que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I el Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB de bàsquet després de guanyar el Tenerife per 98-100. I a la Champions de waterpolo masculina, l'Atlètic Barceloneta guanya l'Olympiacos 9-12 i ja sap que jugarà contra el Ferencváros a les semifinals.
0: I ens queda el temps, jornada de sol i calor amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord per als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat dels de Jéssica Albiach i fa dos dies del d'Esquerra, l'executiu ja té totes les garanties perquè ara sí, els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers i també mesures per ampliar el parc d'habitatges de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. Doncs bé, un acord que s'anirà presentant al llarg d'aquest dematí, ho seguirem en directe, un acord que arriba després que el govern tanqués la part dels comptes amb Esquerra Republicana, que inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar amb el govern català i espanyol. Doncs bé, ahir es van reunir, l'han acordat ampliar també la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents, un cos que assumirà en aquest cas l'Estat. També ha donat llum verda a la línia del tren orbital, a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
2: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per a aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
2: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els ha demanat una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja el curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i de cara al 2028 i el 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
7: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord ja signat amb el govern. Doncs, tot i aquestes negociacions, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya el proper dimecres. Anem cap al Canà, allà hi tenim en Jordi Barranca.
8: Més d'un centenar de mestres i docents i també del nord del País Valencià, de la zona del Baix Maestrat, s'organitzen ja en aquesta trobada conjunta aquí a la zona del Canà, a tocar de mateix del riu Sénia, la frontera natural entre Catalunya i el País Valencià. Volen evidenciar que les problemàtiques i les situacions que pateixen són comunes. Sentim Miguel Martínez, docent de Benicarló, i Pau Orenya, representant d'Ostega Terres de l'Ebre.
9: I sol anar per un focus comú, sobretot les ràtios, sobretot a nivell d'infraestructura, sobretot a nivell de plantilles, però trobe que la qüestió principal que preocupa a totes les persones que estan aquí i a totes les persones que estan fent vaga aquests dies són els alumnes.
10: Sembla mentida que, malgrat la diferència de colors polítics, doncs veiem que, a més, la situació de la negociació és també compartida, és a dir, també veiem que n'hi ha un bloqueig per part de les dues administracions i n'hi ha una imposició d'uns acords.
8: Més tard, al migdia, a les 12, és quan hi ha convocada una manifestació a Tortosa, a la capital ebrenca, des d'on sortiran dues columnes que confluiran a l'altura de la plaça del Mercat. Avui també hi ha mobilitzacions a la zona del Camp de Tarragona. De fet, des d'un quart de vuit aproximadament hi ha piquets informatius a la Nacional 240, a l'entrada per aquesta via a la capital de la demarcació. De fet, hi ha hagut també talls de trànsit i més tard, en el cas de la ciutat de Tarragona, la manifestació començarà a 11:45.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes propalestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
11: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
13: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
12: El comportament de Ben-Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar, en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset.
0: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i de provocar quatre morts fa 30 anys. Aquest cas, vinculat a la lluita de l'exili cubà, es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim. Washington, Oriol Serra.
14: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que mirava de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
15: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
14: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana.
0: Tornem a casa nostra. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar, ara a petició pròpia, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari d'aquesta causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic del crim. Fonts properes a la defensa asseguren que, un cop conegui tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets fora de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va seguir endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'€1 milió en només 20 minuts. Tornem a la política. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions generals del 2027. En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb el grup parlamentari que ara lidera.
16: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, eh? No estoy hablando a nivell personal. Que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
0: El col·loqui Rufián s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals. Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Escoltem la portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
17: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert ha afegit que està segur que arribarà a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés. I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que més aspirants facin el pas. Jordi Corbalán.
18: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas i podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
0: Doncs arribem en punt a un quart de nou, fem en connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim aquesta hora carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona, precaució en aquest punt. De retruc també hi ha cua a la C59 a Santa Perpètua i Mollet cap a l'enllaç amb la C17 i la C33. També hi ha afectacions al trànsit a Tarragona, la Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents. A la C55 a Abrera cap a l'enllaç amb l'A2 hi ha retencions en aquest punt, i a l'AP7 entre Sant Gregori i Sal s'estan retirant vehicles d'aquesta zona. A la resta de carreteres hi ha les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona. Transport públic, normalitat, tret dels retards habituals de Rodalies per les limitacions de velocitat. És tot.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
19: Continuem aquest dijous amb les temperatures elevades, amb aquesta flaire estiuenca, i de fet s'inicia la jornada bàsicament amb un cel molt serè, amb aquest sol que s'imposarà. Només hi ha alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre o alguns núvols prims cap a l'Empordà que aniran marxant. Avui el termòmetre ha de guanyar un parell o tres de graus més a nivell general, sempre una temperatura més frenada a la costa per la influència marítima, i els valors més alts sempre cap al Pla de Lleida, que és on la temperatura avui pot arribar als 33 o no descartem alguna primera xifra de 34. De fet, entre demà i demà passat estem a l'expectativa de que arribin els primers 35 de la temporada de manera local. I en general també un ambient més càlid que pot fer sorgir de manera també puntual a la façana litoral alguna primera xifra que no baixi dels 20 graus de la temporada. Bé, pels propers dies, a part d'aquest tocar sostre del termòmetre entre demà i demà passat, bàsicament parlarem d'estabilitat, d'algunes nuvolades de tarda al Pirineu inofensives, sense pluja. Potser a partir de diumenge tornin alguns petits ruixats de tarda a l'àrea del Pirineu.
4: Resca Info.
20: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
20: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
20: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
20: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Vols estudiar una enginyeria?
25: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
24: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
25: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
27: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, assegura que les reserves d'aigua que té Catalunya permetran afrontar aquest estiu i el que ve sense problemes, encara que hi tornés a haver un període de sequera. En declaracions, el Catalunya Nit ha explicat que és excepcional que els pantans estiguin al 95%.
28: Començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95%, que realment és un cas excepcional, no? Tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
0: I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Fins ara la mamografia cada 2 anys només es feia a dones de 50 a 69 i ara la franja d'edat inclourà dones més joves i més grans. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos. Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, celebra la mesura i demana que s'apliqui de seguida.
2: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. S'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: Un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I ara una notícia que us destacàvem en titulars. L'Audiència Nacional determina que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Els treballadors podran gaudir així d'un dia lliure addicional si tenen assignat el dissabte com a dia de descans en la seva jornada laboral. Segons la sentència del tribunal, tothom té dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits pel descans setmanal i estableix que s'han de compensar abans de 15 dies. L'Audiència dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client com els teleoperadors i ara la sentència es podria estendre a altres àmbits. La decisió, però, encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.
4: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. I ara Cultura, Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes de les últimes hores al Festival de Cinema de Cannes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ja ha dit que és una nova fita del cinema català i el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta la Palma d'Or. Avui és el torn dels Javis, enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'han dut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebraven declaracions a l'informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
3: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Marga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Cannes, però que no pateix gens pel palmarès. Ha assegurat que aquesta ja és la pel·lícula definitiva sobre ell mateix i que ara vol fer coses diferents.
6: Sí que me gustaría un cambio de rumbo. Yo ya estoy harto de mí mismo. Yo no quiero recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Y de hecho también estoy buscando alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito en soledad. Alguien con quien compartir para que me traiga un universo distinto del mío.
3: De fet, ha concretat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia.
6: Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor. Eso mucho de menos, poder hacer una película como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que al fin y al cabo la hice yo, la escribí yo, pero digo, tendría que estar en mí el secreto de cómo hacer algo parecido de nuevo.
3: En definitiva, ha confirmat que encara té corda per unes quantes pel·lícules més.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast. If you are the dealer, I'm out of the game. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones ja van poder sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
7: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els 5 primers es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a partir de la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna a l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
8: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
7: I el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
9: I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa, i també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lí de tal, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes. Sí, crec que això és marca de la casa.
7: En conjunt, l'univers Crims, ràdio i televisió supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 8 de setembre del 2018.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
11: Esports.
0: Montse Reia, molt bon dia. Bon dia.
12: Hola,
0: ens encallem
12: molt bon
0: ja a primera
12: dia.
0: Hora,
12: El Barça viatja avui cap a Oslo per jugar la final de la Champions femenina dissabte contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ja s'entrena amb el grup i sembla que estarà disponible per a la final, mentre Irene Paredes es va exercitar al marge i de moment encara es dubta. Per a Caroline Graham serà un partit ben especial perquè juga molt a prop del seu poble. Ho explica a TV3.
13: És un dia especial en casa, muy a casa para mí porque crecí justo ahí, muchas memorias de este campo, de toda la vida. Si ojalá pasa, sería muy guay. Toda la afición del Barça, soy segura que va a haber un montón de gente por parte de Barcelona, nos va a dar un plus en el partido.
12: Les blaugranes fan aquest matí un últim entrenament a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda viatgen ja cap a Noruega. Mentrestant, Pau Cubarsí reconeix que han tancat una bona temporada amb el Barça, tot i que la Copa i la Champions se'ls ha escapat. Són declaracions del central blaugrana en una entrevista al Tot Costa Catalunya Ràdio.
14: No, incomplet no, perquè al final tot són bones temporades, al final has aconseguit dos títols que jo crec que també són importants també per l'afició, perquè també fa molt que potser no teníem aquest rendiment de títols i al final que vinguin tots seran benvinguts. Sí que al final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada.
12: Cubarsí confia agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada. La plantilla del Barça va celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar i a la nit el president electe, Joan Laporta, agraïa la feina de la plantilla.
15: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
12: Avui la plantilla anirà a PortAventura. Hores abans, el president interí del Barça, Rafa Juste, diu que la decisió, deia que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste sosté que mantindran la prudència en aquest sentit.
16: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
12: I encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el partit Girona-Elx de dissabte a la primera divisió, en què els dos equips es juguen la permanència.
11: 3Cat Info.
12: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions a la presidència del Rei a Madrid. L'empresari alacantí esgotarà el termini al màxim abans de prendre aquesta decisió. Riquelme alerta del perill de privatització de Madrid.
17: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
12: L'Aston Villa, amb Unai Emery a la banqueta, és el campió de l'Europa League després de guanyar la final 3-0 davant el Friburg alemany. És el cinquè títol de la Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery. El Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça per al play-off a la Lliga de Bàsquet. Els badalonins es van imposar a domicili contra el Tenerife 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30. Els verd i negres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
18: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
12: En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria de Mataró davant el Sabadell 13-6 al primer partit. Destaquen parcial de 6-0 al tercer quart del partit. La portera del Mataró, Mariona Tarré, ho analitza.
1: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
12: I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atleti Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 que es disputarà a Malta a mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. I en handbol, el capità de Granollers, Sergi Franco, deixarà el club a final de temporada després d'11 anys.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora estem pendents de retencions a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera. Hi ha força cua des de la Floresta, sentit Barcelona. Estem pendents per una possible incidència en aquest punt. I seguim amb afectacions a la Nacional 240, a Tarragona. Tallada per manifestació cap al centre de la ciutat. Hi ha congestió en aquest punt i també a les vies de l'entorn. I també a l'AP-7, a Salt, sentit nord, hi ha retencions perquè s'estan retirant els vehicles després d'un accident.
1: Repàs el més destacat a aquesta hora. Govern i Comuns firmen aquest matí l'acord que garantirà l'aprovació dels pressupostos. El compromís incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. Ahir el govern espanyol va assumir els compromisos de l'executiu català amb Esquerra Republicana a canvi d'aquests comptes i també va anunciar la incorporació de més Mossos d'Esquadra, 3.000, per arribar als 25.000 agents al 2030. L'altra qüestió destacada, el Departament d'Educació i sindicats acosten posicions, s'emplacen a continuar negociant. Aquesta tarda s'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que l'Iran estudia l'última proposta de pau dels Estats Units. Donald Trump diu ara que no té pressa per tancar l'acord de pau, sempre que sigui un bon acord, les perspectives d'entesa i que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un impacte positiu en els mercats internacionals. I detinguts 16 monitors i educadors d'una escola bressol de París per abusos sexuals i físics a menors. Els arrestats formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals per sospites sobre el seu comportament. Aquí a casa nostra es reobre el debat sobre les garanties que ofereix el sistema de protecció de víctimes de violència masclista, això després de l'assassinat d'una dona per part de la seva exparella Figueres, que tenia vigent un ordre d'allunyament. I en esports, Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça femení viatja avui cap a Oslo. Dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes ho fa al marge.
1: I el temps, jornada de sol, de calor, temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa, amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants. Passen 3 minuts de 8:45. El govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord per als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat dels de Jéssica Albiach i fa dos dies del d'Esquerra, l'executiu té ara sí totes les garanties perquè els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per a habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, també la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplits amb les normatives de lloguer i mesures per ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. Pel que fa a l'acord del govern amb Esquerra, que inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar entre govern català i espanyol, doncs bé, ahir es van reunir, han acordat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents, un cos que assumirà l'Estat, i també han donat llum verda a la línia del tren orbital, a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca a Madrid. Paula Brujats.
4: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
4: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
1: Parlem ara del conflicte al sector de l'educació. El departament i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts d'ahir acabés sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els ha demanat una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja per al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i de cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
0: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
6: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Doncs bé, tot i aquestes negociacions, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya proper dimecres. A aquesta hora podem marxar en directe cap al Cana. Jordi Barranca, molt bon dia.
7: Hola, Àngels, molt bon dia. Sí, aquí uns 200 professors i docents tant de Terres de l'Ebre com també del País Valencià en aquests moments estan tallant la Nacional 340 en tots dos sentits un cop passat al riu Sénia. Estem, per entendre'ns, a l'altura de Vinaròs, al Baix Maestrat, és a dir, ja en territori valencià. El que volen posar en evidència amb aquest acte és que les demandes del sector educatiu a banda i banda, com dèiem, del riu Sénia, és a dir, tant al Principat com també al País Valencià, tot i els diferents colors polítics que governen en cada una de les dues administracions són les mateixes. Sentim Miguel Martínez, que és docent de Benicarló, i Pau Orenya, que és el portaveu d'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
8: I sol anar per un focus comú, sobretot les ràtios, sobretot a nivell d'infraestructures, sobretot a nivell de plantilles, però trobe que la qüestió principal que preocupa a totes les persones que estan aquí i a totes les persones que estan fent vaga estos dies són els alumnes.
9: Sembla mentida que, malgrat la diferència de colors polítics, doncs veiem que, a més, la situació de la negociació és també compartida, és a dir, també veiem que n'hi ha un bloqueig per part de les dues administracions i n'hi ha una imposició d'uns acords.
7: Aquí, entre les pancartes que podem veure, hi ha l'Ocenia no és frontera, dignitat educativa, o els docents lluitant, també estem ensenyant. Més tard, cap a mig matí, es dirigiran cap a Tortosa, on a les 12 hi ha convocada una manifestació que tindrà dues columnes que confluiran a la zona de la plaça del Mercat. Aquí ara el que s'està fent és preparar un esmorzar popular, una baldanada, però aquesta no és, com bé dèieu, l'única mobilització avui a tot el conjunt de la demarcació de Tarragona i també Terres de l'Ebre, perquè el Camp de Tarragona també està fent talls en una nacional, en aquest cas a la 240, a l'entrada a Tarragona, venint de Valls, a la zona de l'Alcamp, també en aquesta jornada de mobilització de vaga del sector educatiu.
1: Perfecte, doncs ho anirem seguint durant tota aquesta jornada, aquestes protestes. Jordi Barranca, molt bon dia.
7: Gràcies, adéu, bon dia.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 7 minuts i arribarem a 3:15. L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca. Ho ha confirmat el portaveu dels Ministeris d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolars exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau, sempre que sigui un bon acord.
11: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
1: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz ha tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril Brent se situa als $105. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2%. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça. Ens situem ara a França, detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals. París, Isabel Galí.
12: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
13: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
12: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat.
1: I aquí a casa nostra, debat obert sobre les garanties del sistema de protecció de víctimes de violència masclista.

0: lectura.
1: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
2: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
3: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
2: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
4: Més notícies. L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. En els últims mesos, aquesta organització i les associacions de consumidors de 13 països han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma denunciant CQ, explica alguns dels casos que s'han trobat.
5: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
4: Critiquen que davant d'això les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents que li aporten el 10% dels ingressos totals. Sobre TikTok i Google també lamenten que no apliquen filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer. SpaceX, l'empresa de satèl·lits i coets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a borsa. Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de juny al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut d'aquesta empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortir de borsa, el magnat admet que, malgrat els mil milionaris ingressos, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans al mercat. Ara mateix, l'empresa més gran per capitalització és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys un 210%. Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA. Aquí a casa nostra, la subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen. Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles abans que s'acabin les negociacions de l'ERO, que és el dia 29. Sebastián Zamora és delegat sindical de la CGT.
6: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen. Arribem a 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com estan les incidències de les que ens parlava la Clàudia Serra ara fa tot just un quart d'hora. Clàudia, molt bon dia.
7: Molt bon dia, doncs segueixen les retencions que us explicàvem ara fa 15 minuts a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera perquè hi ha hagut un accident segons trànsit entre un cotxe i una moto que provoca cua des de la Floresta sentit Barcelona. En aquest punt només hi ha un carril obert. I tenim retencions també a la C55, a Abrera, cap a l'enllaç amb l'A2. Per contra, millora ja el trànsit a la P7, a Salt, sentit nord. Aquí hi ha hagut un accident, hi havia un carril tallat perquè s'estaven retirant vehicles, però ara la circulació ja és més fluida. A Tarragona segueixen les afectacions a la Nacional 240. Recordem que es troba tallada per manifestació en aquesta nova jornada.

0: Jornada de vaga de docents. Cap al centre de la ciutat s'està fent aquesta manifestació i això està provocant congestió a les vies de l'entorn d'aquest punt, com la T11 i la 27, per on s'està regulant el trànsit. Millora també la situació que us comentàvem fa uns minuts a la P7, entre Barberà i Parets, sentit Girona. Aquí ara ja la circulació també és molt més fluida. I pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals d'aquesta hora a Rodalies.
1: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures més altes aquesta matinada s'han produït a la façana litoral, amb aquests 19 graus a la ciutat de Barcelona, o també a la Ràpita, o també a Portbou, aquí amb una miqueta de tramuntana rescalfada molt lleugera que marxarà, o vents de terral. Bé, al llarg del dia d'avui esperem que la temperatura s'enfili una miqueta més respecte ahir. De fet, a l'interior del país la matinada ha sigut molt agradable, entre els 10 a 15 graus a moltes poblacions, 15 a Lleida, 13 a Girona, també aquests 15 a Tarragona. I els valors més baixos, doncs 6 a Barruera, aquests 7 a Ger, a Prades han arribat fins als 4, o també a Alta Muntanya, com a valor més baix, aquests 4 a Núria, gairebé a 2.000 metres. Avui les màximes, tocar dels 33, o potser 34 al Pla de Lleida, que és on esperem que s'enfili més el termòmetre, al llarg de primeres hores de la tarda, i els valors més frenats cap a la zona del Pirineu, òbviament, però també cap a la façana litoral per la influència marítima. Aquest contrast de temperatures no descartem que generi algun núvol baix, sobretot cap al delta de l'Ebre, però poca cosa més. Tarda amb algunes núvols al Pirineu inofensives. De fet, no esperem ruixats al llarg d'aquests propers dies. Si n'hi ha algun, serà molt aïllat i seran més probables potser a partir de diumenge. Entre demà i demà passat, els termòmetres tocaran sostre i molt probablement puguin arribar a les primeres xifres de 35 graus de manera local a Ponent.
1: Tresca Info.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
1: Catalunya al dia.
3: Avui comencem aquest bloc de notícies de proximitat a Lleida, on aquests dies s'està celebrant un simposi estatal sobre enllumenat públic, que reuneix més de 400 especialistes i que aborda temes com l'augment del cost de la tarifa de la llum a les ciutats o la contaminació lumínica. Precisament, Lleida està treballant en un pla per renovar tot l'enllumenat i convertir-se en una de les primeres capitals de l'estat espanyol a tenir fanals de baix consum. Lleida, Júlia Albacar.
4: El pla per renovar l'enllumenat a la ciutat preveu posar bombetes LED a 14.500 punts de llum, un projecte que permetrà reduir un 64% el consum d'energia actual. Té un cost de 31 milions d'euros i vol situar Lleida com una de les capitals pioneres a l'estat a renovar tot l'enllumenat. Ho destacava així la tinent d'alcaldia d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, durant la inauguració del simposi.
5: És un projecte transformador que no consiste únicamente en cambiar luminàries, sinó també en replantear pues, una forma integral cómo gestionamos, cómo mantenemos alumbrado público en nuestra ciudad.
4: La renovació s'espera que estigui enllestida al febrer de l'any vinent i de moment ja s'han posat bombetes LED al 30% dels fanals. Una mesura molt reivindicada per les associacions de veïns que denuncien que la ciutat tenia més de 200 punts amb mala il·luminació. Sentim Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns, i Beni Ros, presidenta de l'Associació de Veïns de Capport.
6: Pràcticament a tots els barris hi ha alguns punts que us fa més cosa, no? I sobretot els límits de la ciutat, i que algunes zones, pues, per exemple, de la canalització.
7: És veritat que hi ha punts foscos per la inseguretat i el que estan espatllats s'han de canviar.
4: El simposi d'enllumenat s'allargarà fins demà divendres, centrat estany en l'impacte que té per a les finances municipals la pujada del preu de la llum o en com reduir la contaminació lumínica.
3: I ara anem cap a les comarques de Girona. Una onada de robatoris al poble de Cabanes, a l'Alt Empordà, molt a prop de Figueres, ha fet que s'hagi accelerat la posada d'una càmera de vigilància per llegir la matrícula dels cotxes. Els Mossos investiguen els casos en els quals no hi ha hagut ferits, però que han creat força alarma entre els veïns. Fèlix Martín.
8: Des del gener han denunciat 8 robatoris a Cabanes. Poden semblar pocs, però és una situació excepcional en un poble petit d'un miler d'habitants. I tots amb característiques molt semblants. Ha concretat a 3Cat Info l'alcaldessa Núria Camp de la Creu.
9: Són cases de primera residència que tenen a darrere doncs, camps o camins, accessos de patis, on ells han pogut vigilar i veure que la persona marxés i poder-se sortir ràpid. Entren, se'n van directe al que els interessa, diners, joies, en 10 minuts t'ho desvaligen i marxen. Sí que hi ha hagut algun cas que han entrat amb algú a dintre, però no ha passat res. O sigui, van a lo que van i se'n van.
8: A l'Alt Empordà ja hi ha un projecte per posar càmeres lectores de matrícules a moltes poblacions. Cabanes n'és un, i en aquests casos han acordat accelerar la instal·lació perquè d'aquí a poques setmanes ja estigui funcionant.
3: L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins, com la que afecta els jardins del Camp de Mart. Tarragona, Ricard Boigas.
10: El consistori ha demanat respecte per a les voluntàries acreditades que cuiden diàriament les més de 300 colònies felines que hi ha a Tarragona. De les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat, més del 65% han fet un curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
11: Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn, ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes, i si no en tinguéssim totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extesos per la ciutat.
10: El lliurament de les acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mar. Tècnics municipals han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rossegadors.
3: La carnisseria Porter Stop de Vilaller guanya el primer premi del concurs nacional de llonganissa de tipus pagès de Catalunya. És el quart guardó de l'any per a l'establiment, en ple 50è aniversari del negoci i en un any especialment destacat per aquesta carnisseria a l'Alta Ribagorça. Vilaller, Pau Rovira.
12: En aquesta edició del concurs hi han participat una vintena de llonganisses de pagès de 8 comarques diferents. La guanyadora ha estat la del negoci familiar regentat per Josep Lluís Porter i la seva mare, Anna Stop, que continua treballant al taulell amb 75 anys.
13: Pues la veritat, sí, estem molt contents perquè han sigut 3-4 premis aquest any en 2 mesos i bueno, ja en teníem des del 2013, vam tindre medalla d'or del Pirineu. Els principis els tenim des nostres àvies, des mares, i pues, posem molt carinyo i molt entusiasmo i fem en molt amor i res més.
12: El jurat ha destacat la qualitat del producte per l'elaboració tradicional i l'ús de parts nobles del porc. Porter defensa el valor de la cuina del Pirineu i la necessitat de reivindicar els productes locals, així com també la tradició oral i l'aprenentatge dels mestres xarcuters.
14: Bé, nosaltres que tenim una producció molt limitada i nosaltres creiem que hem de tornar a lo d'abans, a la tradició, a l'artesania, a poques quantitats, a no industrialitzar, i llavors a tenir una producció petita, doncs pots controlar tots els processos i la cara ha de ser molt fresca, tècnica, la tradició, que ja la tenim molt bona dels nostres àvies, però sobretot també la tècnica, amb la formació és primordial.
12: Un reconeixement que arriba en un any simbòlic per a la carnisseria, que celebra mig segle d'història.
3: I ara parlem de la Patum. Perquè la d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública, la de la Generalitat. Passa per primera vegada de 125.000 euros a 200.000. I la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes passa de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde de Berga és Ivan Sánchez.
15: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
3: A finals d'any es farà públic el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber, precisament, quin és l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
1: Al Catalunya al dia parlem de tu.
16: I de tu,
1: i de tu.
16: Sí, sí, i de tu també.
1: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
16: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
17: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
18: 170.000 turistes.
19: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
20: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
3: 5 minuts i arribarem a les 9.
1: Esports.
3: Montse Reia, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia, Àngels.
18: El Barça viatja avui cap a Oslo per jugar la final de la Champions femenina dissabte contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ja s'entrena amb el grup i sembla que estarà disponible per aquesta final, mentre Irene Paredes es va exercitar al marge i de moment encara és dubte. Sentim la portera blaugrana Cata Coll parlant de la final de l'any passat que van perdre.
21: Sí, és veritat que l'any passat va fer mal, no?, perdre aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant tan bon futbol i no la guanyes. I, obviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
18: Les blaugranes fan aquest matí un últim entrenament a partir de les 11 a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda viatgen cap a Noruega. Mentrestant, Pau Cubarsí reconeix que han tancat una bona temporada amb el Barça, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el central blaugrana diu que vol agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada.
22: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
18: La plantilla del Barça va celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar i a la nit, i encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat d'alt risc el partit Girona-Elx de dissabte a la primera divisió en què els dos equips es juguen la permanència. Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Madrid. L'empresari alacantí esgotarà el termini al màxim abans de prendre una decisió. Un Riquelme que alerta del perill de privatització del Madrid.
23: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
18: I encara en futbol, l'Aston Villa és el campió de l'Europa League després de guanyar la final 3-0 davant el Friburg alemany. És el cinquè títol de la Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery.
16: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: Parlem de bàsquet. El Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix plaça per al play-off de la Lliga ACB. Els badalonins es van imposar ahir a domicili contra el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30. Els verdinegres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
24: Después del golpe que sufrimos en la BCL, era humano bajar el listón, caer, no hemos caído, hemos creído todos que merecíamos acabar fuerte y creo que pues ahora también hemos hecho un fichaje que nos va a ayudar a acabar con esta energía.
18: Justament el nou reforç del Joventut, Janis Moren, va debutar ahir jugant 6 minuts. En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria del Mataró ahir davant el Sabadell, 13-6. Destaca un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. La portera del Mataró és Mariona Terrer.
25: No ens podem relaxar en cap moment, però sí que és veritat que s'han de celebrar aquests trimini triomfs, perquè són passets petits que et porten cap a l'objectiu que volem.
18: A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra Ferencváros a les semifinals de la final a 4, que es disputarà a Malta mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. En tennis, al torneig de Roland Garros, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany s'han classificat per a la tercera i última ronda de la fase prèvia que jugaran demà. Bassols va superar ahir la txeca Plíxcova 6-3-6-2, Maristany va vèncer l'eslovena Juven en un doble 6-4. En ciclisme, avui 12a etapa del Giro, 175 quilòmetres des d'Imperia Nove Ligure, dos ports de tercera categoria. El portuguès Eulàlio de l'equip Bahrain es manté com a líder i va guanyar l'equatorià Narváez, que va arribar escapat amb Enric Mas de l'equip Movistar, a qui va superar l'esprint.
16: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Segueix la cua a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera. Recordem que hi ha hagut un accident que provoca retencions sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert. Retencions també a la C-55 a Abrera cap a l'enllaç amb l'A-2. A l'AP-7 a Montornès sentit Tarragona. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. I recordem que la Nacional 240 a Tarragona segueix tallada per una manifestació de docents. S'estan fent desviaments en aquest punt que estan provocant congestió també a les vies de l'entorn.
0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís que s'afegeix al tancat amb Esquerra incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha firmat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 l'any 2030. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà va passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. A Cuba l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza reunits al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per la seva actitud. L'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client, els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té recorregut judicial. I l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Cannes. Ha aconseguit el guardó en viva la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també és protagonista.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça viatja avui cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes ho fa al marge. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada el que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. El Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB, després de guanyar el Tenerife 98-100. I a la Champions de waterpolo masculina, l'Atlètic Barceloneta guanya l'Olympiacos 9-12 i ja sap que jugarà contra Ferencváros a les semifinals.
0: Dijous 21 de maig, jornada de sol i calor amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord pels pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat des de Jéssica Albiach i fa dos dies d'Esquerra, l'executiu té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la seva tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per poder gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers i mesures per ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que després de les les negociacions amb Esquerra i els Comuns, els comptes són millors dels que va aprovar el govern al febrer. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan hi ha més enfocs, quan hi ha més accents, quan hi ha més incorporacions, doncs el pressupost és més ric, segur, perquè ha vingut doncs, amb les sensibilitats, en aquest cas, doncs, dels Comuns i d'Esquerra, i per tant, doncs, segur que són millors, clar.
0: I l'acord del govern amb Esquerra inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar entre el govern català i espanyol. Doncs bé, ahir es van reunir i han acordat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents, un cost que assumirà l'Estat. També ha donat llum verda a la línia de tren orbital, a l'organisme que controla les inversions de l'Estat, i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Madrid, Paula Brujats.
5: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
6: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
5: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
2: 3CAT Info.
0: Notícia destacada també d'aquesta jornada i és que el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari, ja que el curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes. De cara al 2028 i el 2029 volen que el augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, tornen a defensar l'acord que ja havien firmat amb el govern. Doncs bé, tot i les negociacions, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui, com us dèiem, és el torn dels docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya, dimecres que ve. Anem cap al Canà. Jordi Barranca, bon dia.
9: Hola, Carme, bon dia. Hola, Carme, bon dia. Sí, aquí hi ha uns 200 professors, mestres, docents, en definitiva, tant de Terres de l'Ebre com també del País Valencià. Des de fa aproximadament mitja hora tallen, en aquest cas a la Nacional 340, un cop passat al riu Sénia, la frontera natural entre Catalunya i País Valencià. Ara estem ja en terme de Vinaròs, és a dir, en Baix Maestrat, territori valencià. El que volen evidenciar amb aquest acte, ara estan fent un esmorzar popular, el que volen evidenciar i el que volen, diguem-ne, escenificar, és que les demandes, les problemàtiques que pateixen en tots dos, tant a Catalunya com també al País Valencià, són les mateixes. Això sí, al País Valencià sumada una altra, en aquest cas, al tema de la llengua. He parlat tant amb docents catalans com valencians i això és el que ens han dit.
10: Des de fa 20 anys, és que hem perdut moltíssim. Jo tinc nòmines de quan jo vaig començar la professió el 2005 i estic guanyant menys ara que llavors. I a més, la quantitat d'alumnes, les ràcios han augmentat tant que es fa impossible fer classe.
11: Perquè han fet moltíssima censura, e inclús en autors catalans, que ja no se suposa que hem de llevar del currículum, i això és una locura, és com si les persones dels Estats Units no estudiaren a Shakespeare.
9: Tot plegat, estem fent pancartes també a la nostra lluita per la seva educació o dignitat educativa. Com dèiem, les demandes són les mateixes a banda i banda del riu Sénia, tot i diferents colors polítics. Ha posat l'èmfasi precisament en aquest punt Pau Orenya, que és el portaveu d'USTEC aquí a Terres de l'Ebre.
12: Sembla mentida que, malgrat la diferència de colors polítics, doncs veiem que, a més, la situació de la negociació és també compartida, és a dir, també veiem que n'hi ha un bloqueig per part de les dues administracions i n'hi ha una imposició d'uns acords.
9: Més tard, a les 12 del migdia, hi ha manifestació convocada a Tortosa. No són els únics actes de protesta avui aquí a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre. Al Camp de Tarragona hi ha una manifestació convocada a 11:45 amb sortida per la plaça Imperial Tàrraco. I a banda, també des de primera hora, hi ha talls de trànsit, sobretot a l'entrada de la ciutat per la Nacional 240.
0: Anem parlant, Jordi. Gràcies. Bon dia.
9: Adéu, bon dia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9 i 10 minuts, la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 3 dècades. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim. Washington, Oriol Serra.
13: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
14: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
13: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana.
0: Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja els estan traslladant per ser deportats via Turquia, segons ha informat el govern espanyol. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha assegurat que els 44 espanyols participants a la iniciativa humanitària ja han sortit a la presó on eren. Són declaracions a Televisió Espanyola.
15: El cònsul d'Espanya en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto, el aeropuerto de Ramon, con el resto de activistas para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas.
0: La diplomàcia europea s'ha sumat avui a les mostres de rebuig pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya van denunciar també ahir el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: El Ministeri de Consum inicia els tràmits per sancionar una gran immobiliària en presència de tot l'Estat per estar cobrant el que no toque als lloguers. Identifiquen 4 potencials infraccions, unes clàusules abusives, per les quals podria afrontar una multa de fins a 4 milions d'euros. Tornem cap a Madrid ara amb la Tània Tàpia.
16: És una empresa que lloga milers de pisos a tot l'Estat, tot i que Consum no comunica el nom. El Ministeri de Pablo Bustinduy ha estat mesos investigant les seves pràctiques i apunta que hauria comès 4 infraccions que es podrien considerar clàusules abusives, com ara cobrar una assegurança per impagament al llogater o aplicar una penalització desproporcionada, segons diu Consum, per cada dia de retard en l'entrega de l'immoble. Per cadascuna de les 4 possibles infraccions podria pagar fins a 1 milió d'euros de multa. Per tant, l'expedient que ara s'inicia podria acabar amb una sanció de com a molt 4 milions. Aquest dijous el ministre té previst comparèixer per donar més detalls del cas. Un cas que recorda un altre expedient obert per Consum i que ja ha acabat la tramitació. El Ministeri ha ratificat una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per pràctiques abusives contra els seus llogaters, un expedient que ha esgotat la via administrativa en el si del Ministeri, però que es pot recórrer davant de la justícia.
0: L'Audiència Nacional Espanyola determina que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Els treballadors podran gaudir així d'un dia lliure addicional si tenen assignat el dissabte com a dia de descans en la seva jornada laboral. Segons la sentència del tribunal, tothom té dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits pel descans setmanal i estableix que s'han de compensar abans de 15 dies. L'audiència dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com ara els teleoperadors, i ara la sentència es podria estendre a altres àmbits. La decisió encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. i l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis a estafes financeres a les seves plataformes. En els últims mesos, aquesta organització i les associacions de consumidors de 13 països han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma denunciant Segur, explique alguns dels casos que s'han trobat.
17: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Critiquen que davant això les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament ja no les han atès. Un quart de 10 del matí. Fem atenció a aquesta hora a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que la circulació és molt complicada a l'entorn de la ciutat de Tarragona per aquesta manifestació en aquesta nova jornada de vaga de docents que talla la Nacional 240 d'entrada a la ciutat. Això provoca retencions a les vies de l'entorn com l'A7, l'A27 d'enllaç cap a la T11 i també aquesta T11 per enllaçar amb l'A7. Molta congestió en tots aquests punts a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha retencions a la C58 a Montcada, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. Recordem que segueix també la cua, les retencions a la C16, als túnels de Vallvidrera, sentit Barcelona, on també hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert en aquest punt. A la P7, a Montornès, sentit Tarragona, també hi ha un carril tallat, en aquest cas també per un accident. I a Sant Gregori, a la mateixa AP7, sentit la Jonquera, encara un carril tallat que provoca densitat en la circulació, un carril tallat per retirar vehicles després d'un accident que hi ha hagut en aquesta zona. És tot de moment.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
18: Continuem amb aquest dijous amb les temperatures elevades, amb aquesta flaire estiuenca, i de fet s'inicia la jornada, bàsicament amb un cel molt serè, amb aquest sol que s'imposarà. Només hi ha alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre o alguns núvols prims cap a l'Empordà que aniran marxant. Avui el termòmetre ha de guanyar un parell o tres de graus més a nivell general, sempre una temperatura més frenada a la costa per la influència marítima, i els valors més alts sempre cap al Pla de Lleida, que és on la temperatura avui pot arribar als 33 o, no descartem, alguna primera xifra de 34. De fet, entre demà i demà passat estem a l'expectativa de que arribin els primers 35 de la temporada de manera local. I en general també un ambient més càlid que pot fer sorgir de manera també puntual a la façana litoral alguna primera xifra que no baixi dels 20 graus de la temporada. Bé, pels propers dies, a part d'aquest tocar sostre del termòmetre entre demà i demà passat, bàsicament parlem d'estabilitat, d'algunes nuvolades de tarda al Pirineu inofensives, sense pluja. Potser a partir de diumenge tornin alguns petits ruixats de tarda a l'àrea del Pirineu.
2: Resca Info. Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
21: Muixca.
22: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
23: Miqui Esparver.
24: Series capaç de perdonar unes banyes?
25: Natàlia Becío.
26: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
27: Dani de la Orden.
28: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
20: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
29: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
2: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Un quart de 10:04, la subhasta de les dues fàbriques de l'empresa Serra Soldadura, que té la zona franca de Barcelona, queda deserta i deixa, per tant, a l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen. Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
3: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu. El grup Aernova, el País Basc, Serra Soldadura, afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen. Una onada de robatoris al poble de Cabanes, a l'Alt Empordà, molt a prop de Figueres, accelera la posada en marxa d'una càmera de vigilància per llegir la matrícula dels cotxes. Els Mossos investiguen els casos en els quals no hi ha hagut ferits, però han creat força alarma entre els veïns. Girona, Fèlix Martín.
4: Des del gener han denunciat 8 robatoris a Cabanes. Poden semblar pocs, però és una situació excepcional en un poble petit d'1.000 habitants. I tots amb característiques molt semblants. Ha concretat a 3 Catinfo l'alcaldessa Núria Camp de la Creu.
5: Són cases de primera residència que tenen a darrere doncs, camps o camins, accessos de patis, on ells han pogut vigilar i veure que la persona marxés i poder-se sortir ràpid. Entren, se'n van directe al que els interessa, diners, joies, en 10 minuts t'ho desvaligen i marxen. Sí que hi ha hagut algun cas que han entrat amb algú a dintre, però no ha passat res, o sigui, van a lo que van, i se'n van.
4: A l'Alt Empordà ja hi ha un projecte per posar càmeres lectores de matrícules a moltes poblacions. Cabanes n'és un, i amb aquests casos han acordat accelerar la instal·lació perquè d'aquí a poques setmanes ja estigui funcionant.
0: L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins com les que afecta els jardins del Camp de Mart. Tarragona, Ricard Boigues.
6: El consistori ha demanat respecte per a les voluntàries acreditades que cuiden diàriament les més de 300 colònies felines que hi ha a Tarragona. De les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat, més del 65% han fet un curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
7: Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn, ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes i si no en tinguéssim, totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extesos per la ciutat.
6: El lliurament de les acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mar. Tècnics municipals han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rossegadors.
2: 3CAT Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes de les últimes hores al Festival de Cinema de Cannes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. Avui és el torn dels Javis. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
8: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'han dut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebraven declaracions a l'informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
8: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Marga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Cannes, però que no pateix gens pel palmarès. Ha assegurat que aquesta ja és la pel·lícula definitiva sobre ell mateix i que ara vol fer coses diferents.
21: Sí que me gustaría un cambio de rumbo. Yo ya estoy harto de mí mismo. Yo no quiero recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Y de hecho también estoy buscando alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito en soledad. Alguien con quien compartir para que me traiga un universo distinto del mío.
8: De fet, ha concretat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia.
21: Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor. Eso mucho de menos poder hacer una película como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que al fin y al cabo la hice yo, la escribí yo, pero digo, tendría que estar en mí el secreto de cómo hacer algo parecido de nuevo.
8: En definitiva, ha confirmat que encara té corda per unes quantes pel·lícules més.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública, la de la Generalitat, passa per primera vegada de 125.000 euros a 200.000, i la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes passa de 15.000 a 65.000 euros. A final d'any es farà públic el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
2: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Barça viatja avui cap a Oslo, a Noruega, per jugar a la final de la Champions femenina dissabte contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ja s'entrena amb el grup i sembla que estarà disponible per a la final, mentre que Irene Paredes es va exercitar al marge i de moment encara és dubte. Unes molèsties que Caroline Graham tenia i que li van impossibilitar jugar a la final de Copa el dissabte.
11: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
9: Les blaugranes fan aquest matí, a partir de les 11, un últim entrenament a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda ja viatgen cap a Noruega. Mentrestant, el central del Barça masculí, Pau Cubarsí, reconeix que han tancat una bona temporada amb el Barça, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat. Sentim Cubarsí en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
12: Sí, al final són dues lligues consecutives que... al final és el que has anat fent durant tota la temporada, doncs, un nivell espectacular, doncs, poder tenir aquest reconeixement al final, que és tenir el títol de Lliga, i si pot ser dos seguides, doncs és algo espectacular, que això vol dir que portem dos anys treballant de manera molt bona.
9: Cubarsí deia que vol agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada. La plantilla del Barça va celebrar ahir el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar ahir a la nit. Avui la plantilla anirà a PortAventura. I encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat d'alt risc el partit Girona-Elx de dissabte a la primera divisió, en què els dos equips juguen la permanència. Encara parlem de futbol per dir que Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari alacantí esgotarà el termini al màxim abans de prendre una decisió. Riquelme alerta del perill de privatització del Club Blanc.
13: Daremos la información a la Junta Electoral, pero decidiremos y agotaremos nuestro tiempo para el sábado para decidir. Necesitamos cerrar un proyecto ilusionante, una serie de jugadores necesarios y perfiles deportivos. No se cierra en 5 días.
9: Això és el que deia Riquelme, que necessiten encara una mica de temps per tancar el projecte. L'Aston Villa anglesa, amb Unai Emery a la banqueta, és el campió de l'Europa League després de guanyar la final ahir 3-0 davant a Friburg alemany. És el 5è títol de Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Al poliesportiu destaquem que el Joventut de Bàsquet guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça per ser als play-off de la Lliga ACB. Els badalonins es van imposar ahir a domicili contra el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30. Els verdinegres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
14: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
9: En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria de Mataró davant el Sabadell per 13-6 al primer partit. Destaca un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. La portera del Mataró, Mariona Tarré, ho analitza.
15: No ens podem relaxar en cap moment, però sí que és veritat que s'han de celebrar aquests trimini-triomps perquè són passets petits que et porten cap a cap al que, a l'objectiu que volem, i res, i això és el que nosaltres valorem i que valorem de cara al que ve i totes les victòries possibles que puguem aconseguir.
9: A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos per 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 que es disputarà a Malta a mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions de la Champions. En handbol, el capità de Granollers, Sergi Franco, deixarà el club a final de temporada després d'11 anys. Direm també que de matinada a l'NBA, el Oklahoma City Thunder han igualat la final de la Conferència Oest després de guanyar San Antonio Spurs per 122-113. Amb aquest 1-1, la sèrie es trasllada ara a San Antonio per als dos pròxims partits que es disputaran el divendres i el diumenge. I avui, 12a etapa del Giro d'Itàlia, 175 quilòmetres d'Imperia Novi Ligure, dos ports de tercera categoria.
0: Dos quarts de 10 del matí, el president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jessica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís s'afegeix al tancat amb Esquerra Republicana. Mentrestant, el govern espanyol va assumir els compromisos que l'executiu de Salvador Illa va firmar amb Esquerra a canvi d'aquests comptes. I el Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. És el que us hem destacat aquesta primera mitja hora i a partir d'ara us explicarem que la direcció d'Esquerra insisteix que no seria una bona estratègia participar en una confluència d'esquerres a les pròximes eleccions generals. Ho ha dit el portaveu Isaac Albert després que Gabriel Rufián s'hagi ofert per liderar-la. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. I Viella, la capital de la Vall d'Aran, aplega una trobada de 300 turoperadors d'una cinquantena de nacionalitats en una de les trobades internacionals de referència pel turisme actiu i de natura. I en esports, Montse?
9: Doncs destaquem que el Barça femení viatja aquesta tarda cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes s'ho fa al marge.
0: I el temps, jornada de sol i calor, amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa, amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al Delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants. Dos quarts de 10:02, el govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord pels pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat dels de Jessica Albiach i fa dos dies d'Esquerra, l'executiu té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. L'acord inclou més recursos per habitatge, tal com ha explicat a TV3 la líder dels comuns, Jessica Albiach.
1: Estem parlant de 2.500 milions d'euros per impulsar polítiques d'habitatge. Estem parlant que amb el pla de barris arribarem a 120 barris i, per tant, necessitem una inversió de 1.200 milions d'euros. Tenim barris a Catalunya que estan apuntalats, que s'estan ensorrant i aquí necessitem una intervenció. Parlem també d'una nova llei per poder reconvertir oficines que estiguen buides, locals comercials que estiguen buits, també en HPO, en habitatge de protecció oficial, perquè estem veient que necessitem tots els recursos per ampliar el parc públic.
0: Els comptes que pugen a més de 49.000 milions d'euros també milloren la partida per agricultura i deixen la porta oberta a destinar recursos a compensar els efectes econòmics derivats de la guerra contra l'Iran. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
16: El pressupost d'agricultura creix fins als 1.000 milions d'euros. La primera vegada que aconsegueix aquesta xifra, és a dir, estem posant molts recursos en aquest sector, és el primer sector de l'economia a Catalunya, genera el 19% del PIB i, per tant, per nosaltres importantíssim. I es deixa clar amb una disposició que, evidentment, per fer front a la guerra, no?, i a les conseqüències d'aquesta, doncs haurem de veure i es podrà ampliar el pressupost o es podrà modificar partides per fer-ne front.
0: I creu que després de les negociacions amb Esquerra i els comuns, els comptes són millors dels que va aprovar el govern al febrer. El govern aprovarà demà els comptes en una reunió extraordinària i els portarà al Parlament per començar aquesta tramitació. I l'acord del govern amb Esquerra inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar entre el govern català i espanyol. Doncs bé, ahir es van reunir i van acordar ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents, un cos que assumirà l'Estat. També va donar llum verda a la línia de tren orbital a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Madrid, Paula Brujats.
17: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
18: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
17: El govern espanyol també s'ha fet seus als compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
19: Tresca Info. Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
22: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
19: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
22: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
19: Tresca Info.
0: Més coses, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes. De cara al 2028 i 29 volen que l'augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
23: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
24: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord amb el govern. Pràcticament 9:45 sortim a l'exterior. L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca. Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolars exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president nord-americà Donald Trump ha dit ara que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
25: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
0: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril Brent se situa als 105 dòlars. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2%. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça. Dues coses més de la crònica internacional. Dos morts i diversos ferits en un atac amb drons d'Ucraïna contra una refineria russa a la ciutat de Sirran, a més de 1.000 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. L'atac ha provocat un gran incendi i les autoritats russes han tancat l'espai aeri a tota la regió. Kiev ha incrementat els últims mesos els seus atacs contra instal·lacions energètiques russes i davant la fragilitat demostrada per les defenses antiaèries de Moscou. L'exèrcit rus també ha tornat a atacar diverses regions ucraïneses amb més de 100 drons, la majoria dels quals han estat interceptats segons Kiev. Malgrat això, un civil ha mort a la ciutat de Chernihiv. I Taiwan assegura que està disposat a dialogar amb Donald Trump en resposta a l'oferiment que li ha fet el president dels Estats Units. El líder nord-americà s'ha saltat una línia vermella del protocol de la relació amb la Xina i ha assegurat que parlarà directament amb el president taiwanès. és un moviment que representa una amenaça per les relacions entre Washington i Pekín.
3: Parlaré amb ell, parlo amb tothom. Tenim aquesta situació molt ben controlada. Vam tenir una gran reunió amb el president Xi. Va ser, de fet, increïble. Treballarem el problema de Taiwan.
0: Els presidents dels Estats Units i Taiwan no mantenen comunicacions directes des del 1979, quan Washington va trencar relacions diplomàtiques amb Taiwan per establir-les amb la Xina. Pekín reivindica Taiwan com el seu territori i no ha descartat ocupar-lo per la força. Als Estats Units sí que venen periòdicament armament a Taiwan. Trump té pendent decidir sobre un nou paquet valorat en 12.000 milions d'euros.
4: Trescat Info.
5: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
6: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
7: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
20: Sóc el Risto Mejide.
26: Sóc l'Álvaro Morte.
5: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
27: Amb tots vosaltres, Jordi González.
5: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: De l'actualitat política, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027. En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans del Congrés ha dit, sense entrar en detalls, això sí, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb el grup parlamentari i que ara lidera.
28: Conviene una sèrie de condicions, no hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
0: El col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partit a l'esquerra del PSOE, les pròximes generals. Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3CAT Info que no seria una bona estratègia. Escoltem el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
29: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma, no és una bona estratègia.
0: Albert,

bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació pels més necessitats va tirar endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Jonathan Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de depositar una fiança d'1 milió d'euros. Hi ha un debat obert sobre les garanties del sistema de protecció de víctimes de violència masclista, això després del crim de Figueres, on el tot tenia un

0: 3 quarts de 10 del matí, fem una pausa per fer atenció al trànsit i al temps. I comencem per actualitzar la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora segueix la circulació molt complicada a l'entorn de la ciutat de Tarragona per manifestació en aquesta nova jornada de vaga de docents. Segueix tallada, disculpeu, la Nacional 240 d'entrada a la ciutat des de ja fa 2 hores. Això provoca retencions a les vies de l'entorn com l'A7, on els accessos cap a la Nacional 240 estan tallats, l'A27 d'enllaç cap a la T11 i la TP2031 cap al centre de la ciutat. Recordem que també per manifestació de docents està tallada la Nacional 340 a Vinaròs. Més enllà d'això, a l'àrea de Barcelona hi ha retencions a la C58 a Montcada, sentit Barcelona, per un accident. En aquest punt el carril Busbau és obert a tots els vehicles, excepte els camions de més de 7 tones i mitja. Retencions també a l'AP7 a Montornès, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat perquè encara hi ha vehicles al voral per un accident. I a la C55 a Abrera, direcció a l'enllaç cap a la 2. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Les temperatures més altes aquesta matinada s'han produït a la façana del litoral, amb aquests 19 graus a la ciutat de Barcelona, o també a la Ràpita, o també a Portbou, aquí amb una miqueta de tramuntana rescalfada molt lleugera que marxarà.

0: o vents de Terral. Bé, al llarg del dia d'avui esperem que la temperatura s'enfili una miqueta més respecte a ahir. De fet, a l'interior del país la matinada ha sigut molt agradable, entre els 10 a 15 graus a moltes poblacions, 15 a Lleida, 13 a Girona, també aquests 15 a Tarragona, i els valors més baixos, doncs 6 a Barruera, aquests 7 a Ger, a Prades han arribat fins als 4, o també a Alta Muntanya, com a valor més baix aquests 4 a Núria, gairebé a 2.000 metres. Avui les màximes, tocar dels 33 o potser 34 al Pla de Lleida, que és on esperem que s'enfili més el termòmetre, al llarg de primeres hores de la tarda, i els valors més frenats cap a la zona del Pirineu, òbviament, però també cap a la façana litoral per la influència marítima. Aquest contrast de temperatures no descartem que generi algun núvol baix, sobretot cap al delta de l'Ebre, però poca cosa més. Tarda amb algunes núvols al Pirineu inofensives. De fet, no esperem ruixats al llarg d'aquests propers dies, si n'hi ha algun serà molt aïllat i seran més probables potser a partir de diumenge. Entre demà i demà passat, els termòmetres tocaran sostre i molt probablement puguin arribar a les primeres xifres de 35 graus de manera local a Ponent.
1: 3CAT Info.
2: La Universitat Rovira i Virgili tria rector aquest mes de maig. Les dues candidatures que s'hi presenten estan fent actes de presentació als diferents campus enmig de la indiferència de la gran majoria d'estudiants que hauran de triar juntament amb la resta de la comunitat educativa en les votacions que es faran a final de mes. Tarragona, Manel Sastre.
3: Els dos candidats que es presenten al rectorat són Josep Pallarès, catedràtic de Tecnologia Electrònica, que opta a la reelecció, i Domènec Puig, exvicerrector del centre, catedràtic i membre del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Però què en saben els estudiants d'aquestes eleccions?
4: Home, sí que és un dia important perquè elegim com la persona que ens dirigirà a la universitat durant 4 anys.
5: Sí, perquè a fin de cuentas el futuro de la universidad depende de una persona y los avances de ella misma.
6: El rector que hi ha ara sí que està bé, més o menys que proposa, no sé, jo vaig veure un vídeo per TikTok que deia que tornaria a fer la festa URB.
3: La campanya es basa en visites als diferents campus, alguns actes festius i sobretot a les xarxes socials, en el cas de Domènec Puig, en un pla més institucional.
7: Em presento al rector de la URB perquè vull una URB que avanci de forma decidida cap a l'excel·lència. He tingut el goig de créixer personalment i professional.
3: Mentre que l'actual rector, Josep Pallarès, busca un contacte més informal.
8: A veure, més enllà dels estudis, què tenim pels estudiants?
9: Potenciar també la vida universitària, la festa major, espais d'aprenentatge innovador i més espais per a
3: les alumnes. Són només una part del cens electoral que pot triar aquest rector. També tenen dret a vot el personal docent i investigador, el personal tècnic de gestió i el d'administració i serveis. La campanya s'acaba el 25 de maig i fins al 27 es podran fer les votacions de forma telemàtica per un mandat que passa de 4 a 6 anys.
2: 300 touroperadors d'una 50ena de nacionalitats es donen cita a Vielha, la Vall d'Aran, en una de les trobades internacionals de referència per al turisme actiu i de natura. És el primer cop que aquest congrés itinerant se celebra al Pirineu. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Sí, es tracta de l'Adventure Elevate Europe, una cita que el sector veu com una oportunitat per projectar internacionalment el Pirineu a nivell turístic i més enllà de la temporada d'hivern. El Pepo Foz, del Pallars, representa una de les agències que hi participa.
11: Tots sabem que busquem clients americans, clients estrangers, molts cops que busquen segons quin tipus d'experiències i que potser desconeixen el territori i nosaltres som els que els anem a oferir de manera que puguem col·laborar.
10: El Nobuhito Kubo ja fa 5 anys que porta clients japonesos per córrer la UTMB Aran, però ara cerca ampliar el ventall d'experiències.
12: Sí, he descobert algunes noves aventures en aquest territori perquè abans només havia visitat la Vall d'Aran i Barcelona.
10: I la Lauren Jefferson ja pensa portar clients al Pirineu l'any que ve.
13: Estic impacient per tornar l'any que ve i volem promocionar-ho més entre els nostres turistes, així que he fet moltes fotos. Hem fet caiac, el menjar també increïble, l'excursió a la muntanya. Els nois estaven entusiasmats.
10: Este congrés tanca portes avui dijous i durant 3 dies els turoperadors han descobert el patrimoni, la cultura i la natura de diferents punts del Pirineu.
2: Solució in extremis per evitar el tancament del monestir romànic de Sant Pere Casserres, un dels monuments més visitats d'Osona, que arrossega greus problemes econòmics. La Generalitat i la Diputació de Barcelona s'implicaran en la governança i en el finançament del monestir, que és propietat del Consell Comarcal. El govern aportarà 100.000 euros anuals pel seu manteniment. Masies de Roda, Nàtia Dell.
14: És poc comú que els consells comarcals disposin de patrimoni, però fa 35 anys van decidir comprar el monestir per salvar-lo de la ruïna després de 3 segles d'abandonament. L'ens supramunicipal portava 3 anys buscant la manera d'aixugar el dèficit acumulat que els ha portat a una situació límit. Tots els alcaldes d'Osona van fer un clam unànime per demanar ajuda a institucions superiors. Doncs bé, ara ja respiren tranquils perquè han tancat un acord amb la Generalitat i la Diputació que s'ha de materialitzar abans de finals d'any. Marçal Ortuño és el president del Consell Comarcal.
15: Nosaltres acumulàvem un dèficit superior als 100.000 euros anuals, evidentment depèn de l'any, i aquí el compromís de la Generalitat sí és de ja cobrir aquest dèficit, i llavors l'aportació que faria extra la Diputació doncs serviria per poder fer un manteniment més ambiciós.
14: Sant Pere de Casserres és l'únic monestir benedictí de la comarca i un dels pocs que conserva l'estructura original íntegra del segle XI. Van arribar a viure-hi 12 monjos. L'Oriol Montero és educador de patrimoni i va treballar de guia al monestir durant 13 anys.
16: Aquí el fet de que la comunitat no fos mai gaire gran, no van necessitar ampliacions i per tant es van quedar una mica amb l'edifici com el tenien en el seu origen. Veure-la ara i contemplar-lo com a monestir romànic és un monestir romànic pur.
14: Rodejat ara per l'aigua del Pantà de Sau, el monestir va tenir activitat eclesiàstica fins a finals del segle XVI, quan va passar a mans del Col·legi dels Jesuïtes de Betlem. Fins i tot va fer funcions de granja. El 1767, el rei Carles III l'expropia, entra a subhasta pública i acaba en mans de particulars fins que el compra el Consell Comarcal.
2: Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims, el podcast, una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta ho faran a la tardor. Ahir, però, 300 persones ja van poder sentir el primer capítol en primícia, Montse Pujol.
17: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els 5 primers es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a partir de la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
18: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
17: I el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
19: I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa, i també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'accent lleidatà, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
18: Sí,
19: crec que això és marca de la casa.
17: En conjunt, l'univers Crims, ràdio i televisió supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 8 de setembre del 2018.

0: Esport.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions i s'espera que tant Graham com Paredes puguin entrar a la llista de convocades. Paredes, Irene Paredes, no va entrenar encara amb el grup ahir, però sí que ho va fer Graham. La noruega confessa a TV3 que la final de dissabte li genera moltes emocions.
3: Es un día especial en casa, muy a casa para mí porque crecí justo ahí. Muchas memorias de este campo, de toda la vida. Si ojalá pasa, sería muy guay. Toda la afición del Barça, soy segura que va a haber un montón de gente por parte de Barcelona, nos va a dar un plus en el partido.
2: A partir de les 11 del matí, les blaugranes fan un últim entrenament a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda viatgen cap a Noruega. Sobre la logística del viatge a la final d'Oslo, el fet que sigui a Noruega ha complicat el desplaçament, que no serà tan massiu com en altres ocasions. El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol avança que el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, i també que el gruix d'aficionats blaugranes que s'hi desplacin ho faran al marge del viatge que ha organitzat el club. Mentrestant, el central de Barça, Pau Cubarsí, reconeix que han tancat una bona temporada amb l'equip, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat. El sentim al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
4: No, incomplet no, perquè al final tot són bones temporades, al final has aconseguit dos títols que jo crec que també són importants també per l'afició, perquè també fa molt que potser no teníem aquest rendiment de títols, i al final que vinguin tots seran benvinguts. Sí que al final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó el que podem millorar.
2: Cubarsí deia que vol agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada. La plantilla del Barça va celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar ahir a la nit. A aquestes alçades el club ja treballa per incorporar nous fitxatges, com ara un davanter per substituir Robert Lewandowski, que marxa. El director esportiu del Barça, Deco, creu que el polonès no es pot reemplaçar.
5: Pues un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no?
6: Yeah.
5: O sea, Barça... es imposible substituir a Robert, porque hoy día estamos hablando ahí. Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien substituir, pero el fútbol es así.
2: El Barça vol la continuïtat de Rashford i Cancelo. En el cas de l'anglès, la clàusula és de 30 milions d'euros i el Barça, ara que tindrà fair play, està disposat a pagar-los. I encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el partit Girona-Elche de dissabte a la primera divisió, en què els dos equips es juguen la permanència. El Madrid, el possible candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per presentar oficialment la seva candidatura. L'empresari alacantí esgotarà el termini al màxim abans de prendre una decisió. Un Riquelme que alerta del perill de privatització de Madrid.
7: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
2: L'Aston Villa anglès és el campió de l'Europa League després de guanyar la final ahir 3-0 davant el Friburg alemany. És el cinquè títol de Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix plaça per al play-off de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar ahir contra el Tenerife 98-100 a la pròrroga en partit pendent de la jornada 30. Els verd i negres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
8: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición és molt difícil.
2: En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria del Mataró davant el Sabadell 13-6 al primer partit. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 que es disputarà a Malta a mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. En ciclisme, avui 12a etapa del Giro, 175 quilòmetres, des d'Imperia a Novelligure, dos ports de tercera categoria, portuguès Eulàlio es manté com a líder. Ahir va guanyar l'equatorià Narváez, que va arribar escapat amb Enric Mas de l'equip Movistar, a qui va superar l'esprint. Sentim Mas.
1: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
2: I en tenis el torneig de Roland Garros, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany s'han classificat per a la tercera i última ronda de la fase prèvia que jugaran demà. Bassols va superar la txeca Plíškova 6-3, 6-2 i Maristany va vèncer Jovan en un doble 6-4.
0: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís, que s'afegeix al tancat amb Esquerra Republicana, incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui via Turquia, segons ha informat el govern espanyol. La diplomàcia europea s'assuma al rebuig pel tracte d'Israel als membres d'aquesta iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu. El govern cubà considera que la imputació de Raúl Castro per part de la justícia dels Estats Units busca justificar una intervenció militar nord-americana a l'illa i anuncia una resposta ferma. Washington acusa Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. Trump nega que busqui una escalada militar. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a una gran immobiliària sense fer-ne públic el nom per possibles infraccions en els contractes de lloguer. S'enfronta a una multa de fins a 4 milions d'euros. I l'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té recorregut judicial. L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat, defensa la tasca dels voluntaris acreditats que atenen unes 300 colònies i la necessitat d'aquests animals per controlar plagues de rates o ratolins. I avui arrenca el Cornamusam, el Festival Internacional de Cornamusa d'Olot. Aquest certamen, que va molt més enllà d'aquest instrument de vent, celebra 35 anys amb una llarga llista de concerts i activitats relacionades amb la cultura popular fins diumenge.
1: Esports.
2: El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte la final de la Champions i s'espera que tant Graham com Paredes puguin entrar a la convocatòria. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada la que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio. El Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB després de guanyar ahir el Tenerife per 98-100. I en waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa.
0: I ens queda el temps. Jornada estable i completament assolellada. Avui s'esperen temperatures més caloroses amb un ambient gairebé d'estiu. Termòmetres més frenats cap als 25 graus a la costa i als 30 a l'interior. A Ponent s'aproximaran als 35 graus de manera puntual. Tarda amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu. 3CAT Info.

0: Amb aquesta cançó, en Julen aixeca una enorme bandera vermella per onejar-la com a símbol de revolta. El tema que presenta avui és Red Flags, és tota una declaració d'intencions, un alegre himne pop que acaba transformat en una marxa èpica al més pur estil dels miserables contra les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí. Un estàndard de les ruptures inevitables. Una proposta divertida i atrevida carregada d'ironia i d'agulles afilades. Una cançó que formarà part d'un EP dedicat a l'amor i al desamor que s'estrenarà el pròxim mes de juny. Amb la cançó i la novetat musical d'en Julen i aquestes Red Flags, engeguem el programa d'aquest matí de dijous. Avui ens quedem a 21 de maig, edició 128 de la temporada, i ens sumem ja 609. En total, al llarg dels 4 cursos, de les 4 temporades. Resten 225 dies per acabar l'any i només 4 pel pròxim festiu, que serà dilluns vinent, dia 25 de maig. De seguida anem al temps. Avui mireu al cel i somrieu, perquè la primavera ha decidit premar l'accelerador i en regalar un tram final de setmana que fa una olor increïble a estiu. Prepareu les ulleres de sol i la màniga curta, que venen 3 dies de postal. També passarem pel quiosc per saber quins són els titulars que destaca avui la premsa escrita. Ens aturarem a l'agenda local d'aquesta setmana. I també farem parada a la informació esportiva. El pavelló esportiu municipal Carme Femades ha estat l'escenari d'una cita històrica per al futbol sala local. El sènior femení del futbol sala olímpic d'Argentona ha aixecat el títol de la Copa Catalunya després de superar el camp de Bànol per un treballat 3-1 en la gran final. Després d'una temporada exigent i plena d'obstacles, les argentonines han tocat el cel davant de la seva afició. Parlarem amb l'artífex d'aquest èxit des de la banqueta, Liu Claus, perquè ens faci la seva valoració d'aquesta gran victòria. A les 11 farem tertúlia amb els nostres avis i a les 12 anirem obrint la gana amb les receptes que ens oferirà un dia més l'Esteve Pedra. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, si ens voleu trucar durant la tertúlia, si també voleu trucar durant la secció de cuina i afegir el vostre ingredient particular, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar allò que més t'ha agradat o saber el que t'has perdut, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Doncs vinga, t'acompanyo fins la una del migdia. Posa't còmode, perquè avui farem trampes al rellotge. Si et quedes aquí amb nosaltres a Ràdio Argentona, quan et vulguis adonar, el matí ja haurà volat. I aquesta és la novetat musical que arriba de l'Àuria Franch.

0: Tot i fer-se famosa versionant en català cançons internacionals famoses, traduint-la ella mateixa la lletra a través de les xarxes socials, també s'atreveix a compondre ella mateixa les seves cançons inèdites. Aquesta cançó que ja fa olor d'estiu es diu És meravellós i ens agradarà compartir-la a partir d'avui amb vosaltres a les portes d'un estiu que ja el tenim a tocar. Anem al temps, perquè hem començat el matí amb un sol radiant a tota la comarca, només acompanyat de quatre teranyines de núvols alts de decoració que no fan cap mena de nosa. El vent bufa molt fluixet, avui tenim una mar tranquil·la pràcticament com una bassa d'oli. Les temperatures mínimes ja han pujat i ens hem mogut en un ambient nocturn molt suau, entre els 14 i 18 graus. A la tarda, la caloreta serà la protagonista. Demà divendres la història es repeteix i millora. El temps es mantindrà totalment estable, tranquil i assolellat de punta a punta del Maresme. No esperem ni una sola gota d'aigua. El vent bufarà molt fluix, amb un garbí suau al migdia i la mar estarà una mica més arrissada. Les temperatures faran goig i s'enfilaran cap a la franja dels 24 i 27 graus. Un divendres ideal per sortir a fer l'orxata o el primer gelat o el primer sopar a la fresca. I el cap de setmana s'enceta amb molt bona nota. Atenció als qui estigueu planificant el dissabte perquè el bon temps ens acompanya. Mantindrem la dinàmica d'estabilitat i sol a tota la comarca, tot i que de cara a la tarda veurem com arriben alguns núvols una mica més evidents però sense cap perill de pluja. Vent de sud fluixet, marejola tota la costa i un termòmetre que es nega a baixar. Tornarem a repetir màximes entre els 24 i 27 graus i mínimes fregant els 19 graus a la costa. Vaja, un ambient tropical. Si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia atenció perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable. Això és tot de moment.
0: I després del temps anem a unes portades que fan més olor de cap de setmana que de tinta i que avui venen amb ganes de marejar la perdiu més que un GPS sense cobertura.

Comencem destacant el titular de la portada del diari Ara. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis del govern rebaixant la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que la Moncloa descarta. Imatge per Bad Bunny, el cantant porto-riqueny que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic, es va deixar veure ahir pels carrers de Barcelona. En clau internacional, els Estats Units imputen Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. També Xi Jinping i Putin es declaren amistat a un nivell sense precedents. El Punt avui destaca en portada energia d'arrels catalanes. El sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. La Vanguardia, Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. També imatge per Xi Jinping i Putin que marquen distància amb Trump. En clau econòmica, dos escaladors van atendre el fill d'en Dick després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador de Mango aporta més detalls del dia del succés. El periòdico destaca també en portada que Zapatero i Julito en planeja evadir 3 milions a Hisenda. Imatge per Xi i Putin que censuren la política internacional de Trump. L'Esportiu titula per la història: el Girona jugarà el seu futur dissabte contra l'Elx a Montilivi, on només la victòria donarà la continuïtat al projecte a primera divisió. Esport, entrevista a Frankie de Jong, diu: no he sabut vendre'm bé. I Mundo Deportivo, festa de Lliga. El Barça acomiada una altra temporada amb títols de festa en un local a Castelldefels. Aquests són els titulars que destaquem en l'edició d'aquest dijous a la premsa escrita. I amb el cap de setmana ja a tocar i el cervell fent les maletes, us portem una agenda tan atapeïda de plans que us faran falta superpoders per arribar-hi a tot. Afileu les orelles i trieu activitat, que aquí hi ha més teca que un tàper de la mare premsat al buit. Avui a les 6 de la tarda la sala celebrarà els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per Aleidis Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. De cara a diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Cantí i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics del municipi. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I cinema, no hi podria faltar aquest cap de setmana el cinema del Centre Parroquial, que ens proposa un èxit absolut de taquilla. És la segona part del Diablo se viste de Prada, amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant. Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblades. Projectarà dissabte i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre i també dilluns a 7:45 de la tarda.

0: cada matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: I així sona la versió del Jo Soc Com Tu d'aquest 2026 que arriba de la mà i de la veu de la Bet. Jo

És el Jo Soc Com Tu d'aquest 2026. Es va presentar el passat dissabte dins de la Caminada Solidària. I és la Bet l'encarregada de posar la veu i la música a l'edició d'enguany de les dissantes. A més, també la tindrem per les santes, si no vaig errat, el dissabte 18 de juliol. I de Mataró tornem a Argentona amb la música de Mutxalaca i aquesta que es diu Mareta. Amb ells arribem a gairebé 2:15, petita pausa i seguim i parlem d'esports.

0: mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
3: Diputació de Barcelona.
5: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
6: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
7: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
8: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
9: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: El pavelló esportiu municipal d'Argentona ha estat l'escenari d'una cita històrica pel futbol sala local. El senyor femení del futbol sala olímpic d'Argentona ha aixecat el títol de la Copa Catalunya després de superar el camp de Bànol per un treballat 3-1 en la gran final. Després d'una temporada exigent i plena d'obstacles, les argentonines han tocat el cel davant de la seva afició. Avui parlem amb l'artífex d'aquest èxit des de la banqueta, Liu Claus, perquè ens faci la seva valoració d'aquesta gran victòria. Iu, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé, molt content, la veritat.
0: Vinga, anem a parlar d'aquest torneig. Després d'haver quedat a les portes en altres competicions aquest any, què s'ha sentit en veure el xiulet final i saber que ja éreu campiones?
1: Ma, la veritat és que entre molta alegria i un descans, saps? Vull dir, tot ha anat, com que tot ha anat fins i tot dintre del que és la final, vam tenir la desgràcia de que una de les jugadores es va fer mal. I que a sobre, vull dir, no, tot ens ha anat una mica tort. I clar, al final, poder guanyar, veure les cares de contentes de totes, doncs escolta, no té preu això, no té preu. Vam lluitar ja a la semifinal, que van guanyar el campió de Lliga, bueno, que és el que havia guanyat tot fins ara.
0: El Montsant a la 5, no?
1: Sí, els van guanyar 2-0. Uh-huh. I molt bé, vull dir, la veritat és que ja el primer partit ja va ser supercompetit. I a la final, doncs, vam tenir molt mala punteria. Vam arribar a fer fins a 5 postes. Vam tenir ocasions, si no vam tenir una trentena d'ocasions, no en vam tenir cap.
0: Ja.
1: Però només en van entrar 3. Però bueno, i la desgràcia de que la Caral se'ns va fer malbé.
0: Uh-huh. Aquest matí demanava algunes fotos que puc veure i gairebé una mica més i arribeu a ser 4 gats, eh?
1: Sí, no és que va passar això. És que, ja dic, el que passa és que els gats que hi havia aquest diumenge doncs eren potser els que més poden competir, els que tenen una competició més a la sang, les que porten entrenant, vull dir, a part dels entrenos que puguem fer nosaltres, entrenen elles pel tema del Mundial, entrenen particularment cada dia, i això ens va permetre que sense canvis pràcticament poguéssim aguantar el ritme del partit. Mm-hmm. És més, el ritme el portàvem nosaltres i eren les altres les que havien de seguir de nosaltres.
0: Ja. Clar, amb totes les dificultats, lesions i condicions, no? Condicionants que ens explicaves en l'última entrevista, per arribar a la final vau haver de superar primer el triangular del dia 10 contra el Vic i la Garriga, sí, em sembla.
1: Sí, però que vam quedar segons, no vam poder guanyar ni el triangular.
0: Ja.
1: Vam quedar segons perquè ens va guanyar el Vic. El que passa que, clar, les jugadores que hi havia no eren les mateixes que hi havia aquest diumenge.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, doncs, l'única, la clau ha sigut és aquesta, eh? Vull dir que les que teníem aquest cap de setmana era competició 100%.
0: Mm-hmm. I el Montsant a la 5 no va poder passar de la primera fase?
1: No, va perdre les semis.
0: Ja.
1: Sí, és el que nosaltres vam guanyar en el primer partit. Clar, l'estructura era dues semifinals i la final. Uh-huh. Les dues semifinals, el Vic va perdre per penals, va perdre amb el Camp de Bànol i nosaltres vam guanyar en el Montsant i llavors la final doncs vam guanyar nosaltres al Camp de Bànol 3-1.
0: Uh-huh. Clar, amb totes les condicionants, Iu, tu eres optimista d'aixecar el títol d'aquesta competició?
1: Sí, ja et dic que sí.
0: Sí.
1: Estàvem pràcticament, saps allò, concertats si més no. Convençuts, potser encara ens faltava alguna cosa, però amb les ganes i la predisposició hi eren totes.
0: Mm-hmm.
1: El que passa és que també et dic que al veure que es lesionava doncs una altra jugadora, dius, ostres, això com ho aguantarem? Vam haver de fer un esforç titànic perquè la gent estava mig morta, vull dir, jo anava demanant el temps mort, el demanava perquè descansessin, no per dir res, sinó perquè descansessin una mica, clar, només n'hi ha un per part. La segona part de la final va ser terrible, vull dir, ja ho va ser la segona part de la semifinal. Mm-hmm. Però els últims 10 minuts ens van tenir allà, clar, nosaltres sense cap, o només amb un canvi.
0: Ja, una mica més ja està entre tu, no?
1: Sí, bueno, em faltava la perruca i ja per tenir-ho fet. I el que passa és que, bueno, en les semifinals la Marta va fer un partidàs i ens va aguantar dintre de... Vam quedar 2-0, però vull dir, ens va aguantar molt, molt, molt bé. Molt bé, la veritat. 2-0 no, 2-1. Uh-huh. 2-1 que vam encaixar un gol al final del partit, sí que és veritat, 2-1.
0: Allò patim fins al final, eh?
1: Sí. Ja, és el que estem acostumats. O patim abans perquè no tenim les jugadores per poder anar a jugar, o patim al mig mentre ens estem abraiant, o patim al final. Vull dir, això ho tenim.
0: Sí, em sembla que aquest any no ho heu fet gaire consciència, això, eh?
1: No, la veritat és que hi havia 21 fitxes, eh? Hi ha 21 llicències fetes. I perquè se n'han anat a treballar fora, perquè se n'han anat a viure a Nova Zelanda, perquè... et podria dir...
0: Cada una tindria una història, no?
1: Cada una té una història. Que si no la coincideix els caps de setmana perquè treballa en una farmàcia, l'altra, que, bueno, ja. Unes històries que dic, jo no m'havia trobat mai.
0: Doncs mira, tot i així, té mèrit que hagueu aconseguit aquest títol,
1: sí,
0: no?
1: Ja et dic, es van aliar els astres de que les 6 que van poder venir... eren competició 100%.
0: Uh-huh. A més, guanyeu...
1: Si no arribes així, poca cosa haguéssim pogut fer, ja t'ho dic.
0: Clar, t'anava a dir que guanyar un títol d'aquest nivell també és gran i fer-ho aquí a Argentona també és un plus afegit, no? Suposo que ho fa encara més especial. Com s'ha viscut l'ambient a la pista?
1: A veure, la veritat és que va venir força gent comparat amb partits normals, vull dir, la gent. No sé si va ser el mínim ressò que hi va haver-hi, però hi va haver-hi molta família. El fet de ser els quatre equips, va venir gent dels quatre clubs, vull dir, realment la gent es va quedar, no allò que com quedaves eliminat, ja marxaven, no? Que això és un risc que sempre hi ha, però no es van quedar per veure fins i tot la final, i això que hi havia una hora entremig de la segona semifinal i la final per poder descansar, i la gent es va quedar, vull dir, per veure el partit. I per nosaltres va ser gratificant i emocionant, a la vegada que pues, també tenim els nostres familiars allà que ens apoyaven. Vull dir, ens va ajudar, la veritat és que ens va ajudar que l'ambient fos... A veure, podria ser molt millor i no es pot exigir, però sí que es pot demanar. Però estem molt contents de la resposta que hi va haver-hi.
0: Mm-hmm. El resultat de la final, de 3-1, reflecteix, no sé fins a quin punt, un partit competit, no? Explica'ns una mica quin va ser el moment clau de la final on veies que la Copa no es podia escapar.
1: És que des del minut 1, La superioritat nostra es va veure de seguida. I dic, vam tenir 30 ocasions de gol. I només en vam transformar 3. I potser les 3 les més complexes.
0: I això diu manca d'encert o també diu molt a favor del camp de Bànol?
1: Manca d'encert.
0: Manca d'encert, eh?
1: Manca d'encert sense cap mena de dubte. Dic, vam fer 5 pals. A vegades falta de concentració quan tens que empènyer només la pilota. Això, a veure, s'ha de dir amb descàrrec de les jugadores de que el cansament físic, pensa que els canvis no els podia fer, vull dir, no hi havia una rotació normal,
0: clar.
1: Sinó que s'havien d'anar fent canvis puntuals perquè recuperés l'alè, la pobra que treies de la pista, per tornar-la a posar. Perquè n'has de canviar una altra que se li estava acabant també la benzina, saps? Vull dir, yeah. Era una mica... Els canvis anaven més obligats que no pas per voluntat ni d'elles ni meva, perquè jo hagués canviat més jugadores, però és que hi va haver jugadores que van jugar els 50 minuts de la semi i els 50 minuts de la final.
0: Ja.
1: Yeah. Tot, vull dir, són 100 minuts de partit amb una hora de diferència enmig... A més, ho dic perquè, per exemple, la Sònia...
0: Sí.
1: La Sònia té 50 anys.
0: La Sònia té 50 anys?
1: Sí, i va jugar els 100 minuts.
0: Mare de Déu.
1: No, és que, a veure, no, el valor és que és més gros.
0: No ho havia vist mai, això.
1: No,
0: la jugadora de 50 anys?
1: Sí. I a més, bueno, és que, a més, bueno, és que és superesportiva a tope.

0: No, no, nosaltres, sí, està clar. Està clar. Però hi ha hagut partit cada cap de setmana, eh?
1: No, sí, això sí.
0: No hi ha hagut, això només sí. Hi ha hagut els descansos que hi havia, perquè s'han fet dobles voltes, triples voltes, copes que sortien d'un... Vull dir, la competició sí que ha sigut avorrida pel fet de que érem els mateixos equips, però realment ha sigut una competició superpesada. Però perquè, clar, deies, hòstia, i partit, i nosaltres que no anàvem sobrades de jugadores, que ens trobàvem que havíem de fer, que la convocatòria era per veure si podíem anar i no per qui sobrés, doncs cada setmana era un Cristo, cada setmana, bueno, d'això són interiors i integritats nostres, que fèiem llistes per veure qui anava a entrenar,
1: ja,
0: i qui no,
1: ja.
0: I... Te'n fotries, creus? Vull dir, és
1: ja
0: que sembla estrany com hem pogut arribar vives a final de temporada i a sobre permetre'ns el luxe de guanyar la Copa de Catalunya, no?
1: Bé, al final aquesta copa posa una mica, és la cirereta del pastís a un curs molt atípic per les lesions i per les situacions particulars de cada jugadora i també per la competició, no? Ho dèiem l'última entrevista. Ha estat com una temporada molt estranya on la federació ha fet uns invents... una mica estranys, no?
0: Ha fet els invents per poder subsistir. Ja et dic, vull dir, no és una cosa ni que sigui, a veure, acceptada pels clubs, potser no ens ha quedat més remei perquè el fet d'haver-nos de passar de federació té altres hàndicaps. Jo no hi he cregut mai amb la Federació Catalana de Futbol i hi he estat molts anys, entens? Vull dir... he estat fins i tot federatiu i la veritat és que és una màfia, però almenys aquests d'aquí el que tenen és una dificultat a l'hora de muntar les competicions perquè els clubs són tan senyorets que moltes vegades enganyem.
1: Aquests vols dir els de la Federació Catalana de Futsal, de Futbol Sala? O no?
0: Sí, sí, els nostres. M'estic tirant pedres a la meva teulada. Nosaltres som molt senyorets. I a vegades sempre esperes fins l'últim moment a veure què. Què passa? Si n'hi ha tres que diuen, oi, aquell està esperant a veure què, i jo també a veure què. Al final, l'un per l'altre, clubs que desapareixen, clubs que s'ajunten amb d'altres i clubs que es passen a l'altra federació.
1: Uh-huh.
0: I això una mica ho hem provocat nosaltres. El fet de nosaltres hauríem d'anar entre que som sala de debò, que podem competir com a país amb els mundials i els europeus. Vull dir, cosa que és l'única federació, perquè abans hi havia el hockey i el van treure, vull dir, els van eliminar, no els van deixar fer més. I a nosaltres ens han deixat d'aquella manera perquè hi ha, bueno, és una sèrie de coses que fan una diferència de reglament que fa que es pot considerar un esport diferent, que no és veritat, però que s'agafen amb aquests tecnicismes pues per poder-ho fer. Pues només amb això, amb poder competir i fer els mundials dels europeus, la federació hauria d'anar sola. Hi hauria d'haver-hi empentes per poder-hi entrar. Perquè això és un al·licient que has d'entendre que no, la Federació Catalana de Futbol no hi és, perquè per poder arribar a èlit i poder jugar com el Barça o com el Palma Futsal, a veure si m'entens, només és un que hi arriba. Els altres estan tots a baix, són categories que no hi arribaran ni en els seus millors somnis, que potser alguna vegada en algun jugador el convocaran per la catalana i podran anar a jugar pues, amb la Copa de Territorials, però com nosaltres poder anar a jugar al Mundial, com el meu fill que ha anat a dos Mundials i ara pot anar a un tercer, i la meva filla que ha anat també a dos Mundials i ara pot venir al tercer a Mèxic. I això, només per això, fent el mateix esport, eh? Vull dir que és que...
1: Sí, sí.
0: Ja et dic, les diferències que hi ha són mínimes.
1: És a dir, que gràcies a que es manté la Federació de Futbol Sala, jugadores d'aquí, del club de l'Olímpic, d'Argentona, podran anar a aquest Mundial i en competicions internacionals, no?
0: Sí, sí, hi ha 5 convocades que aniran segurament a Mèxic el mes d'octubre a jugar al Mundial.
1: Amb la selecció catalana, no?
0: Sí.
1: Mhm.
0: Sí, sí. Clar, llavors dius, bueno, doncs només per això que ja és un al·licient de dir, a veure, tots els clubs normalment fan pagar diners perquè puguis jugar. Nosaltres fem pagar el mínim en els sèniors, és que a nivell, com que sempre hem treballat amb subvencions,

0: doncs quasi bé sempre ha sigut simbòlic el que hem fet pagar. I no, no, no d'allò. I pues, si amb aquests eficients no trobes jugadors a vegades per poder jugar, ja no saps què fer. Perquè realment és el que li està passant a la federació. No saben quina tecla tocar perquè la gent vagi cap aquí, vingui cap aquí i puguem fer una lliga. Havíem tingut una lliga de 20 equips. I no fa pas gaire. Què va passar al Covid? El Covid ens va matar.
1: Ja.
0: El Covid a nosaltres ens va matar.
1: Ha anat a menys.
0: Sí, sí, però menys de desaparèixer. Jo tenia, en el club hi havia 13 equips de base.
1: I molts d'aquests clubs que han passat a la Federació Catalana de Futbol, no? O han desaparegut ja directament?
0: Han desaparegut, s'han afiliat amb altres o s'han anat a l'altra federació.
1: Ja.
0: Sí, sí. I es queixen igual, eh? Vull dir, a veure, que no és que tingui cap avantatge a l'altre, però l'altre té l'estructura dels 16 equips o dels 14 equips per grup i, clar, la Lliga pues, no són com nosaltres aquest any, que hem jugat contra els mateixos 4 de tots els partits, no?
1: Al final ja era una patxanga familiar, quasi, no?
0: No ho ha sigut mai.
1: No ho ha sigut,
0: no? Ha sigut mai perquè hi ha hagut sempre pique. La sort que hi ha hagut, ja et dic, és una sort i una desgràcia a la vegada. Que els equips que han quedat tots teníem rencilles, allò que diuen els castellans amb cadascú.
1: Bueno, una rivalitat sana, no? De dir, anem a competir... Sí. I
0: sana, fem sana, ho posem semisana, però ja et dic que cada partit era una guerra. No, ja està molt... És l'únic avantatge que hi ha hagut. Si arriben a haver-hi actuant a la Garriga, que la Garriga són unes nanes que estan començant ara, però que ja estan agafant un nivell que ja comencen a tocar els nassos. Allò ja no pots plantejar el partit com dir, bueno, jugarem caminant. No, que va, s'ha de córrer, si no, no fas res. Però amb tots els altres hi havia pique. Tots.
1: Llavors, quin és el futur de la federació de cara al curs vinent? Saps alguna cosa?
0: Sí, bueno, ha fet un conveni amb els escolars de Barcelona i es farà lligues conjuntes. I llavors això permetrà, com a mínim, començar per la base i arribar fins a juvenils. I amb el tema dels sèniors, llavors aquí ja estan fent altres coses, però que encara no ha sortit del què. El que sí que està signat és el conveni aquest amb els escolars de Barcelona.
1: Val.
0: I llavors, doncs, representa que es farà lliga conjunta. I llavors aquests nanos seran susceptibles de ser també seleccionables per poder anar a jugar als mundials o als europeus.
1: Àrea Barcelona o demarcació, diguem, que també engloba...
0: De demarcació, de Barcelona. No de Barcelona només capital, sinó...
1: És a dir, també Maresme, poder Vallès, no?
0: Bueno, el Maresme té el seu. Vull dir, els escolars són consells.
1: Val.
0: Que tenen cadascú el seu. I llavors, doncs, el barcelonès... Té els seus
1: i Maresme té els seus, d'acord.
0: Doncs ells ho han fet amb el barcelonès, que és amb el que tenen, el que ja tenien tractes des de feia temps, a través de l'UFEC. Llavors, doncs, estan muntant això una mica perquè tingui base. Si a la que comenci a tindre base i funcioni, llavors sí que ja hi haurà una possibilitat de continuar amb el tema dels sèniors.
1: Val.
0: Perquè ja ho portarà això mateix, que el que acaba de juvenil, si vol seguir amb aquest tipus de prebendes de poder anar a un mundial o un europeu, doncs llavors ja jugues amb el sènior de turno. Que si són, que a vegades hi ha totes les escoles, els antics alumnes, munten equips com aquí a Mataró i a Santana, tenen equips jugant a sènior a la federació i són tots exalumnes o professorat o el que sigui, saps?
1: Yeah.
0: Doncs llavors això podran seguir-ho muntant en l'altre cantó, ja està.
1: Molt bé, Iu, doncs, per acabar, com es planteja ara? Fareu... Ja s'acaba ja el ritme de competició? Seguireu entrenaments?
0: La competició ja està acabada. Els entrenaments els mantenim fins al 30 de juny, la tonteria aquesta. I el dia 31 de... El dia 31 es fa la final, es fa el comiat. Fa l'entrega de premis i una mica de piscolabis allà a l'UFEC a Barcelona.
1: Val.
0: Amb tots els equips i...
1: A finals de juny, dius?
0: Sí, el 31.
1: 31. I anireu, no?
0: De juny no pot ser 31.
1: No, tens tota la
0: és
1: raó.
0: És el maig, és el 31 de maig.
1: Tens tota la raó.
0: Sí. Imagina't si li posem un dia més o un mes.
1: Imagina. el 30 de juny, eh?
0: No, el 30 de juny acabem la temporada. Vale. Això, l'entrega de trofeus de la federació és el 31 de maig.
1: De maig, val, d'aquest mes, que és un diumenge.
0: Sí, un molt diumenge bé. Al dematí.
1: Anireu de gala, doncs.
0: Sí, pots comptar.
1: No? Com, com direm, aquests del Mundo Deportivo.
0: Anirem a veure què ens donen.
1: Molt bé, Iu, doncs escolta, felicitats a tu, a tot l'equip i al club per posar la cirereta al pastís amb aquesta Copa Catalunya aquí al poliesportiu. Gràcies i ens seguirem parlant de cara a la temporada vinent, a veure com es planteja la competició.
0: Gràcies a vosaltres, estem en contacte.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia.

És la música de Juanes, 3 minuts i arribem a les senyals de les 11 del matí. De seguida connecto amb el butlletí informatiu del 3CAT Info i a la tornada, la tertúlia dels avis, com és habitual els dijous. Tanco la primera hora amb l'Aina Reich des de Girona i la seva novetat musical amb la història de sempre.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
3: 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís que s'afegeix al tancat amb Esquerra incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues avui, és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui des de Turquia, via Turquia, segons ha informat el govern espanyol. La diplomàcia europea se suma al rebuig pel tracte d'Israel als membres de la iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà va passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. A Cuba l'exèrcit es prepara per una eventual invasió nord-americana. Saturació dels hospitals de la República Democràtica del Congo pròxims a la zona on s'ha decretat el brot d'Ebola. Metges Sense Fronteres, amb equip sobre el terreny, parla de caos davant la velocitat d'aparició de casos sospitosos que ja superen els 600. Hi ha hagut 139 víctimes mortals fins ara. L'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència, però, encara té recorregut judicial. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, demanarà anar a declarar voluntàriament davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts de la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. I Viella, la capital de la Vall d'Aran, aplega 300 touroperadors d'una cinquantena de nacionalitats en una de les cites internacionals de referència per al turisme actiu i de natura. La trobada, que per primera vegada es fa al Pirineu, s'aprofita per mostrar els atractius més enllà de la temporada d'hivern.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta hora el Barça femení fa un últim entrenament a Sant Joan d'Espí abans de viatjar a la tarda cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final. El director esportiu del Barça, Deco, creu que Robert Lewandowski no es pot substituir, però sí que admet que cal reforçar l'equip. Mentrestant, Pau Cubarsí qualifica de bona la temporada de l'equip, tot i quedar fora de la Copa i la Champions. El Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar el Tenerife per 98-100. I en waterpolo, avui, Sant Andreu, Terrassa, 2:15 amb 1-0 per a les barcelonines.
0: Jornada estable i completament assolellada. S'esperen temperatures més caloroses amb un ambient gairebé d'estiu. Els termòmetres més frenats cap als 25 graus a la costa i als 30 graus a l'interior. A Ponent es poden aproximar els 35 de manera puntual. Tarda amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu.
3: Trescat Info.
4: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
5: No trobaràs res millor.
4: Ràdio Argentona,

0: Les 11 i 6 minuts d'aquest matí obrim la taula de debat amb els qui més en saben de la vida, els nostres avis. Us asseguro que amb la seva conversa, les hores, avui us passarà el matí volant. Bon dia, canalla.
1: Ui, espera. Bé,
2: està bé.
3: Ara. Gràcies pel de canalla.
2: En quin sentit ho dius, això de canalla?
3: Exacte, a veure.
2: Sí, perquè amb el castellà té molt mala fama.
0: Eres un canalla.
3: Exacte, exacte.
2: Val?
0: Canalla en català és simpàtic, no?
2: Sí, home, és...
3: Quichalla.
0: Quichalla.
2: De,
0: què tal,
2: de jovent, de
0: què tal, jovent? Què tal?
2: Jovenalla.
3: Jovenalla, quichalla, canalla.
0: Bé, en Gràcia, bon dia, què tal?
4: Bon dia,
0: oh, com estàs? Ja has pogut arribar o què?
4: Quina festa! Ja has pogut, de moment sí, he arribat bé.
0: Ja has pogut venir?
4: Sí.
2: Quantes voltes has fet?
0: Com estàs?
4: De normal.
2: Ah, sí?
4: Sí, jo per vindre aquí faig la volta normal de sempre. L'única cosa que en vez de vindre pel carrer de dalt, vinc pel carrer de baix.
2: Val.
4: Però per mi és el mateix.
2: Val, val.
0: Què tal? Estàs millor ja o no?
4: Sí, una miqueta millor, no gaire.
0: No gaire?
4: Però bueno, vaig fent.
0: Què tens encara?
4: Ui, no t'ho dic el que tinc encara. Encara tinc per molt de dies.
0: Ara tens per dies?
3: Baixar els dents de la barba sota.
0: Bé, però ja, si tenim aquí és que ja millor, ja, no?
4: Estic una mica millor, sí.
0: Molt bé.
4: No per tirar coets, però bueno.
3: Bueno.
0: Molt bé, molt
4: però
0: bé.
4: Però d'aquí Sant Joan per tirar coets ja suposo que estaré
0: ja. Aquí. Sí.
3: I abans i tot, perquè ara la festa de la flor també en duran tirar.
4: Ui.
2: Home, sempre.
3: Això.
2: Oh, estan aquí apuntats, l'Ajuntament estan apuntats.
4: Jo cada dos portes dic, però què celebren avui?
3: D'aquí dues setmanes la festa de la flor.
4: Sí.
0: Ah, sí?
3: Sí, home, sí. El primer cap de setmana de juny.
0: És el primer cap de setmana, però ja han dit alguna cosa, si es farà alguna
3: cosa?
0: O...
3: Que jo sàpiga, van,
4: sí,
3: tenir van tenir reunió
4: es
3: dies enrere, però no sé res més.
0: Sí, 5, 6 i 7, no?
4: El carrer Gran es fa
0: de juny, algo. Primer sí, cap sí. de setmana de juny.
4: Potser que ha de fer el carrer Gran.
3: Bueno, i suposo que...
4: Nosaltres estem Corpus. Treballant, nosaltres estem treballant, els de la Corroja moltíssim.
0: És Corpus, no?
4: Moltíssim o... estem treballant.
3: No.
0: No?
4: Perquè la
0: no.
4: gent vegin el carrer Gran maco.
3: Corpus, no sé com s'escau aquest any. Però abans sí que es feia les catifes per Corpus.
0: Sí. Veus com però, no anava jo gaire
3: sí, però
0: mal
4: encaminat. Aquí fora quan, feia una fons.
3: Quan Corpus va deixar de ser festa,
4: ja.
3: Llavors es va passar... Mira l'Anna.
4: Ah, sí?
3: Llavors ja es va passar el primer cap de setmana de juny. Llavors és la festa de la flor.
0: La festa de la flor.
4: Tenim tres caps de tres primeres setmanes de juny, de juliol i agost.
3: Sí.
4: La okay. Fol, la Terrissa i la Festa Major.
3: I la Festa
5: bon
3: Major.
5: Dia.
3: Bon, dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Anna.
0: Si és que ja, si és que ja està.
3: Mira,
0: ja, d'aquí un mes...
3: Corpus, Miquel.
0: Què?
3: Corpus és el dia 4.
0: De juny.
3: Sí.
0: Dijous.
2: Gairebé, gairebé.
3: Dijous, sí.
4: Quasi
2: gairebé
4: igual.
2: Coincideix.
3: Sí, gairebé sí, coincideix,
4: sí.
3: eh?
4: Sí.
0: Què tal, Anna?
5: Molt bé.
0: Com estàs?
5: Tu com me ves?
0: Jo, sentada. Fantàstica.
3: Sentada.
4: Sentada.
0: Ja. Avui ho fas mala cara, avui.
5: No, jo amb la cara... Ah,
3: sí, perquè
4: l'ha mirat malament.
0: Ve cansada.
3: Ha vingut amb moto i s'ha marejat.
5: Sí, és veritat, ha vingut amb moto.
4: Ja l'has aparcat bé?
5: Sí.
4: Ah, però si no vindrà ni et posarà amb la recepta.
0: Sí. La vas ensenyar o no a la pizzeria?
5: Sí.
0: La vas ensenyar?
4: Sí.
0: I què?
5: Sí, però
4: no l'he, no l'he.
5: Me varen fer fora perquè vull el...
4: moto.
0: Amb la competència.
5: Con la competència.
4: I ara què vas, en bicicleta o en patinet?
5: No, en moto, vaig en moto.
3: En moto, en moto.
5: En moto, espérate, no, que me voy a poner bien.
4: Com diu, quan t'ho fa fora, dic que potser va en bicicleta
5: no,
4: o,
5: no,
4: o en patineta.
5: No, no, no.
3: De moment porto el carrito.
4: Què portarà en aquest carrito?
3: Què portarà?
4: Que li fa sempre
5: tomates,
4: companyia.
5: Tomates.
4: Aquest és el dissimulador de l'Anna.
5: Sí. No, llevo tomates, llevo arcachofas.
3: Toma.
4: Ai, madre mia. Però,
5: que... I bolso.
3: Els carxofes ja...
5: Ja com... estan feies.
3: Ja estan, sí.
5: No com jo, l'arcachofa.
3: Ja, exacte.
5: Bueno, no mi arcachofa, no,
3: no,
5: eh?
3: No, vale.
4: La carxofa.
3: Els carxofes ja els ha començat a passar el temps.
5: Ai, madre.
4: Ai, sí.
0: Bé, d'aquí un mes, Sant Joan, no?
5: Sí.
3: D'aquí un mes
0: ja...
3: No.
0: Sí.
4: Sí, sí, ja, ja m'hi
0: m'ha. No, home, és que és 21.
3: El 21, és
4: sí, la vegella.
0: Bueno, un mes i dos dies.
3: De diumenge, de diumenge
0: un mes i tres.
5: La Isabella tindrà l'harina preparada i los huevos, no?
3: Sí, però saps què passa per Sant Joan?
2: No.
3: Que hi hem plegat d'aquí.
4: Ja no hi ha
5: no.
4: coca. Ja no porta
3: ens
4: coca.
3: Plegar, ens fan plegar abans.
5: Pues no. Per què?
4: Pues Joan...
3: Perquè pleguem igual que els col·legis.
4: Però per Joan... què?
0: No, jo crec que podem plegar el 25.
3: Ah, sí?
5: Ai, ai,
0: o el 24,
5: ai.
0: No, Sant Joan què és?
5: Per la coca, no, per la coca.
4: El 23, ja. La Revella.
0: Tot depèn de quan caigui Sant Joan, acabem un dia o un altre.
3: Sant Joan
4: podem
3: és
4: fer una setmana
3: és
4: un
3: dimecres.
0: Acabem el 25.
3: És un dimecres.
2: Casualment doncs, jo no hi seré.
0: Acabem no. el 25.
5: A dónde vas?
3: Por ahí.
0: Ja hi som.
5: Por ahí, por ahí, por ahí.
4: Ja hi... Però en Joan,
2: no,
5: quan
2: marxes?
5: Quan marxes?
2: El 21.
5: Però, o sigui, el 20...
4: Però, Joan, ho podem fer la setmana
5: claro.
4: Abans?
5: Ah,
2: clar, sí, si es fa la setmana abans, cap problema.
4: No hi ha dret que cada any us escatimeu.
0: Molt ben vist, en Gràcia.
3: No, no, no, no. Se... jo no, eh?
5: Si escaquea, no.
0: Molt ben vist, en Gràcia.
3: L'any passat, ah. L'any passat era aquí, eh?
4: Bueno, doncs pues, aquest any no. Ho celebrem una setmana abans. Bueno. I així ja està. Eh que sí, Miquel?
0: Em sembla genial.
3: Mira, ja treu el tomàquet i
4: mira,
3: el pepino.
4: Mira, ja podem posar el
3: pa. Mira quin pepino.
2: Pobrot, no, pobrot.
5: És un pimiento.
3: Ah, és un pimiento.
2: Un pobrot verd. Espera't, és que portava més coses.
3: Anna.
4: Porta la mitja.
3: Anna.
2: Porta la màquina de teixir.
4: T'acaba el jersei.
3: És molt llarg, eh, per entrar tot.
5: A bé.
4: Ai, madre mia.
3: És molt llarg aquest pobrot.
5: Oh, no, sí. Està bé.
3: Sí? És sí. La mida?
4: Déu-n'hi-do, vale. Eh?
5: Però com molt... aquell, com, però... a, com aquell marica.
0: Però això és molt gran, no?
3: Sí, és el que li dic.
5: Jo soy muy grande. Tengo una buena amiga. Como...
4: Jordi Dan.
5: Para un momento, ahora lo pones que tengo ganas de bailar. Como aquel marica que va a una tocineria.
0: Però ja no i... es porten aquests acudits, no? ¿O no?
5: Pues ahora lo voy a explicar.
3: A ver, vale.
5: Y se acabó. Y entonces llega ahí el marica y dice, buenas, buenas, ¿qué querría? Dice, mire, ese fue, ¿qué tiene usted ahí? Y entonces dice, este más gordo, no, no, este mismo, el gordito este. Y la señora de la tocinería le dijo, ¿qué lo quiere entero o se lo corta a rodajas? Dice, ¿qué se cree, que mi culo es una hucha?
3: Una mica dolent, eh?
0: Una miqueta, una mica.
3: Una mica dolent, eh?
5: Una folla
3: però...
5: tiene.
0: Una mica dolent.
5: Una folla tiene.
2: Sí.
5: ¿A que no, Joan? ¿A que no ha sido malo?
4: No, buenísimo. No,
2: está bé.
4: Buenísimo. És de l'època. Pan tomàquet ja estava preparat.
5: Ara me voy a hacer media. Ara ja m'he
3: enfadat. Au, ara.
5: Ara ja no ballo.
3: Què fas? Hòstia, amb la calor que fa i això?
4: Esto és per l'hivern. Això és per l'hivern, l'està preparant-lo ja.
3: Que és una bufanda?
5: És un jersei.
4: És un jersei.
3: Ah, és un jersei.
4: Això és l'esquena.
0: Per cert, vau anar a la rua de celebració de campions el dissabte o no?
5: Ai, que no lo visteis.
3: Jo la vaig veure passar.
4: Va estar l'Anna, va estar l'Anna.
5: Hasta yo toqué el zurdo.
4: Estava con el tambor.
3: Jo la vaig veure, eh?
4: Sí que hi era,
5: no lo toqué.
3: Jo, vaig, jo la vaig jo veure. Em vaig esperar aquí cap de creus.
5: Perdona, però jo tocava el zurdo. Estava,
4: estava.
5: Que passa, t'ho explicaré ara.
4: Jo l'he vist pel...
5: Lo que passa... Es que parecía el zurdo con patas, porque no se me veía.
4: La dejaron muy atrás.
5: No, siempre va a ser redera.
4: ¿Siempre?
3: Sí. No, yo, va, la...
5: yo toco el 2, no es que me vaya, no. Toco el 2, la posició del 2.
0: Jo vaig veure l'Anna i vaig pensar, mira, ja han fet un cap gros nou.
5: Jo també lo pensé. Oh,
2: quina mala baba que tens.
5: Jo també ho vaig pensar, mira.
4: Dones una
2: quina
4: idea,
2: mala
4: baba
2: que
4: tens,
2: Miquel.
4: Que podria fer, Anna.
3: Pues jo vaig coincidir que sortia del centre i passava i com vaig anar cap de
4: creus. Jo vaig veure per l'Instagram.
5: Además, jo pareceré, jo semblaré un cap gros.
3: Sí.
5: Però jo llegué al campo i tothom m'aplaudia.
3: Oh, i tant.
4: Home, és que quan ve l'Anna tothom m'aplaudeix.
3: Home, sí, sí,
5: què te creus?
4: Ja ahir crec, també va passar igual. Va ser l'última.
5: Ah, jo sempre l'hago.
4: Sempre arribes a... Jo no sé com tu fas. Però sempre arriba a l'última.
5: Perquè estava esperant que em portés. Bomba!
3: En Gràcia, així es nota que arriba.
4: Claro, però això ho fa.
3: Això, així es ja, nota ja, que arriba.
5: Mira, Joan, llegué 5 minuts més tard perquè estava esperant que em portessin la compra. Les botelles grandes i tot això. I 5 minuts.
4: Però clar, tothom estàvem allà i l'Anna, i l'Anna.
5: I l'Anna, i l'Anna.
4: L'Anna que no ve, l'Anna que no ve. Però i per fi apareixia l'Anna.
5: Aquí va guapa l'Anna.
4: Pues, si vols
0: sí,
4: que et digui,
0: i tant,
4: que
0: i tant.
4: No vaig veure. Perquè com estaves a l'altra punta...
5: Com m'estan dejando...
0: Diu que sí que et va veure i després diu que no.
4: No, la vaig veure tocant el tambor.
0: Ah. Que és no, una, no es va fixar...
4: És una altra cosa. Ahir sí anava molt guapa, anava... Avui és raro que no t'has pintat.
0: Per cert, avui...
5: Porque vengo de la piscina y en la piscina me sum... nado por debajo así.
0: Anna, aquest que... Aquest, la roba que portes avui és l'uniforme dels dijous?
5: No.
4: No.
0: És que portes la mateixa roba que dijous passat.
5: Què dices?
0: Així, de tigressa.
4: Casualitat.
0: Sí, sí.
5: Tengo otro, que porto els botons aquí,
0: Tens dos?
5: Sí. Mm. Tengo dos de tigres.
0: No, diria
4: pero
0: que...
4: Bueno,
5: o tres.
4: Esto se lava no, se
0: diria
4: pone.
0: Diria que és aquesta,
4: Això se renta la vespre, polo, que m'ha dit sec.
0: Diria que és aquesta,
5: Bueno,
4: mira, pues... hasta tengo una foto,
5: Tengo dos y luego una
0: Anna.
5: Camisa
0: no, no, és aquesta,
5: Anna.
0: És aquesta, és Anna. Aquesta.
4: I aquí també la porta.
5: Ai, collons, és verdad.
0: És aquesta. Sí, sí. Mira, mira.
5: Bueno.
2: Ja, ja.
4: Bueno,
5: oi, a veure,
4: la setmana que ve, recorda no posar-te-la.
5: Pues, mándame esa foto, que me gusta mucho.
4: Vale. La setmana que ve, saps, canvio de look.
5: La setmana que viene vengo en
3: bikini.
5: En bikini.
3: En bikini.
5: ¿Cómo lo sabe?
4: ¿De qué color
3: gallego
4: será?
5: De color de carne.
0: Bé, no sé quin temps, no sé quin temps farà la setmana vinent, però aquesta setmana hi ha temperatures altes d'estiu.
5: Sí, perquè creus que jo vaig a venir en bikini.
2: Però aquest cap de setmana és la fira de Mataró.
0: Sí, i tant.
4: I cada any plou.
2: I cada any
5: plou.
2: Hi ha un dia de pluja.
0: No plourà pas.
2: I les nits,
0: no plourà pas.
2: Al vespre feia fred.
3: M'ho dius o m'ho expliques?
2: No, home, tu també ho has passat, això.
3: Oh, i tant, em vaig casar un 3 de juny i va ploure tot el dia. I era dilluns de fira de Mataró.
2: Veus?
4: El compleany de la meva jove. Veus? 3 de juny.
3: Era el dilluns de fira.
4: Han vist a la Pilar?
2: Sí, me'n recordo que hi anàvem vestits d'estiu, màniga curta, que feia calor, i allà a la fira que
5: posàvem com els... Jo he passat per baix.
0: Espera, no fem dues converses perquè no m'estic entenent.
5: Perdó.
2: Per això he callat. Total, ens posàvem en els autos de xoque, en la barana que hi havia, ens assentàvem allà al cap de la barana i tal. I al vespre, que ja era fosc, i llargava, i marxàvem perquè el fred es feia fora.
3: Sí, sí.
2: Si el vespre a la nit era fred.
3: Bueno,
2: i de dia feia, clar, el sol estava molt a l'aire i feia calor.
3: Joan, aquí per la festa major d'estiu, el 4 d'agost,
2: passa
3: exactament el mateix.
5: Al vespre fa
3: fresca. Abans, quan anaves al ball al vespre, et havies de portar una jaqueteta per si a cas.
2: Sí. Sí, sí,
5: és
2: sí,
5: veritat.
2: Sí.
4: I a l'hora del rector, a la nit també.
3: També,
4: eh?
3: També.
4: I jo quan anava a les classes de cuina...
3: No, i com fèiem...
4: Teníem un jacet de llana,
3: i com fèiem cinema a la fresca...
4: I quan fa la festa al contra,
2: això,
4: igual...
2: A la fresca.
3: A la fresca, i tant que era la fresca. Sí. Mira, hi ha dos punts aquí a Argentona que si fa calor i allà fa calor, no busques enlloc més. Un és l'hora del rector a partir de les 8:15 del vespre. I l'altre és el carrer Badalona.
5: Ai, sí, que fa molt
4: allà sempre fa fresca.
3: Perquè com que baixa l'aire que no va del Montseny...
2: Bueno, sí, del Montseny, però és igual. Sí, jo tinc una altra teoria, però és igual. Baixa per la Riera.
3: Baixa per la Riera.
2: Exacte.
3: Allà, aquell carrer, sempre hi fa fresca.
4: Sí, sí. Jo sempre he anat amb jaqueta, a l'estiu.
2: Sí, sí.
4: Quan hi havia aquelles terrasses.
3: Jo me'n recordo com vivien el general Lleudé, al balcó em donava el carrer Àngel Guimarà. I tot allò que ara de cases i pisos... No hi havia res, tot era un camp.
5: Clar,
2: passava l'airet.
3: Jo des del balcó veia el Montseny.
4: Ja. Però al carrer Sant Julià, allà dalt de tot, on estic jo, també fa fresqueta.
3: No, jo dic com estava el general Lleudé.
4: Ja, però...
3: Jo des del balcó veia el Montseny.
4: Però tu et donava l'altre cap
3: de mi amb jaqueta. I al vespre, si em posava al costat de la finestra, a partir de 11:15, o tancava la finestra o em posava alguna cosa sobre.
2: Sí, sí.
3: Llavors no hi havia res, era tot un descampat,
2: Ara
3: no, ara està tot edificat i...
5: Me voy a mirar a ver tan fea me habéis encontrado.
3: No, lleche no.
5: Lo habéis dicho.
4: ¿El qué?
5: Que me voy a mirar.
4: Ara es mira la jaqueta.
3: Ara es mira la brusa, ja la mateixa.
5: Que la blusa sí, la misma.
3: I la persona que va dins també.
5: No, sí. No estoy tan fea.
3: No.
5: Jo m'he pintat el labi ara, no?
4: És que estem acostumats a veure pintada i quan no la veiem pintada no té mal gorrada.
5: No.
3: Encara més bosses aquí dins.
5: Sí, el bolso.
4: Claro, per això porta el carro, perquè hi cap tot.
3: La mare d'en Tano.
4: El carro va molt bé, que hi cap
3: quan
4: tot.
3: Quan era gitano.
2: Està bé.
4: Tot i cap a dintre.
2: Ara...
4: Què t'has deixat ara?
3: Pintallades.
5: Que me voy a pintar el labio.
2: Ah, ara.
3: Que vols un mirall?
4: No, que
5: no,
4: ja en té.
3: Ah, ja en té.
4: Ja en té.
5: Voleu que us ho pinte?
4: Clar, es posa la cara seva i es veu. Se veu ell
3: aquí.
2: Fa't servir el mirall.
0: Engega la càmera del mòbil.
4: Ja està.
0: I la fa servir com a mirall.
3: Exacte.
2: Molt bé.
3: En vez de fer-se una foto,
5: la
3: fa servir com a mirall.
4: Jo també faig fotos així,
5: Jo també me hago fotos.
4: Jo vaig pel carrer
5: gran
4: i deuen pensar que estic fent fotos a la gent.
5: Un dia, ahir em vaig fer un.
4: De què?
5: De foto, allí estaba. Porque tothom tiraven fotos uno con otro. Digo, a mi no m'han hecho
4: cap de foto. Vaig pensar, ja me la vi anar.
3: On té això, al casal d'avis?
5: No, vam anar-hi al centre, a dinar. Pues tengo hambre, porque no he menjat,
0: Jo també tinc gana, no he portat res avui.
4: Què és plàtano?
5: Què és un plàtano?
3: Què va menjar? No,
0: ja he esmorzat el plàtano.
4: Jo vaig menjar el rotllito de carabassó.
5: Oh, que bueno estava.
4: Vas menjar tu?
5: No, vaig menjar...
4: És molt senzill de fer-lo, perquè és super senzill. Dinar baratíssim, perquè allò és baratíssim. I després el peix, amb les patates... Com si diuen?
2: Patates
5: panaderes.
4: Panaderes.
3: Panaderes.
4: que també estava molt bo.
6: Molt bona. Jo sempre vaig fent peix.
4: Faig l'ai sempre jo. Verduretes i peix. I quan surto també.
6: Pues jo vaig menjar sopa de melón que estava de muerte. De mort.
4: I el gazpacho diu que també estava molt bé.
6: Sí, però gazpacho jo faig.
4: Bueno, aquell senyor del costat.
6: I el gazpacho meu.
0: Però això on?
4: Al centre. Al bar, en el centre.
6: I després vaig menjar uns peus de porc. Que rico.
4: Ui, de porc, de porc, tothom em va demanar.
6: Que rico, si està.
0: Sí, sí. Ai, a mi no em criden l'atenció, els peus de porc.
4: No, a mi tampoc.
0: No.
3: A mi sí.
2: Van bé per les articulacions. Col·làgen pur. Sí,
0: em sembla fantàsticament bé.
4: Avui has de trucar al senyor.
2: Continuen sense... No t'agrada? Els has provat?
4: Si truca.
2: O no? Et fan angúnia, no. Jo vaig estar 50 anys que em feien angúnia.
0: No em criden l'atenció, no ho sé.
6: Bueno,
2: fins un dia que no vaig tenir més remei perquè no hi havia res més per menjar.
3: I la gana.
2: Tirarem a veure què passa, perquè tothom em deia a casa, la dona, tot de... Però, que no és greix, o sigui, jo tinc un problema i és que el greix
4: jo també l'he de
2: mitjar. No me'l puc posar ni la boca.
4: Ah, sí,
3: és gelatina.
2: Poso la boca i em venen...
3: El peu de porc és gelatina.
2: Ai, sí. I en canvi el peu de porc no ho és, però esclar, per mi l'aspecte que tenia era greix. Sí? I ni el provava.
6: I guapa!
2: Ni tastar-lo, saps? Vull dir? Sí, sí. I fins que això, aquell dia vaig dir, bueno, ho provarem a veure si és veritat perquè alguna cosa he de menjar. Des de llavors, peus de porc, quan toqui, vaja.
3: Jo va durar uns anys que el meu sopar del dissabte...
6: Era peu de porc.
3: Era peu de porc.
0: Què dius, ara?
3: Cada dissabte. Fregit, al forn, amb guisat, a la brasa.
2: Havia de ser, si és allò dur, una mica dur, no em va bé. Ha de ser ben...
4: Salsa està boníssim, ben... igual que les galtes.
2: Que jo... es fa, vaja, ben desfet.
0: Jo no recordo haver-lo...
2: Que després el passis pel forn.
0: No recordo haver-los tastat.
3: No?
0: És possible que si ara els menjo, és possible que m'agradi.
6: Sí, sí,
0: però
6: sí.
0: Ja de per si no em crida l'atenció.
3: Jo,
4: bueno, són molt nets, estan molt, molt ben...
6: Una cosa és cridar i una altra cosa és que estan boníssims.
2: Si no et crida l'atenció és igual.
3: Una de les maneres que jo me'ls feia era el forn. O sigui, el peu de porc ja era, lògicament, ja era cuit. A vegades el bullia la meva dona, a vegades els comprava amb bullits. Al forn, amb un aioli negat, ben regat.
2: Com si fos gairebé la muselina.
3: Sí, ben regat i al forn a secar-se.
6: Que rico.
3: L'única cosa que tenia és que, com començava a patar l'aire, el forn quedava fet una porqueria.
4: Ai, sí.
3: No. Però estaven molt bons.
4: El restaurant també te'ls serveixen ja desossats.
3: Sí, va, sí.
4: Que te'ls serveixen tots allà.
3: No, no, jo
2: m'agrada. Si fessis a la muselina.
3: Jo m'agrada escurar.
2: Amb aioli. Aioli.
3: Sí, sí.
2: I llavors per sobre. Abans de posar el forn, posar-li pel damunt i el forn. Llavors queda cuit.
4: Queda com gratinat.
2: No peta. I queda, queda tot impregnat en el peu.
3: I
2: queda...
3: Jo feia amb un aioli negat, per això, Només, no, només, no. Només oli i ai.
2: Ja. I negat ja. Però llavors és absolutament diferent. Aioli ben lligat i posat per damunt com si fos crema, ben posat per sobre i al forn.
3: I ara que l'aioli dels sistemes que hi ha abans amb la mà de morter, segons com,
4: ara ja, no,
3: ja se m'ha negat.
2: Sí.
3: Hosti tu, ara no. Ara ho fots tot junt.
4: El meu pare ho feia amb la mà de morter.
3: Jo també ho havia fet.
4: I feia un... però sempre,
3: Jo també
4: i feia un allioli amb un pip-plaf,
3: sí.
4: I tombava i no es caia,
3: No,
6: se caia, no.
4: Però és que ho feia
2: jo amb un
4: pip-plaf.
3: Però en canvi hi havia dies que ho volies fer i no saps per què,
2: No agafava.
3: No agafava.
4: Sí, com les dones que diuen que si tenia la regla no...
3: I a més llavors posaves l'ou...
2: All i oli sol amb el minipimer no tampoc lliga,
3: No, però vull dir que
2: llavors...
6: Amb llet sí,
3: quan ho feies amb...
6: Amb llet sí, eh?
2: Amb llet sí.
3: Quan ho feies amb la mà de morter...
6: Perquè jo a vegades penso tant d'oli i tiro llet...
3: Però Anna, com ho feies amb la mà de morter, l'ou traies la clara.
2: Sí, només el rovell.
3: Ara no.
2: No, tot, amb el minipimer
3: tot.
2: I queda, això que dius, poses de cap per avall i no cau res. Sí.
4: A mi em sortia així.
3: Són...
2: Té una... Hi ha gent que li fa angúnia perquè l'ou és molt fàcil que es faci malbé.
4: Però si el posen dur també
2: però en canvi, sí, però amb l'all pots deixar una setmana a la nevera i no passa absolutament res. L'all és antisèptic i ho mata tot. O sigui que... els que ens assenten que no el llencin i és més reposat, passa com amb els plats, mira que un aioli no té res, però l'endemà és més bo que acabat de fer.
3: Ha agafat més el gust.
2: Queda més, bueno, més amorosit tot ell.
4: Això els hi passa molts menjars.
2: Sí, sí, molts, sí. Sobretot rostits i coses d'aquestes, d'un dia per l'altre.
4: I el macarró i la truita. La truita de patates?
2: També.
4: A mi m'agrada més.
6: Pues a mi la truita me gusta, recién sacada.
4: Bueno,
2: sí, calenta.
4: Ah, ja.
0: Pues amb ceba o sense ceba?
6: Amb ceba.
2: Amb ceba.
4: A mi m'agrada de totes dues maneres. Ceba.
6: Però a mi me da igual.
4: Que la faig amb ceba sempre.
6: Sí. Amb verdura, a mi m'és igual. La tortilla...
4: Sí. Que facis amb el que facis.
3: Ara, una truita d'esbergina i escarxofa.
6: També. Oh, que rica.
3: No l'has provat mai?
0: Ostres.
6: Sí.
4: Ah. I la d'espinacs, la de fava, la de veledes...
0: A mi el que m'emprenya de la truita amb escarxofes és trobar la part dura de la carxofa.
6: No, avui és una miqueta.
0: Ja, però a vegades sempre es cola alguna...
3: No, i sense bullir-la, si la neteges bé,
6: sí,
3: que només deixes la, el
4: sí,
3: que és el cor.
2: El que és el cor. La...
3: Exacte.
2: Deixes el que és tou. Passa que fa... som d'una època. Jo quan començo a retallar la carxofa, hòstia, em fa angúria treure'n tanta.
4: Ja.
2: Ja. Fa, saps,
4: ja,
2: que
4: ja
2: dius, mal guanyat, no?
4: Però, esclar, però no.
3: Que... Els pèls que te'l menges perquè ja, ja
4: comença no, a fer.
2: Fas mastegalls
4: no
2: després, si però bueno, m'és igual.
4: No, ja, però ara ja comença.
3: Però inclús a la truita no has provat mai de posar-hi pernil d'aquells
6: sí,
3: d'aquests petits?
6: De veruta. De veruta.
2: Sí,
6: veruta.
2: Sí.
3: Verutes de pernil?
2: Sí.
6: Jo l'altre dia vaig fer una tortilla. Perquè no tenia quasi patates, tenia dos patates, és raro amb mi perquè ara tinc molts. Vaig fer ceba, moniato, patata i arcachofes. I estava de bona.
4: Antigament es feien així, tot més clar.
3: Bueno, inclús
2: curiós,
3: una que truita, que fas una truita a la francesa que...
6: Ah, jo la tiro.
3: No hi posa res.
6: Jo queso.
3: Jo sí, jo agafo botifarra...
6: O mongeta del ganxet,
3: no,
6: Joan.
3: Botifarra ampla.
6: Oh, ja.
3: Aquestes de mig... Sí. Tallo ben
2: petit. De trossets, barrejat.
3: Com tinc la truita de la paella, hi poso la botifarra i llavors...
2: La cargola.
4: I amb la paella de xampinyons.
3: I amb un entrepà, tu. I amb un entrepà, a més, eh? No,
2: ja.
3: No la truita sola, no, eh?
2: Sí, sí.
6: A mi m'agrada.
3: Bueno, escolta, que ja comença a varigar, eh?
2: Hosti. És cert que això de les truites és molt sofert.
3: Sí.
2: I qualsevol cosa és bona.
4: Sí.
2: De verdures, els que vulguis, amb pèsols.
3: També.
6: M'agrada
2: molt. Truita amb pèsols, que són dolcets.
4: Tot tipus de verdures.
3: Saps amb la que l'he fet jo, de vegades?
4: I amb pebrot, també està molt bona.
3: Amb gambeta petita pelada.
6: Ah, sí.
2: També.
6: Això és de ricos, aquestes de ricos.
2: Claro. Sí.
3: De ricos, sí, de ruco.
4: Bueno, gambeta n'hi ha de tots preus.
2: Vas congelat.
4: Claro,
2: els que és la gambeta aquella petita cuita,
4: sí,
2: i poses quatre gambetes d'aquelles i queda...
3: I la trobes?
4: Sí.
3: Això és com els cargols, jo no em vaig collir mai cap de cargol, perquè se m'escapen.
2: vaig
3: aquí a la sirena i
4: escolta'm. Jo també
6: d'anar a buscar cargols.
0: Sembla que no ets prou ràpid, Joan.
3: No.
2: El que tenia els cargols crusos molt bé, ben curats, allò ben cagats, tot, sí, allò que quan menjaves no, la tripa no hi trobaves mal gust de res, bé.
4: Perquè es purgava, era
2: aquell...
4: Jo estigui una setmana.
2: La botiga de
6: verdures
2: i fruita. No, el carrer Gran, que va tancar.
4: Al costat de la farmàcia.
3: On t'havia sigut a Can Gel.
4: Sí,
6: jo no m'havia donat compte que havia tancat aquell nom.
2: Sí, ja fa...
3: Ara no sé què hi munten.
2: Un parell de mesos.
4: Sí, ja hi has muntat.
3: Està muntant.
4: No sé d'on...
3: Sí.
4: No és un saló de bellesa?
3: Sí, algú vaig sentir d'això. Un esteticien.
4: Sí.
3: Un altre més.
2: Doncs no sé qui els hi servia, però boníssims.
3: Sí, sí.
2: I qui els fa ja ben elaborats i molt blancs, molt bons, és la... Ara em sortirà el nom. Allà a la cantonada...
3: La Neus?
2: Sí, la Neus.
6: La Neus.
2: La Neus, cuits, fets, eh?
6: Clar, Neus cuina molt bé, eh?
3: Sí.
2: Perquè normalment els cargols, quan els cous de cru,
4: s'han de saber enganyar.
2: Amb el bitxo, amb verbes, amb tot el que vulguis i tal. Però quan hi ha els fals amb salsa i de més, no entra dintre la salsa.
4: Has
2: de deixar el plat perquè, tal com el sucar-los o alguna cosa, perquè queda insípid, queda una mica tonto. El cargol sol no té gairebé gust de res.
4: Que l'has de bullir amb herbes.
2: I en canvi ella... els treus i surten amb salsa i tot. No sé si és que els hi posa alguna una dintre.
3: Jo no em complico però... tant la vida amb els cargols, eh?
5: Ara hi ha una.
3: Bullits amb un parell de fulles de llaurer.
4: Però has de posar llaurer, perquè si no tenen gust de res. Gran,
3: sí.
2: Farigola.
3: Un parell de grans d'all.
2: All.
3: Eh?
2: La farigola,
3: i llavors,
4: una mica de pebre, no?
3: Com són bullits, es posen una plata, es polvorejats amb sal i pebre, i al forn.
4: Ja. Però la base és el bullir-los.
3: Sí,
4: perquè si tu es fas amb aigua sola...
3: No, no, amb aigua.
4: Perquè nosaltres vam anar a un restaurant
3: llaurer,
4: i aquells cargols no tenien... Estaven dolentíssims.
3: I un parell de... Jo no els vaig demanar.
2: Si t'agrada el picant, un parell de bitxos d'allò petit...
4: Amb aigua sola no es poden
5: bullir.
4: No,
5: home,
4: no.
2: I que vagi
4: allò,
2: bullit.
4: Allò fa bullir amb aigua.
2: Perquè també han de bullir força, si no queden...
5: Dur.
2: Que crec que...
3: Mira, jo, això que dius tu de... Que no cal... Jo el que em vaig fer a la mila i el que em van fer avorrir va ser el pollastre. Mm. Vaig estar molts anys, un cop casat...
4: Que no menjaves.
3: Que no menjava.
5: Per què? Que et donava pollastre.
3: El,
5: sí,
3: el pollastre?
4: Mig, el pollastre a mig pelar.
3: No, no, era bullit.
5: Ah, ah,
3: llavors el passaven una mica per una cassola.
4: No té gust de res.
3: No tenia gust de res, dolentíssim.
4: Sí.
3: El van fer avorrir. El van fer avorrir.
5: Clar.
2: Doncs...
4: Que el bullit és molt
3: sòpid. Ara sí, que... en torno a menjar de la manera que sigui, però vaig estar...
4: Jo me'l bullo quan faig puré de verdures, me'n poso un parell de trossets a dintre i me'l menjo així.
3: Sí, sí, però no.
4: Però clar, té el sabor de les verdures.
2: També és molt bo i és fàcil de fer, és com si ho fessis rostit.
3: Sí.
2: El col, poses a la paella oli i el vas tombant,
3: i
2: el vas tombant que quedi
4: ben durat.
2: I quan el tens ja ben duradet, fas un sofregit,
4: sí,
2: sense treure el pollastre de la cassola, eh?
3: Sí, sí.
2: Fas un sofregit, ceba, tomàquet, un parell,
4: jo la parto i després el torno a posar
2: i anar remenant una estona i deixar-lo 20 minuts o
3: com
2: faci falta, foc baix, pim pam, pim pam.
4: Així el faig jo.
3: Com érem a Sant Clement,
2: i és fàcil de fer, és ràpid, sí, com i molt bo.
3: Com érem a Sant Clement al campament,
2: sí,
3: allà érem 5.000.
2: Ja, ja, ja.
5: I... Madre mía, cuántos bichos te comería.
3: I el dia que feien arròs...
5: Oh!
2: Com menudillo de pollo.
3: El començaven a fer a les 6 del dematí.
5: Madre mía.
3: Dinàvem a la 1.
2: Sí,
3: si era... tocava la primera...
4: Ho estava passadíssim.
3: La primera tongada que havia fet, agafaves el cotxe on hi feies així...
2: I no caia.
3: Era una
4: pasta.
3: Perquè baixés, eh?
5: Quantes bitxos.
2: A tot arreu era igual. Ja vaig fer la mili a Castelló de la Plana. Hi havia un quartel... I al migdia, de tall, hi havia pollastre rostit, representava rostit a trossos, ja està. I al vespre, sopa de menudillo de pell, de menudillos de pollo.
5: Onda?
2: Què hi anava?
4: Pedrés,
2: les potes, coll, les potes,
5: la cabeza, coll, pedrer, el
2: cuello, tripa, el coll, tot això ben bullit, una mica de pasta de la que fos, o arròs, cada dia.
5: Pues les Joan, tripes de la, del com pollo estan boníssimes. Sí.
3: Com mataves el pollastre
4: abans
3: a casa.
4: Abans menjaven.
3: Com mataves el pollastre a casa.
4: Jo me'n recordo la meva mare que rentava.
2: No, no, i tant. No, no, i s'aprofitava i tant.
3: Ben rentada amb vinagre
2: i molt bo, i molt bona.
3: I fregida.
2: Sí, les potes també.
3: Sí.
2: Es cremaven, perquè tenen com si fos escates, i a l'olla.
4: Ara estan de moda les potes de pollastre.
3: Ah, sí?
5: Sí,
4: als supermercats es venen així.
3: Ah, no,
4: sí. Aquest dia ve ma germana amb una bandeja de pata de pollo.
3: Ui.
4: Ho fas perquè això està molt bo, perquè té no sé què de gelatina, no sé, em va dir.
2: Sí, el col·làgen.
5: Sí.
4: I ella diu que allà que en gasten moltes, jo em vaig quedar així perquè jo no compro mai.
3: Jo no he vist mai.
2: No és que ara...
4: Sí, sí, a Premià... A tot el supermercat n'hi
3: doncs ha.
4: I ma germana es compra, anem a l'aigua de tot.
3: Els dos
4: súpers
3: que vaig, que un...
4: Ara estan supernetes, eh?
3: El campo i el Carrefour.
4: Supernetes.
3: No n'he vist mai.
5: En el Mercadona sí que n'hi ha, no?
3: Mercadona n'hi ha, no.
4: Sí,
5: Mercadona
4: sí. I en l'aire de Guissona també compra.
3: No tinc tendència a anar-hi.
4: Sí.
2: Els menudillos de pollo.
3: Bueno, Mercadona aquí, eh? Aquí no tenen tendència.
2: Aquí no n'hi ha. Bueno, no...
3: Mercadona no n'hi ha, que sí, eh?
2: No, no, dic que...
3: Ah, no? Ah, no, és el Cap Bravo, perdó.
4: No n'hi ha aquí,
3: és en tot. Sí, saps on te vaig jo, de Mercadona?
5: No.
3: El que hi ha allà a Cabrera.
4: Ja. Ah, sí, aquell és el millor per mi.
7: L'altre dia...
3: És grandiós.
4: Per mi és el
7: vosaltres
4: millor.
7: Sabeu el que són los chapulines?
5: Chapuline, no.
2: Això em sona sud-americà.
3: Sona mexicà.
7: Mexicà, sí,
2: mexicà.
7: Sí, sí.
4: A veure,
7: sí?
4: dilo.
7: És una espècie de picoteo, és de...
4: Sí.
7: Per picar...
2: Sí, però què és? Matèria primera.
4: Espera que serà gordo. Jo he vist menjar coses molt especials, eh?
7: Sí, sí, són com uns insectes.
4: Jo me lo
2: como.
4: Que són formigues. Jo he vist menjar-se de l'home.
7: Són saltamontes tostados.
2: Això.
7: Saltamontes.
2: Torrats.
7: Sí, sí. L'altre dia ho vaig veure per Instagram. Dic, què són
2: llagostes de terra?
6: Tenen el gust com les gambes.
3: Jo allò que dèiem de coses rares, fent la mili.
2: Chapulines.
3: Per una posta, que vam dir, no tens nassos de menjar-t'ho. Que no, que en doneu. Un iogurt amb una sardina de lata dins.
2: No, doncs no ha de ser pastat dolent.
3: Una sardina de
2: llauna,
3: de llauna,
2: sí, sí,
3: amb oli,
2: sí, sí.
3: Que llavors no n'hi havia amb els cabells allà aquest
2: sí,
3: temps,
2: sí.
3: És que no va tragar ni la tripa, eh?
2: El
3: va fotre dins, claro. I se'l va fotre, collons, se'l va fotre.
2: I tant. També allò que parlàvem de l'aioli, si és que ho vols fer servir per coses de peix, és que no el fas, també posar-hi una sardina de llauna, o dues, trinxes,
4: sí.
2: I tens aioli de sardina.
4: I n'hi ha qui posen els musclos, els berberechos.
3: Jo si faig aioli...
2: Sí, sí.
4: Sí.
2: Si t'agrada la sardina de llauna, perquè sí, té un gust especial, no?
4: Doncs
2: pues, clar, transmet aquest gust en el de l'aioli, que ja, si t'agrada, és bo. I queda molt bé. Tinc un net que, escolta...
6: A veure, tu fas de l'aioli normal i corrent i poses una sardina de...
2: Però sí, sí, sí.
3: Però treu la tripa primer, eh?
2: Quan ja el tens lligat, diríem.
3: No, fotis amb tripa i tot, eh?
2: Tires una sardina dintre...
6: La sardina d'oli no tiene tripa.
3: Com que no?
2: Sí, sí, claro. També.
3: Sí. Sí.
2: El que passa és que és tot cuit i no t'enteres.
4: I els
2: ous,
4: perquè es menja
2: si són grosses, a dintre hi ha una cosa que és de color rosa, no, la ventresca,
4: sí.
2: Que
4: jo,
2: són els
4: jo
2: ous.
4: Jo me'l menjo tot.
3: Jo la
2: jo també.
4: Jo me la menjo sotgerant,
3: no,
4: tot.
3: No.
2: Està cuit a tanta temperatura que tot... L'espina... L'espina es desfà.
3: Sí,
2: no. Pots a dintre...
4: Jo el que he vist més raro de menjar-se...
2: Provo, a veure si t'agrada.
4: I un pene.
6: Un què?
4: Un pene. Fan bullit, en sèrio. I aquella noia va agafar la peça, que ho fan tot sencer.
3: Però de què és?
6: D'home, d'home. Un pene.
4: Jo em sembla que era d'home, no ho sé, o d'animal.
3: No mataran una persona?
4: Ei, perdona.
3: O que faran?
4: Però agafa allà i comença a mossegar. Jo dic, oi, quins fas, també te veureu.
6: Que, a veure, d'on n'has vist tu això?
4: En un vídeo.
3: Ah, bueno.
2: Bueno, aquí...
3: Són
2: ara,
3: eh?
2: Ara més que mai...
4: Aquells països sí. Que s'ho mengen tot.
7: I ara que hi ha intel·ligència artificial.
2: Sí, pots veure qualsevol tonteria que no és veritat.
4: S'ho mengen tot, aquella gent.
3: Sí, bueno. Però...
4: Sí, sí. I s'ho mengen...
7: Bé,
6: bueno, no,
7: parlem de...
6: Sí,
4: aquí jo que avui és dijous, que
6: a
4: la millor sí
6: se la comien d'hombre.
4: Tu vas menjar arròs?
6: Quan?
4: Ahir?
6: No.
4: No, jo no vaig menjar.
7: Ahir era dimecres.
3: El fan molt bo, eh?
4: Bueno, però van fer paella, allà van demanar paella.
3: No,
6: paella.
7: Però que vau anar a dinar tots?
3: Cada dia, eh?
7: Vau anar a dinar tots junts?
4: No, nosaltres vam anar.
7: Ah, vosaltres vau anar.
4: Quants érem? 16 o 18? 16.
7: Vau anar de farra? Ahir?
4: Sí.
7: 16?
4: Jo ahir va ser el primer dia que vaig sortir de farra.
2: Està bé.
4: Dic, ja, que no
2: ja que surts un dia, doncs que es doti.
4: Però es van portar molt bé ahir.
6: Molt bé.
4: No hi havia... Estàvem tots... Havíem pensat quina gent més tranquil·leta.
6: Més bona.
4: No se sentia una mosca.
2: Veus? Senyal que el menjar era bo. Estava entretingut.
4: Tothom estava molt entretingut. Parlant, no?
7: Per cert, saludem en Juan Antonio, que ens envia un missatge, diu que ens escolta.
6: Qui és?
7: Ens escolta des de Mataró.
4: Ah.
7: Així que saludem...
6: Hola, José Antonio.
2: Saludem els que ens escolten de Mataró.
7: Si vols, exacte.
2: Que estem molt contents que hi hagi gent...
4: Exacte, que ens saludem
2: escolti.
4: De fora.
6: José Antonio,
7: truca.
6: I parlarem si amb tu, vale?
2: Això.
6: Vinga, Juan, llama Juan.
4: El del bar del centre també va dir que la millor trucaria.
6: Qui?
4: Perquè ahir estàvem enronant dels aparcaments que van fer allà a la ronda.
2: Sí.
4: Que diu que n'hi havia 40, vam dir aquí a la ràdio.
7: Sí.
4: Que hi havia 40,
7: sí.
4: I diu que no n'hi ha 40, que
7: n'hi ha 20. Què dius ara?
2: No t'he comptat-los.
4: Aquest senyor em va dir ahir, perquè ell diu, menys mal que han posat els pàrquings d'allà fora. Dic, però quants n'hi ha? Dic, 40. Diu, no, 40 no, n'hi ha 20.
2: A veure si va comptar els de la mà dreta de la carretera pujant, que
4: no,
2: allà hi ha parc que fa...
4: Nou.
2: Que, el pàrquing nou.
4: I jo dic, que la ràdio diria, van dir 40.
2: 40 no ho sé.
4: Diu, demà aniré a comptar-los.
6: No, n'hi ha més de 20.
2: Però més de 20 segur.
4: Aquell noi que havia allà, em va dir que n'hi havia 20, que diu que viu per allà al molí.
2: Ja aniré a comptar-los.
4: El coneixes tu? Bueno, pues,
2: a veure, a veure, a veure. Cada vegada són mals entesos. Poder ell va contar que hi havia 40 cotxes aparcats. Clar. Però no va comptar si hi havia... perquè no estan marcats places úniques.
5: No.
2: És tot el carril d'aparcament.
7: Llavors,
2: llavors
7: clar,
2: tu no pots comptar.
7: Depèn la distància que deixis.
2: 1, 2, 3, 4, no? Per què no?
7: Clar,
4: sí, això que diu ell és veritat.
7: És que depèn.
2: Sí, no sé com ho va fer per comptar-ho, perquè poder va comptar els cotxes que havien aparcats.
4: I va dir, bueno...
2: Hi havia bastants espais fins a baix de tot.
4: Bueno, doncs jo li vaig contestar, demanem a la ràdio. Ens truques
2: i ens ho dius.
4: Clar.
7: Mira, que tenim una trucada. Bon dia.
8: Bon dia, guapa.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Montse.
7: Hola,
3: Montse.
7: Com estàs?
8: Bueno,
4: sentada.
8: No, jo sentada, em sembla que em coneixes poc.
4: De pie, de pie. Dando vueltas pa aquí,
7: si amb el dia tan maco que fa...
8: No és el dia, jo si no tingués estabilitat, mare de Déu. M'aniria avorrida.
4: Però no s'aguanta.
8: És igual, vale. Escolta'm, vull fer una pregunta.
4: Pregunta.
8: Aviam, sóc xafardera. Xafardera no, però com... Aquest dinar que vau anar a fer...
4: Ui.
8: Aviam, sí.
7: Ui.
5: Què passa, con
2: ell? Ai, que embolica amb la troca.
5: Digue, Montse, dime que te contesto
8: aviam,
5: jo.
8: Aviam, què vau fer? Què vau fer? Pregunto, on te vau anar?
5: Al centre.
8: Al centre?
5: Sí.
8: Què vau fer per dinar?
5: Què van fer? Doncs pues el menú, cada un agafava el que volia.
2: Menú del dia.
5: Menú del dia. Per què?
8: I us va costar 30 euros a cada
5: un? No, no, mentida, 17. 16,90.
8: Ah, això ja és una altra cosa.
3: Els 30...

0: Sí.
1: Deuria anar-hi el dissabte o el diumenge.
0: Montse, si ahir agafaven arròs o fideuà, tenies que afegir 5 euros més.
2: Exacte.
1: Però llavors són 22.
3: Sí. Però... potser va fer una beguda més i això ja puja. Claro. No?
0: Però el dissabte i diumenge sí que són 30.
3: I si vas fer cafè sí, sí, i no entra, 34, doncs també...
4: Sí, hi havia coses que hi havia un recàrrec més. Sí,
0: però els dies però de cada dia no, Montse.
2: Els caps de setmana, vagis sí. allà on vagis...
4: Sí, sí a tot arreu. Tot arreu. I apostos que hi ha carta, ai, menú i apostos que no n'hi ha.
1: Té una lògica i és que els caps de setmana el personal...
2: Cobra més.
5: Sí. Bueno, això sí.
0: Jo cobro igual.
5: A veure, calleu un moment, punyem.
2: Hola, toma.
5: Escoltem una cosa, però jo trobo que havent sigut de gent joveneta, de gent de...
4: Sí, de tercera edat.
5: Anys i de 17 i de 18 anys,
4: sí.
5: Trobo que també hauríem pogut fer una mica més barat.
4: Bueno, això és una cosa que ho han d'enraonar.
0: Montse.
4: S'ha d'enraonar.
5: No, però a veure, jo quan passo per allà, soc xafardera, sempre miro el que hi ha.
4: Pues molt
5: perquè
4: bé.
5: Sí, no, perquè trobo que allà tindria que haver-hi algú que fotés una mica de mà. I no, és veritat, el casal jo no hi vaig perquè és un posto de xafarderia.
0: Això no ho diguis, Montse.
5: Oh, i tant.
2: Ara, Montse, va, anem-hi.
0: Al casal hi vas a fer mitja, a sí. jugar al domino, a jugar a les cartes, però allà ningú se mete con nadie.
4: Vas a manualitats,
0: vas a
4: pintura,
0: tu, escolta, Montse,
4: vas a dibuixar...
5: I la boca què fa? Taca.
4: Pues, perdona, Montse, jo fa molts anys que hi vaig i a xafardejar no hi anem mai.
0: Montse, tu has ido alguna vegada al casal?
5: Sí, vaig anar una vegada i amb una vegada ja em vaig tenir prou.
4: Però
5: i,
4: va donar la casualitat que vas
1: sentar no vas,
4: la taula.
1: No vas el dia.
0: Escolta, Montse,
4: la
0: Montse i tu et vas...
4: va sentar-se una taula.
0: I te sentaste...
3: Ara no sé si...
0: No.
3: Si diu una cosa o no dir-la.
4: Digues-la, Miquel.
3: Ja posats que estem emmerdats,
1: sí, exacte.
0: Digues.
3: En castellà hi ha una frase que diuen piensa el ladrón que todos son de su condición.
2: Exacte.
0: Escolta, Montse, jo fa...
1: Montse.
5: Allà una vegada vaig anar i em vaig asseure i un em diu no, aquí no t'hi pots seure perquè aquí tenim el grup de... no me recordo de què era, bueno, no tinc ganes de dir-ho perquè si no hi sabran qui
3: és. És igual.
5: I vull dir, i em va dir, diu, no, diu, perquè aquí sempre són les mateixes, dic, es guarda, pues, diu, sí, aquí som la...
4: Quants anys han passat d'això?
5: Pues l'any passat.
4: Pues nena, passa que ens ho pega la taula.
0: Vas ensopar la taula, que no te dejaron ir parlant.
4: Hi ha una taula que passa això, però una.
5: Però mira,
1: i tu vas anar precisament ja no aquella.
3: Clar, no vagis a aquesta taula, ja des a no una passa, altra.
4: Ja no passa.
5: I a més et dic una cosa, aquesta dona en tant en tant fa i em truca a casa, i com que jo tinc la vidriera i la veig...
0: Ja no li obres.
5: Ja, però que no. Vull dir que jo, ja ho saps tu, jo soc molt selectiva, i com veig el que veig, i dic, ves a fer punys. Doncs
4: pues va donar la consulta que et vas equivocar
0: pues de taula. Doncs de veritat, Montse, de veritat, m'agradaria que anessis al casal, i el casal està superbé.
4: Jo no vaig a xafarderia.
0: I em fa molta ràbia que diguin això, de que ja. Hi ha xafarderismo, de que no et deixen assentar, per una vegada que t'hagi dit, a mi també m'ho van dir aquesta setmana, oi, aquí no te sientes que viene la maravilla, digo, està el nombre de la maravilla aquí, dice,
5: ah,
0: no.
5: Ah, ho veu? Jo no en
0: però, escolta, no. Però jo vaig dir, a mi m'importa un pito que se siente quien se siente. Em vaig seure jo.
5: És que sempre som les mateixes.
0: Però per això no, per això no s'ha de dir que és un puesto de xafarderisme.
3: No podem generalitzar.
0: No,
1: però a més a més, Montse, no sé per què ho dius, quan tu fa una estona ens has dit que com que ets xafardera vas anar a mirar no sé què, a veure no sé quantos.
5: No,
1: aleshores...
5: No
3: encaixa això, no?
1: Hi ha alguna cosa que falla.
3: Els cables no estan ben connectats.
5: Mira
2: que
5: quan
2: t'ha vegit
5: mossegaré un ull,
1: Montse, ja canviaré de vorera.
0: Digues, Montse.
5: Que tu sempre puges a la mateixa vorera.
0: Montse.
5: Jo, calla. Com que vaig per l'altra banda, perquè amb el que tinc, jo vaig per la dreta.
1: Sí, sí.
5: I si hi ha algú que em puja per l'esquerra i faig així amb la maneta, baixa. Perquè, aviam, entre que vaig amb el carromato i que la que camino, tiqui, vaig que sembla que porto
1: una copa... que això és lògic.
5: No, però jo sempre ho he fet, sempre des de...
4: Que no ets l'única,

0: La única.
1: Però vull dir, jo sempre vaig per la
0: no
1: dreta.
0: No ploris tant, que no ets l'única.
1: Quan l'Antonio el tenia que anar amb cadira de rodes, em vaig acostumar sempre a anar per la dreta. I vull dir que així, el que baixava, doncs tenia que baixar. I punto.
0: I si no anaves per la carretera, ja està. Ja no tenies que baixar i pujar.
1: Que m'agrada veure el que està escrit. I entro i miro el que
0: està. Doncs molt bé que fas. Doncs ara el dia que passis
1: això,
0: per allà,
1: això,
0: tornes a entrar
1: no
0: i...
1: Això perderisme. No. Perquè si tinc alguna cosa per dir, gràcies a Déu tinc bona boca per...
0: Ves un dimarts i un dijous al casal i després tornes a fer aquest comentari, vale?
1: Vale. I com entri que la gent no s'espanti.
2: No. A veure si te van a tirar
0: a la millor marxem tots corrents al voret.
1: Escolta'm una cosa, ara te'n diré una altra. Em van trucar l'altre dia de l'Ajuntament i dic, merda, que he passat altra vegada. Torno a anar cap allà i diu, aquí i allà, i dic, es que sem... I salta la noia que estava allà, diu, és que vostè fa por. Em va dir... Diu, és que vostè fa por i me la miro així, dic, què vol dir? Diu, no se'n calla ni una. Dic, per què m'haig de callar? La boca, gràcies a Déu, dient la veritat.
0: Ja es perd l'amistat.
3: Es perd
0: l'amistat.
1: No, això és el que passa. El meu fill sempre em diu, és que mare, tu no. No, jo si t'haig de dir una cosa, te la diré.
0: Molt bé.
1: Si jo veig que el que t'he dit no és correcte, perquè té un caràcter que la nit, la conversació que a mi no m'ha agradat la repeteixo en el meu cap, com te voré dir, escolta'm, allò que em vas dir tenia roto, i no jo.
2: Bueno.
1: Vull dir, sóc així, vull dir que sóc, no sé com explicar-te.
4: Tots som com som, no passa res.
1: Però vull dir que jo no et diré mai, si és mentida, no em veuràs mai amb una mentida, per ara, gràcies a Déu, mentre el cap em funcioni.
2: Pues jo a veces sí que digo mentiras.
3: Piadosa.
1: No, jo no.
0: I es creixerà el nas,
1: eh? És que diu una mentida que perquè després, per dir la mentida, has de tenir molta d'allò per dir-lo... No.
2: No tengo cabeza.
1: No m'hi he anat mai, ja ho saps.
3: No diguis que no dius mai cap mentida, que em sembla que l'ésser humà per mitjana en diu unes quantes al dia.
2: Veus? És que la gent no volem reconèixer com som.
3: De genètica.
4: A més a més, hi ha una cosa... Que...
1: Pues a mi ja em poden posar amb el bolígraf o el bolígraf o com se digui i veuràs com diran aquesta dona que no, és que no m'hi he anat mai.
4: Com que hi ha persones de tota mena, per sort, no? Perquè si tots fóssim uniformes seria com les formigues, i una darrere de l'altra i ja està, no?
1: Les formigues en tenen por a mi.
4: Sempre hi ha un moment que diràs una mentida, però no per dir una mentida, per enganyar,
2: per salvar
4: amb dolenteria, sinó tot el contrari. Però diràs una mentida perquè si diguessis la veritat podries causar un dany en aquella persona o en aquell grup o el que sigui. Aleshores és... Sí, això és així, la vida és així. Aleshores el problema està en mesurar què és les mentides, perquè si per no ofendre només dius mentides, l'hem cagat també. Vull dir, tot ha de ser proporcionat. Però hi ha moments determinats que has de dir una mentida, precisament, per causar un dany.
3: Deixeu-me que ho talli...
1: A mi, mai.
3: Deixeu-me que ho talli aquí, Montse, perquè...
4: Em sembla que sí.
1: I a mi no m'has enganxat mai amb una mentida.
3: Montse, disculpa, és que em vol entrar una altra trucada i només tinc una línia.
1: Vostè perdoni, eh?
2: Vinga, guapa.
4: Vinga, pot ser, ànim.
3: Que vagi molt bé i gràcies per trucar.
1: Perdoneu.
3: No, que vagi molt bé. Gràcies. És que em diuen que ha trucat el cambrer.
0: Ah.
3: Però com que tenim la línia ocupada fa mitja hora, doncs, bueno, ara quan truqui ja agafarem la trucada.
2: Vale.
4: Molt bé.
3: I ja està.
4: Què hi farem?
3: Això.
2: No, de veritat, s'està molt
3: mala
2: bé.
3: Mala cara quan m'ho diré.
5: Miquel, ja has esbrinat quin dels germans Marques és més gran?
3: Ah, diu que no vol trucar, no vol entrar, que està treballant. Que no vol trucar.
0: Vale. Aquesta hora tenen feina.
3: Té vergonya.
2: Perquè ara deu tenir feina.
3: Sí.
5: Bueno, saps, Miquel?
0: No ha deixat dir...
3: Diu que ha comptat els cotxes.
2: Ah.
3: Diu que ha anat a comptar els cotxes.
4: Ah.
0: El que em va dir que faria.
3: I que són 27.
2: 27.
0: O sigui que tampoc... Pues serà el que diu en
4: Joan. Però amb això estaven totes les places ocupades o hi havia forats? Encara, esclar.
3: Que només hi caben 30. Bueno, que no hi caben els 40 que deia...
0: Nosaltres vam estar dient aquí 40. Bueno,
3: que bueno, la notícia deia 40, que la previsió hi havia per 40 places.
0: Sí. I diu que no hi són.
3: També, diu que no hi són.
4: Però això tot és també relatiu, perquè 40 places de cotxes de quina mida? Dels de 4
3: clar,
4: metres
3: clar, clar,
4: escassos
3: clar.
4: O els de 4,70?
3: Clar,
4: que n'hi ha molts.
3: És que la mida és molt important, eh?
4: Una, claro. Aquesta, i l'altra, i la separació, perquè hi ha gent, també és cert,
3: que deixa un pam,
4: que queda, o sigui, per poder entrar i sortir relativament fàcil,
3: sí, sí, sí,
4: però
3: sí,
4: n'hi
3: sí.
4: ha que és per entrar i sortir de cara i d'esquena, vull dir, que tal di fot, arriba, posa el morro i allà el deixa.
0: I jo ja he aparcat, espavila't.
4: I ocupa plaça i mitja.
0: Sí, m'ho han fet a mi.
3: Mira, tinc una idea, com diu la meva filla, tinc una idea.
5: Ah, sí, malament.
4: I abans deien, posi a bé creps.
3: Podríem fer una gincana.
2: Vale.
3: Que cadascú per la seva banda vagi a comptar quants
4: cops. A veure quants cotxes hi caben sí, sí. i confrontar-los
0: I la,
3: us poso
0: deures.
3: Us poso deures.
0: La
3: setmana vinent heu de portar quants cotxes hi han aparcat.
2: Vale, vale, vale.
4: A veure si me'n recordo.
0: L'Anna ho portarà, eh? L'Anna segur, eh?
5: El carrer...
0: Però
5: el carrer Bernat de Riudamella, eh?
4: Sí.
5: L'han fet nou i tot.
4: Sí.
5: Aquest matí, precisament, caminant, hem passat per allà. Hi ha espais per un cotxe i són per un cotxe que cap bé
4: està marcat.
5: Però n'hi havia un senyor amb una moto que no l'he vist, que ja estava marcada. O sigui, si aquí hi ha la vorera i aquí hi ha l'altra vorera, la moto l'ha parat aquí, no al costat de la vorera,
4: no,
5: quasi bé al mig.
4: No
5: hi havia cap cotxe ni davant ni darrere la moto.
4: Veus?
5: Ell hi ha aparcat.
4: Oi tant, oi? Ell també paga impostos, o què penses tu?
5: És que allà no ho diu que hi ha qui puguin aparcar-hi motos.
0: És igual, igual aparquen.
4: És igual.
0: Perquè allà al costat de casa ara ja no, però hi havia un tio que venia cada dia amb una moto d'aquells tan grans i el posava així, que més que un cotxe ocupava. Però és que el bo és que quan s'hi posen no mouen el cotxe i el moto cada dia. El deixen una setmana.
5: Bueno, això és com aquestes motos que porten a darrere. Aquell,
0: que no pots passar per
4: la maleta. O porta
5: maleta
4: maletes.
5: Que la parquen amb bateria.
4: I surt la maleta pues al cap del carrer.
5: A mitja cera.
0: Sí.
4: O a mitja cera.
5: Que no, no pots passar.
0: Ara, sí, quan ja venia la ràdio,
4: viceversa.
0: Joan...
4: Hi ha que els posen al revés, i passes amb el cotxe i amb el retrovisor pots topar fàcilment, eh?
2: No, quasi sempre.
0: Mira, Joan, ara quan jo venia a la ràdio,
4: sí,
0: quan passes del celler,
4: sí,
0: que hi ha un puesto de motos a la cantonada,
4: sí,
0: que hi ha la goma aquella,
3: sí, què passa allà?
0: Pues hi havia la moto aquest, amb allò que sortia, i no l'he tirat de milagre.
3: Home, has de vigilar.
0: Si no, ja tinc pesta per passar.
3: Com que no?
0: Perquè sobresurt allò.
3: Vols dir?
0: Sí, i al carrer Sant Julià també n'hi ha un, que quan allò quasi no puc passar per la cera.
4: Ara en Miquel està ofès.
0: Perquè ell té la moto.
4: Perquè té moto.
3: Però jo la tinc ben aparcada.
0: Ella té ben aparcada.
4: Doncs ja està.
5: A on te la tens aparcada? On te la tens aparcada, Miquel?
3: Eh?
5: A on te la tens aparcada quan anem a mirar-ho?
3: No, aquesta no és meva.
0: Ah, no és
4: teva. No, pensava que era la teva.
3: Costa molts calés, aquesta.
0: Ah, ja. No sé, perquè ja no m'he fixat.
5: Que vens amb una mobilet.
3: Eh?
5: Amb una mobilet.
3: Sí.
2: Con un Vespiro.
3: Amb una Vespino, d'aquesta.
0: I la tens ben aparcada aquí en tinc
3: jo? Sí, allà al Condis.
2: Jo tinc una Vespino.
0: O sigui, què vols dir, que és la que jo em queixo?
3: Eh?
5: No.
0: Doncs pues aquesta avui segur que la tira, eh?
3: Tirarà,
5: allà al Condis
0: perquè
5: no és...
0: Perquè just a la goma que fas cataclac, cataclac.
5: Miquel, allà al Condis no és horari limitat?
3: No, per moto no.
5: Ah, per moto no.
3: No
0: sé, ara
3: sí que m'has ben fotut.
2: No.
3: Sempre que l'he deixat, sempre l'he trobat.
5: Però... No, no.
3: Però em sembla que no.
5: No.
0: I tu no la pots aparcar
5: aquí? Només els cotxes que tenen.
0: Tu no la pots aparcar al costat d'aquesta? Que val tants diners?
2: No, perquè hi fa
0: vergonya. No tens preferència?
3: És que no hi ha un cartell que digui motos.
5: Ja.
0: Però llavors, no tens preferència aquí davant?
3: Jo preferència cap ni una.
0: Joder.
3: No, joder, ni res. No.
0: Treballes per l'Ajuntament?
3: I què? Però no...
5: Bueno.
3: No té res a veure, això, amb Gràcia.
0: Bueno,
3: Jo haig de respectar igual la senyalització, treballis o no per l'Ajuntament.
0: Ja.
3: I
0: mira, allà la Belco no deixarà entrar.
4: Excepció feta, de que la feina que tinguis a l'Ajuntament sigui precisament a la via pública.
3: Ara sí, pues, això, no, si, sí. És, si és alguna situació excepcional, no, no? O per
4: necessitat inspeccionar un carrer que té una cosa que està malament,
3: no,
4: o que
3: no,
4: sigui,
3: no entenc,
4: llavors
3: eh?
4: Sí que van amb el cotxe,
3: si
4: lògicament,
3: necessitat de servei
4: i
3: o
4: ha de deixar per mirar el cas i de mirar.
3: Que,
4: però sí. Si no, tampoc.
0: Ja.
3: Però no, no, no va per aquí, no va per aquí la cosa.
0: Vale, vale, perdona.
5: Bueno, ah, Miquel, aquest cap de setmana, senyor. El diable viste de Prada.
3: Sí, sí,
4: la segona
3: sí,
4: part.
3: Sí. La segona. Part.
4: Veurem si les segones partes fueron buenas
5: divendres,
4: o males.
5: Divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
4: Ah, caram, es fa festa.
3: Llarga, ah, és festa.
4: Eh? És Pasqua.
0: Tenim una setmana llarga.
5: Dilluns de fira.
3: Bé, bé,
4: dilluns
3: bé.
4: De fira a Mataró.
2: A quina hora?
5: El divendres a les 8 i els demés dimecres... de les 5 i a les 7
3: també
5: i el,
3: fotut ara, eh, Joan?
5: Dilluns,
0: fi de setmana més llarg.
5: El dilluns em sembla que és a 2:15.
3: Joli. 2:15 de la tarda.
0: Que avorriment.
4: I el dissabte
5: a les 5
4: del vespre o 7:15.
3: Hi ha 7:15 del vespre.
5: A les 5 i 7:15.
3: Sí, sí, sí. Una molt bona hora, eh? Molt bona hora. Doncs a veure què tal.
5: A veure.
3: La gent diu que li agrada.
4: Bé.
3: Bueno, hi ha gent de tot.
5: Sí.
4: Jo la primera em va agradar molt.
0: Hi ha gustos
4: molt.
0: Per tothom.
4: Ah,
2: tens, molt. Que, tens que haver vist la primera?
4: Sí.
5: No.
2: Ah.
5: No. No, no cal.
3: Bueno, no ho sé.
2: Tengo sueño.
3: No ho sé.
0: Pues clar, ara són, te'n vas són, a casa a dormir.
5: Això s'arregla dormint, eh?
4: Si ho han fet bé, si ho han fet bé, teòricament, no? Són els mateixos artistes i que han passat anys. I a partir d'aquí és una altra pel·lícula, clar. Això claro. És el que van explicar.
5: Ara, sí, sí. Això és com la que van fer
0: sí, quan eren joves i quan són grans.
2: Sí, sí, sí.
5: Aquí, això és com la que van fer aquest dia de Michael Jackson.
4: Sí.
5: Que al final...
3: diuen que és molt xula.
5: Sí, i gent que li va agradar i gent
0: jo vaig estar al poble de Michael Jackson.
2: No.
0: Vaig estar a la porta d'on ja en vivia. Jackson.
2: Però tenia que ser molt maca.
5: Al final d'on entendre que hi haurà una altra pel·lícula.
2: Ah.
4: Ja. Deixeu la porta oberta per si de cas.
3: D'on entendre que es mor, no?
5: Sí.
4: Els dòlars són dòlars,
5: que hi haurà una continuació.
3: Ah, que hi ha una segona part.
5: Sí,
0: bueno,
3: la
0: mira.
3: Però bé. Molt bé, família, bon cap de setmana
0: i
3: llarg.
0: Per tothom.
5: I cuidado amb els cavallitos.
3: I feu els deures, per la setmana vinent.
4: I bona Pasqua Granada. Això. Aquesta és la Granada.
0: La Granada.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja han formalitzat al Palau de la Generalitat l'acord per als pressupostos. D'aquesta manera, el govern ja té via lliure per portar demà els comptes al Parlament amb els suports assegurats perquè tirin endavant. El gruix dels nous efectius dels Mossos pactats amb el govern espanyol s'hauria de destinar a patrullar pels carrers i àrees d'investigació, ho diuen el sindicat del cos policial, que destaquen la lluita contra un perfil de delinqüent cada vegada més violent vinculat al tràfic i cultiu de la marihuana. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues. Avui és el torn dels descens de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui a Turquia. Segons ha informat el govern espanyol, la diplomàcia europea se suma al rebuig del tracte d'Israel. Els membres de la iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu.
1: 3Cat Info.
0: Aturem els titulars perquè hem de marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Aquesta hora compareix Alicia Romero per explicar l'acord de pressupostos signat amb els comuns. La podem escoltar en directe.
2: Són temes també lligats a la inversió territorial i, per tant, al seu equilibri al llarg del país, i temes que ens preocupen, com és la cohesió social, la pobresa energètica i com millorem la igualtat d'oportunitats per a tothom. No? Actualitzem l'acord que ja teníem signat, vull incidir en això, però és cert que amb aquesta actualització de l'acord, doncs, de nou, aconseguim aquest suport per poder aprovar els pressupostos per l'any 26, uns pressupostos que ens aportaran estabilitat, que mostren també una ambició de país i un sentit de la responsabilitat que ens demostren de nou els comuns amb l'aprovació d'aquests pressupostos. Crec que tots volíem pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya. Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho. En moments difícils i d'incertesa, on hi ha altres territoris on no s'estan aprovant pressupostos, doncs aquesta majoria progressista al Parlament aprovarà els pressupostos del 26 i ens generarà aquesta mirada per poder desenvolupar les polítiques públiques que hem acordat. Un cop tancat aquesta actualització de l'acord amb els comuns, ja els hi puc anunciar que el Consell Executiu Extraordinari per aprovar els pressupostos serà demà a les 9 del matí, i per tant a les 9 els aprovarem a govern i a les 10 anirem al Parlament a fer els tràmits oportuns perquè s'iniciï tota la tramitació legislativa d'aquests pressupostos, i recordo també de la llei d'acompanyament, la llei de mesures fiscals i financeres que acompanyen a l'articulat i el pressupost per a l'any 26. No vull allargar-me massa més, saben que a més estem en al mig d'un ple al Parlament, tinc que anar a votar d'aquí una estona, però en tot cas deixin per acabar que digui que del que sí estic convençuda és que els acords que hem tancat aquesta setmana, que vam tancar fa 2 mesos, no només amb Esquerra Republicana, amb els comuns, sinó amb els agents socials i econòmics, o l'acord que tancarem aquesta tarda amb el tercer sector, fan millor el pressupost de l'any 26. Aquests acords que incorporem fan millor el pressupost del 26. És un pressupost amb més accents, amb més enfocs, amb més visió diversa i plural, i per tant són uns millors pressupostos, segur que els que vam presentar fa 2 mesos, uns pressupostos perquè el país avanci, perquè el país millori. I si els hi sembla, doncs resto per les seves preguntes, perquè com els dic, no és que tinguem molta estona, i per tant prefereixo que contestar les vostres qüestions, dubtes que pugueu tenir.
3: Comencem des de les cabines de ràdio amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
4: Què tal? Bon dia, consellera. Mirant ara l'acord amb els comuns i el govern, veig que no hi ha cap punt en matèria...
5: En directe,
4: tenint en compte que ahir
5: des del Palau de la Generalitat, en motiu de l'acord entre el govern i els comuns pels pressupostos, passant 5 minuts del punt de les 12, reprenem la connexió i engeguem una nova hora aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona.

0: Amunt els davantals, que ja és dijous, i a la ràdio avui s'hi dina fort. Torna el cuiner més trempat del dia, l'Esteve Pedra, disposat a salvar-nos el menú d'avui i del cap de setmana i de qualsevol dia sense gastar-nos el sou del mes.
1: La setmanada.
0: Bon dia, Esteve.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé. Un altre cap dijous, mira. Dijous en sol,
0: sí, nano. Noi.
1: Ja està.
0: Sí,
1: ja...
0: sí. Dijous paella.
1: Ja...
0: Dijous paella.
1: Ara ja, justament, sí senyor. Dijous. Arròs, que fa el ventre gros.
0: Tu sabries dir-nos d'on ve aquesta tradició del dijous paella? Dijous arròs? O...
1: Home...
0: Té un origen, això?
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: Tu el saps, això?
1: Té, l'origen és com... El dijous era entremig de setmana, no? I entremig de setmana, abans, per exemple, la gent que tenia noies servint, que li deien les criades, que ara això
0: sí,
1: ja no té aquest nom, ja no quadra, feien festa el dijous a la tarda. I anaven a ballar, anaven a lligar. A Barcelona anaven al Cibeles, que era un puesto que hi anaven quasi totes, m'entens? I això va ser igual. El diumenge i el dijous, arròs i pollastre. Per què? No sé el per què, però anava així.
0: Sí, sí.
1: No sé si és perquè entre mig de setmana la gent passava gana, però era molt típic el dijous fer arròs.
0: Ja.
1: Pràcticament, pensa una cosa, que de menjar dins la setmana, dins dels 7 dies, de treure el diumenge, que també menges arròs, ara menges arròs, però abans, com la gent tenia més gana, diguem, doncs menjava i més.
0: Sí, sí, va per aquí.
1: Treballava per aquí. Més. La gent avui en dia, la gent es treballa, però és que abans, o al camp es treballa molt.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, i què passa? Pues, això, l'arròs i pollastre.
0: Mm-hmm.
1: I...
0: Aquí hi ha, jo, pel que veig, hi ha com dues teories. Una que és que va en la línia de la que dius tu.
1: Sí.
0: Diu, antigament les minyones i el personal de servei de les famílies sí, benestants lliuraven el dijous.
1: Sí, sí.
0: El dia abans deixaven preparat el sofregit i el caldo. I així el dijous la senyora de la casa només havia d'abocar l'arròs, coure'l uns 20 minuts i servir el dinar sense cap mena de complicació.
1: Sí. Feia,
0: per tant, doncs,
1: feia el sofregit dijous. I això.
0: I després hi ha l'altra teoria que diu que el peix es pescava a la costa a l'inici de la setmana i es distribuïa cap a l'interior. Als mercats de ciutats com Madrid o a l'interior de Catalunya hi arribava normalment els dijous.
1: Diu,
0: i per tant, el dijous era el millor dia per cuinar un arròs mariner amb el peix i el marisc ben fresc de la setmana.
1: Però això era molt, molt enrere, perquè quan va haver-hi el transport, a Madrid compraven el peix del nord, de Galícia i de per allà. Però ja podia ser això del dijous, sí, sí, sí.
0: Molt bé, veus? Mira, ja hem après una cosa
1: més, sí, sí, mira,
0: més, ja podem plegar.
1: Home, tant com això, no.
0: Però
1: ara t'explicaré que m'he apuntat, he fet uns punts de coses que acostumem a fer i dius, és que només soc jo. No, això són coses que la gran majoria, ja no et dic el 99%, posa un 75% de la gent, ho fa. Aviam,
0: coses que fem.
1: Que fem, que fem.
0: Però que fem bé o que fem malament?
1: No, fem bé.
0: Que fem bé.
1: Bueno, fem bé,
0: que
1: fem.
0: Coses que fem,
1: sí,
0: a la cuina,
1: sí, sí,
0: no?
1: Per exemple, no, a la cuina o a fora.
0: Ah, a fora, de restaurant.
1: Diguem que sí.
0: Val.
1: Però tu escolta.
0: Diguem que sí.
1: Diguem que sí, clar. Jo, tu escolta, tu vas pel carrer. Per aquí mateix, que hi ha un...
0: La plaça de l'Església.
1: Sí, però no, més cap allà, ja sé que aquí a l'Església, per molt que passis, no, la veuràs perquè és molt gran, però depèn de qui hi entrarà i depèn de qui no hi entrarà. Però tu vas, passes per davant, allà em fan els pollastres a l'as,
0: sí,
1: quan estan treballant, aquella aroma que
0: boníssima, que ve, boníssima.
1: Fer un olor que et va,
0: obre
1: fa vindre gana.
0: Gana. Obre la gana.
1: Això
0: sí,
1: em passa a mi, a tu, i la gran majoria de gent que passa per allà, suposo.
0: Sí, sí.
1: Allò diu...
0: Tens tota la raó.
1: I si no siguessis perquè tens el dinar fet i quan entres, que tinc un pollastre, jo l'hem acabat.
0: Sí, sí.
1: Ja no en tinc.
0: Tens tota la raó.
1: L'altre. Tu com fas un pica-pica a casa,
0: sí,
1: a casa d'un amic, no, que patates, olives...
0: Bueno, clar, depèn.
1: Escopinyes...
0: Si el faig jo, el faig d'una manera i si fa... Un, bueno,
1: un aperitiu, un petit aperitif, que diuen els francesos, m'entens? Una cosa suaveta, no? I després dius, jo avui no dinaré tant, més aviat dinaré poc. Una merda, una merda. Tothom diu, però hi ha molta gent que diu, no, avui no dinaré tant.
0: Això no em passa a mi.
1: Llavors, tio, diu, no deies que no dinaries tant? Oi? Hòstia, tio.
0: No, a mi no em passa això.
1: Una altra cosa que també acostuma a passar. El sofregit de l'àvia. Aquell sofregit que feia la iaia, la mare, tan agafat, amb aquell perfum, saps? Això avui en dia, allò que feia el xutxo, el seu xup-xup, feia xup-xup-xup, això avui en dia no és una cosa que es comenci a trobar, aquell sofregit.
0: És difícil de trobar, això, és,
1: Sí. Fer-lo com el feia la meva àvia. Jo me'n recordo com feia la meva mare, el sofregit. Però tampoc el feia bé. Yeah. Pobra dona, en pau descansi, la meva mama. No era el sofregit no era seu. No era el seu. Anava massa ràpida. El sofregit té de tindre temps a la paella.
0: És que hi ha coses que vol temps.
1: I res d'allò de aquella màquina que tens tu, que ho fa tot.
0: Fryer.
1: No, l'aire fryer no.
0: No, ja ho entenc, amb això no ho pots fer, no. Sofregit. No.
1: Aleshores, a tu, per exemple, estàs a la cuina i tal, i ha quedat del dia abans un tros de truita, un truita de patates o del que sigui,
0: sí.
1: I tens gana.
0: Sí.
1: Tu aquella truita com te la menjaries? Sentat o de peu?
0: De peu.
1: Ah, que senta bé.
0: Sí, tant.
1: Eh? Senta bé. Allò que dius, sí, cony, hosti.
0: És un...
1: Ara sentaré per menjar amb aquella truita que m'està dient, menja'n de peu, que ningú se'n don compte. Clar.
0: Sí, és un aquí te pillo, aquí te mato.
1: Clar. Un altre.
0: Sí, amb això sí que tens raó.
1: Un altre. Tu compres el pa calent per l'endemà?
0: Jo compro el pa calent per l'endemà?
1: I dius tu, una altra persona.
0: No, jo compro el pa calent per menjar-lo ara.
1: Bueno, vale. Però no és bo menjar pa calent, eh?
0: Bueno, calent, calent.
1: Has de deixar-lo refredar, eh? Sí. Bueno. Però hi ha gent que compra el pa...
0: Per l'endemà.
1: Per demà. Però potser el pa té uns altres plans, vull dir... Clar. El tema que també depèn de com és...
0: Home, un pa recent...
1: El pa d'aquests en dia,
0: fornejat,
1: si és un pa...
0: Està boníssim.
1: Si és un pa d'aquesta mare...
0: És que està boníssim.
1: Sí, aquest, sí.
0: Ja es parla l'endemà, ja no...
1: Però hi ha pans que l'endemà ja està sec com un...
0: Sí, com una sabata.
1: Sí. Una altra cosa.
0: Ah, per cert, tu diguem. Sabies... Tu tens un pot de galetes?
1: Sí.
0: El típic pot de vidre...
1: Amb galetes? Sí.
0: Doncs hi ha un truc per evitar que les galetes es quedin remullades.
1: Tancar el pot.
0: No, ficar una llesca de pa de pagès a sobre, perquè la humitat que entra se la queda la llesca de pa i fa que les galetes quedin intactes, no quedin remullades.
1: Ah, està bé això. Uh-huh. No, jo tinc un pot de vidre amb galetes, però... a veure, no és un pot gros, eh? Té la mida de... Galetes Maria.
0: Sí, d'aquestes.
1: Jo compro galetes Maria per fer, si tinc de fer un pastís, la faig amb mantequilla, saps? Faig la base per fer la base. Però hi ha vegades que me'n queden i les fico en un pot de vidre. Però aquest pot de vidre m'aguanta molt, eh? Perquè, clar, té la mida de la galeta. Saps?
0: Ja.
1: No és d'aquells pots grossos que són. Té una llesca de palla no m'hi cap. Però bueno, està bé, la idea està bé, jo no ho sabia això.
0: Sí.
1: I si en tot cas, per un altre dia, per un altre moment...
0: Encara que ho tapi, sempre filtra alguna cosa.
1: Sí.
0: No? Doncs la llesca de pa...
1: Inclús es pot ficar també dins d'una llauna d'alumini.
0: Sí, també.
1: Vull dir, també farà la seva feina.
0: Sí.
1: No? També que farà
0: Sí, entenc que sí. Sí.
1: Un altre. Que això ho fem tots quan estem a casa, qui està a la cuina i ho està fent, o... Si vas a casa de la mare o a casa d'algú que tinguis confiança per entrar a la cuina, mentre estan fent patates fregides, digue'm tu qui no va, qui no pica, a veure si són bones o no. A veure. Clar, són unes coses que no hi pensem, però és que fa la majoria de gent això.
0: Ho fas instintivament, no?
1: Sí. Dius allà, hola, què tal, dos petons, i les patates... Pam, un cop als dits.
0: Per respecte no ataques, no? Però...
1: Pam, un cop als dits.
0: Però no per falta de ganes.
1: N'hi ha que diu... és que si continues menjant no n'hi haurà per treure's a la taula, no?
0: Per cert, això que deies de la truita de patata a la nevera, jo també ho faig extensiu al fuet.
1: Sí, bueno, el fuet és perillós.
0: Tens el fuet allà que t'està dient o t'està mirant d'aquella manera.
1: Sí, sí, no, a més el fuet...
0: Sempre has de tallar un tros.
1: Depèn de quin fuet té un aroma. I jo el tinc penjat a casa. I tant tant, quan vaig... a més el tinc penjat a plat de la nevera que tinc a dins la cuina. I de tant tant, quan vaig cap allà, ja no és que me falta mirar-me'l. Només la flaire que em ve, saps aquell fet que et diu... Com un fantasma, no? Estoy aquí, cómeme. Estoy aquí, cómeme. Sí, sí, sí. No et posis d'aquesta manera. No et posis, ja tallaré un tros, home. Ja, sí, sí.
0: Sí, sí,
1: més
0: sí.
1: És d'aquells cecins estrets que el tinc penjat perquè està acabat de fer, com aquell que diu, bueno, fa dies, pocs dies que està fet, i es té que anar assecant, no?
0: Sí, sí.
1: Està molt tendre. Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Què més tens d'aquesta llista?
1: Això. Entrepà de carretera.
0: Entrepà de carretera?
1: Sí. Quan tu vas a l'àrea de servei,
0: sí,
1: tu t'arriesgues a comprar un entrepà?
0: Sí.
1: Allà?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo no. Jo me'l porto fet de casa, ja. Perquè...
0: Si no tens, si no te'l portes a casa...
1: Ja, bueno, si no el portes a casa, menjo un croissant. Aquells entrepàs que feia una estona que estan allà ficats allà,
0: ja,
1: que estan perdent el color...
0: Home, també t'haig de dir, depèn com vegi jo el restaurant o el bar de carretera.
1: Ja,
0: si el veig molt deixat de la mà de Déu,
1: ja no.
0: M'esperaré a
1: l'entrada... Home, depèn de com.
0: No, m'esperaré a l'entrada d'un poble i buscaré una fleca o alguna cosa. No, però si vas per l'autopista, jo què sé, Saragossa cap a Lleida, i no hi ha res més, no? El
1: clar,
0: típic d'això
1: d'un
0: àrea de servei, doncs allà que vas.
1: Clar, sí, no. Home, a mi em sembla bé que vagi a l'àrea de servei, però pràcticament tots aquests llocs és el mateix tipus de pa, ressec, perquè si posen tomàquet es fa malbé el pa, i a més, una llàmina d'aquell pernil que no sé d'on és, no sé si és pernil de... No és que sigui dolent, però és un pernil molt salat, perquè sempre foten el més barat que troben, saps? Perquè els surti bé a compte, i a part que et cobren molt car, un entrepà d'aquells. Però bueno...
0: En fi.
1: Sí, i després ja, per acabar de matar, aquelles croquetes que quan les punxes...
0: El què?
1: Les croquetes que quan les punxes,
0: sí,
1: per agafar-les...
0: Es desfan.
1: Què és això?
0: Ah, sí, sí, aire, és aire.
1: Què és això?
0: Accés d'aire, oi?
1: També n'hi ha, també t'hi trobaràs, també.
0: Bueno. Em sento estafat, eh? Quan agafes aquelles
1: això
0: croquetes...
1: Això és una croqueta?
0: I del gruix de la croqueta només una quarta part és... Com es deu fer això? Per què deu passar, Esteve?
1: No ho sé. No...
0: Que deuen ficar aire, també.
1: No ho sé, és que no ho sé, saps? No tinc ni idea. No sé com funciona. Jo una croqueta feta a casa, sí. Però aquestes croquetes industrials no sé com funcionen. No he anat mai... M'hauria agradat anar amb una... Amb una fàbrica, no? O un obrador, més ben dit, per veure com les treballen i com... Però no he hagut mai l'oportunitat.
0: Ja.
1: Mira que coneixia gent... Saps Priala? Una marca que abans hi havia de congelats, la Priala?
0: No.
1: Sí. Pues tenia molta amistat amb els amos. I no em van... Bueno, quan hi havia... Això, l'expo... Bueno, quan hi ha exposicions d'hostaleria i tal, sempre m'enviaven invitacions, sempre anava al seu estand, i sempre, vull dir, parlava molt, hi havia molta confiança. A part, dels dos germans n'hi havia un que em venia a fer les comandes.
0: Uh-huh.
1: Tu fixa't, no? tenia un preventista, però ell venia allà, perquè bueno, havíem fet una amistat simpàtica i tal. I mai havia arribat al cas de dir, escolta, per què no vens un dia a la fàbrica i t'ensenyo el funcionament? També no li vaig preguntar perquè estava molt liat, tenia molta feina. Per això, i no sé ben bé com funcionen aquestes coses.
0: Bé.
1: Ara, hi ha gent, tu, per exemple, si tu a la taula vas a un restaurant, o a casa d'algú, et posen pa...
0: Sí.
1: Tu, sigui la salsa que sigui, siguis rovell d'ou... Si és el suc rostit, aquell suc que queda allà a plat mig brut del rostidet que t'has menjat el pollastre o has menjat el conill, que hagi sigut, ja em diràs tu que no suques el pa allà.
0: Jo si entro a un restaurant i ja d'entrada tinc el pa, encara que...
1: Agafes l'oli...
0: Agafo l'oli i ja... Yeah,
1: sí, sí.
0: I ja li foto...
1: No, no, o sigui, que si hi ha pa, es suca o es menja.
0: Exacte.
1: Això, sí, això que no digui que no... No m'ho crec.
0: O inclús els italians aquests que et deixen la típica bossa de bastonets de pa.
1: Ah, les grisines aquests.
0: Grisines, és inevitable agafar, trencar la bosseta i començar a picar,
1: sí.
0: No? I més quan la gana apreta.
1: Sí.
0: La veritat és que és
1: llavors una pregunta que també impossible. Una pregunta que també es fa. Tu quan vas al restaurant, acostumen arribes tu i et posen el pa. No et pregunten si vols pa. Bueno, el menú no
0: a vegades.
1: Fa, el menú no fa falta, perquè el menú va tot inclús, ja ho posa. Primer, segon, postre, pa, vi o aigua, o una copa de vi, i una cervesa, una beguda, i ja està, no? Vull dir que si vol cafè, ja te'l posa, te'l cobraran a part.
0: Uh-huh.
1: I, però si vas i menges a la carta, i et posen el pa... Tu no el demanes, però te'l cobren.
0: Uh-huh.
1: I si no l'has trucat?
0: Clar.
1: Escolti, aquest pa... Clar, això no ho fa ningú.
0: No,
1: si no. Si no ho fas... Vull dir...
0: Llavors què has de dir? Senyors, no he menjat el pa, me l'has de restar.
1: O te l'emportes. Ja que l'he pagat, me l'emporto. A veure si no.
0: Ja.
1: Vull dir, això en un menú no es pot fer. Però si vas a la carta i et posen pa, dius, escolta, jo de pa no em vull. Que no te'l cobrin.
0: Això passa igual que el cafè.
1: No, el cafè és normal.
0: Quan tu demanes el cafè, ja et porten el sobre de sucre. Sí o no? Sí o no?
1: Has anat fil amb el prim, tu, ara, eh?
0: Sí, ja ho sé. però és el mateix.
1: No és el mateix.
0: És el mateix?
1: No, perquè jo el sucre, com no prenc sucre, me l'emporto cap a casa.
0: A tu te l'emportes?
1: Jo me l'emporto...
0: Però si jo no me'l vull emportar cap a casa, m'haurien de restar el sobret de sucre?
1: No, perquè amb el cafè ja va inclòs el sucre.
0: Ja, però si no el vull...
1: Home, és com la tassa. Estem agant i vegant ara aquí.
0: No, però la tassa no me la menjo.
1: Ah, bueno, però...
0: No és per menjar.
1: Si vol cafè, porti la tassa de casa seva. No fotis, tio, no diguis amb aquestes collonades.
0: Però si és el mateix que el pa.
1: No és mateix.
0: I si no menjo pa?
1: Doncs dius, no cal que el deixi.
0: Però me'l cobrarà.
1: Però si no l'has demanat, com te'l cobri? Que pots fotre un... Allà pots...
0: Però si tu dius que te'l deixa allà...
1: Però no l'has demanat.
0: No.
1: Però si te'l deixa allà i no em vols, dius, no cal que el deixi, ja se'l pot emportar. I si vols dir-li després, no me'l cobri. Perquè li fotré bronca. Clar, home, diu...
0: Si jo ho haig de dir així, no vull pa, no me'l cobri. No me'l cobri.
1: En pla antipàtic, pots dir-li com vulguis.
0: M'ha dit l'Esteve que...
1: Sí, en pla antipàtic.
0: Que et digui de manera antipàtica que te l'enduguis.
1: Diu. Brunch...
0: Oh. No, però hi ha coses que per cortesia ja no, no?
1: No.
0: Ja no...
1: No, perquè sempre hi ha algú que pica.
0: Sí.
1: I sou dos, i tu no menjaràs, però millor l'altre sí que em menjarà.
0: Mm. Sí. Molt bé. Què més?
1: Aviam. Bueno, la cuina pràctica dels camioners. M'he ficat amb els camioners. Esmorzars de forquilla.
0: Sí.
1: Entrepans grossos. Vull dir, sí. No grans, perquè hi ha el camió és gran.
0: Home, ja que el camió
1: i
0: és
1: ells
0: gran,
1: també acostumen a ser grans.
0: Doncs un bon entrepà.
1: Els menús que tinguin vi i graciosa. Si pot ser l'estrella, millor. Però bueno, és igual.
0: L'estrella.
1: Amb això, els bars de carretera. Tu com vas...
0: Ah, són aquells d'ampolla de vidre?
1: La gaseosa, sí, la casera.
0: La casera.
1: No, la casera, no, l'estrella. Ah,
0: l'estrella. L'estrella, ah, sí, sí, jo sé quina és.
1: L'estrella, sí. I, bueno, això, i el menjar que sigui abundant. Tu quan vas per l'autopista o per la carretera i veus un lloc que hi ha un grapat de camions allà aparcats, entra-hi.
0: Uh-huh.
1: Perquè allà menges bé. Perquè hi ha molta rotació de gent i cada dia el menú és diferent. No és sempre el mateix.
0: Ja, yeah.
1: Vull dir que no et posen sobres, entens?
0: Mm-hmm.
1: Això, a més, el camioner, el que li agrada un bon plat,
0: sucari,
1: de sucapà i tacar-se, perquè sí, són grans i són panxos la majoria.
0: No. Tacar-se no, es diu posar-se medalles.
1: Ah, això, doncs sí, posar-se medalles. Ah, sí, sí. Què valoren? És que valoren, valoren la quantitat, el
0: totalment,
1: bon gust, el preu,
0: que sigui bo,
1: i la rapidesa, perquè quan van, paren, tenen gana, no estan
0: pels
1: de... Que després es foten dins el cotxe a dormir. Després també tenim la gent que està molt obsessionada amb la gastronomia moderna.
0: Mm, la tiquismiquis.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Va.
1: Aquells que fan fotos als plats, jo sóc un d'ells. Jo sóc un d'ells.
0: Home, quan un plat fa goig...
1: Anar a conèixer restaurants nous, jo dius... també m'agrada.
0: Sí, a mi també.
1: Parlen de l'experiència gastronòmica, també m'agrada.
0: Tu deixes comentaris a internet si t'ha agradat un restaurant o no?
1: Si m'agrada un restaurant, faig unes fotografies i les penjo amb la... amb la,
0: ja,
1: amb la, això, amb la seva targeta. Mm. No, no hi parlo, no són d'aquests que van... No, no, no. Llavors són d'aquests que van... Bueno, davant el cafè amb paraules difícils.
0: Sí, com què?
1: Porti'm un ristretto.
0: Un ristretto?
1: Un ristretto, o quin és l'altre?
0: Un espresso.
1: No, espresso, no.
0: Què és un espresso?
1: Un espresso és sempre igual.
0: Ah,
1: l'espresso
0: sempre
1: és normal.
0: Un ristretto.
1: El ristretto és el curtet.
0: El curt, aquest.
1: Ah, sí, intenso.
0: Un ristretto intenso.
1: Tan ristretto, tan ristretto, que
0: no
1: fas, agafes la tassa, fa la xitxa i te l'has begut. Vull dir,
0: sí,
1: és superconcentrat.
0: A mi em fa molta ràbia, aquests cafès.
1: A mi no.
0: No, una mica, que allarguis una mica l'experiència.
1: Jo vull un cafè llarg. De... No. Vull, a mi, d'entrada, jo les coses calentes no és que m'agradin gaire. Hi ha un cafè cremant.
0: No, a mi tampoc.
1: Estar allà donant-li voltes la cullera una bona estona no són d'aquests. I més, posa les tasses calentes perquè el cafè aguanti, no?
0: Ja.
1: Llavors jo acostumo a demanar un cafè amb un glaçó de gel i la boc collar i ja està. Per què? Perquè el cafè em prenc molt. M'agrada perquè em prenc molt. I... si bec cafè molt concentrat, doncs tampoc és gaire bo per la salut, saps?
0: Ja.
1: I llavors, clar. I bueno, llavors hi ha aquests altres, aquests que estàvem parlant, que valoren la presentació, les tendències, els productes premium i la innovació. Aquell que diu, per dir-te, no sé, un plat de cigrons, diu... Saps? Fa falta paper per donar-te l'explicació.
0: Sí.
1: En comptes de dir, porta això, això i això, i punto, no. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, amb ta-ta-ta-ta-ta, tararata-ta, ta. Pam.
0: Bé, això fan els...
1: 20 euros.
0: Fan els que tenen algun tipus d'estrella gastronòmica.
1: Abans ho feia quasi tothom. Fa, sí. Fa, bueno, quan jo tenia restaurant ja es feia això. Ara pot ser que la gent s'ha adonat que és una tonteria i ho ha baixat bastant.
0: Ja.
1: Però hi ha restaurants que sí, que estan dins les guies Michelin o que ho fan.
0: Mm-hmm.
1: A veure, sí, no sé. Tu veus un... Tu veus un camioner amb una torrada amb aguacate i dius, escolti,
0: sí,
1: on està el meu esmorzar?
0: Sí, sí. On és la càmera oculta?
1: Clar, on té, home, per què me'n poses això? Si això no m'ho menjo, home, aquí falta el bacon, la cansalada, l'ou ferrat, el lomo con queso, no?
0: Mm-hmm.
1: En fi...
0: Mira, l'altre dia vaig anar a un restaurant i vaig demanar bacallà... torrat, em sembla... Gratinat, no. Sí, torrat o alguna cosa així. Amb mel
1: sí,
0: i sobrassada.
1: Ah, guai, guai.
0: Guai del Paraguai, eh?
1: Guai, guai, sí.
0: Sí.
1: O de torrat, saps que ho van fer per torrar-lo?
0: No, bé, el que era torrat era la pell del bacallà.
1: L'havien posat a la planxa.
0: Però...
1: Havia de ser un bacallà confitat, no?
0: Sí, més o menys, sí. Sí.
1: Sí, perquè fregit no ho crec pas.
0: No,
1: confitat i després
0: però a més,
1: amb la pell
0: es tallava molt bé, molt
1: laminat, sí,
0: laminat, quasi sí, transparent, sí, el bacallà.
1: Uah.
0: Estava molt bo, molt bo.
1: La sobrassada amb mel, Sí, combina
0: sí, sí.
1: molt bé.
0: Sí, sí. Sí. Mm, no hagués pensat mai la combinació, no?
1: Sí,
0: estem parlant de peix i carn, no?
1: Bueno, jo faig els calamars amb sobrassada.
0: Ah.
1: Sí. Mm-hmm. Les faves amb sobrassada.
0: Sí.
1: Vull dir, en comptes de botifarra negra, poso sobrassada.
0: Ja, també.
1: I si
0: també,
1: és picant,
0: sí,
1: millor, perquè dona un to de picantó.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Però bueno, vull dir...
0: Sí, sí. No, estava molt bo, estava molt bo.
1: Sí, sí. Jo vaig menjar aquell bacallà que et vaig posar, que era un bacallà amb samfaina, però estava, a part que era un taco de bacallà increïble, també. A més, també tenia molt... Les làmines, saps? Estava molt laminat, estava molt ben fregit, laminat, i la samfaina estava justa, sense... molt tomàquet, sense tomàquet, allò que dius, aquí, yeah. Pa, sucar i pa, no? Però jo que no m'agrada el pa, no en suco. Vull dir, està molt bé, molt bé, molt bé.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, sí, el bacallà sap fer bé.
0: Està molt bé.
1: Està boníssim. És com els calamars de la romana. Els calamars de la romana, depèn d'on, millor no mengis. Perquè és molt difícil trobar uns bons calamars de la romana.
0: Yeah.
1: Al lloc on jo menjava uns bons calamars de la romana era aquí a Vilassar. Aquest que van tancar, que estava a la platja... Palomares.
0: Ja.
1: Sí. Que te calles.
0: Ah, mira, t'estava escoltant al mòbil,
1: eh? Que te calles, tio. Hombre, aquest sempre, quan menys t'ho penses, sí. Em vol sortir a la ràdio, tio. No, pues
0: també
1: paga,
0: vol quota.
1: Paga, home. Bueno.
0: Doncs sí, aquí pues, a Palomares, feien bon menjar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, Esteve. Bueno, doncs escolta, doncs m'ha agradat el
1: avui
0: programa.
1: El reportatge.
0: El teu reportatge, coses que fem.
1: Sí, jo crec que la gran majoria de la gent ho fa. El millor que no es posa a pensar que ho fa la gran majoria de la gent. No està, vull dir, això.
0: Sí, sí.
1: Però allò que poses a pensar, i això, quanta gent ho fa, hosti?
0: Mm-hmm.
1: Perquè clar, si tu passes per allà i ensumes aquella oloreta... de pollastres, dius, ostres.
0: Sí, sí, i mira...
1: I qui no ha menjat pollastres? Comprat amb un puesto fins que està al carrer.
0: A mi m'agrada ben torradet.
1: Sí, sí,
0: ben
1: sí.
0: Torradet.
1: Sí, sí, sí. I l'aleta.
0: I l'aleta, una aleta torrada. Mira.
1: Molt bé, molt bé.
0: Deixem-ho aquí, que deixem-ho tinc aquí. Una gana ja, vinga, Esteve.
1: Fins la setmana entrant. Si
0: que vagi molt bé, Esteve.
1: Adéu, adéu-siau, adéu-siau.

0: aquest iaio tot tatuat? Però on va?
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
3: Diputació de Barcelona.
5: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
6: 21 de maig, acte de celebració del 10è aniversari, amb un espectacle multidisciplinar, a càrrec d'artistes argentonins. Aquest espectacle es farà a la Sala d'Argentona.
7: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Hola família, com esteu? Soc en Roger Pedrós i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent del Tic Tac de Ràdio Argentona amb el Miquel Carabaño i espero que esteu disfrutant de la música. Us envio molts petons.
2: Diu que fa uns dies que surt i sola caminar.

És el cantautor Roger Padrós, t'hi voldries quedar? Quan només ens manquen 4 minutets i arribem a 3 quarts d'una d'aquest matí de dijous. I ell segueix caminant. Per cert, dimarts vinent tenim una cita molt especial. I és que parlarem per telèfon amb l'autora Tati Ballesteros sobre el seu llibre Honrar la vida, que també doncs, s'anomena, o que es titula Birmor. Més que un llibre, aquesta obra és un cant a l'amor, és una invitació a mirar de cara a la nostra existència i a reconciliar-nos amb nosaltres mateixos. A través de la seva filosofia, el Birmor, que vindria a ser doncs, el joc de paraules entre vivir i amor, ens recorda que viure amb consciència, gratitud i amor és una decisió personal.

0: I el que fem tot seguit també és anar cap a actualitzar la previsió meteorològica de les pròximes hores. Avui hem començat el matí amb un sol radiant a tota la comarca, només acompanyat de quatre teranyines de núvols als de decoració que no fan cap mena de nosa. El vent bufa molt fluixet i tenim una mar tranquil·la, pràcticament com una bassa d'oli. Les temperatures mínimes ja han pujat i ens hem mogut amb un ambient nocturn molt suau entre els 14 i 18. A la tarda la caloreta serà la protagonista. Per demà seria demà divendres, la història es repeteix i millora. El temps es mantindrà totalment estable i tranquil i assolellat de punta a punta del Maresme. No esperem ni una sola gota d'aigua. Les màximes faran goig i s'enfilaran cap a la franja dels 24 i 27 graus. I per dissabte, el cap de setmana, s'enceta amb molt bona nota. Atenció als que estigueu planificant el dissabte perquè el bon temps ens acompanyarà. Mantindrem la dinàmica d'estabilitat i el sol a tota la comarca, tot i que de cara a la tarda veurem com arriben alguns núvols una mica més evidents, però sense cap perill de pluja. I avui, si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la previsió del temps que ha arribat de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia atenció perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable. Això és tot de moment.
0: I amb la previsió del temps, seguim el ritme de la Mariona Escoda.

És el moment de tancar el programa d'aquest dijous, edició 128 de la temporada. Un matí on hem fet un repàs a la previsió del temps, també hem donat un cop d'ull als titulars de la premsa de l'edició d'avui i hem fet un repàs a l'agenda del que resta de setmana. L'apunt esportiu l'ha posat el futbol sala olímpic d'Argentona i és que la pista poliesportiva Carme Femades ha estat l'escenari d'una cita històrica per al futbol sala local. El sènior femení del futbol sala olímpic d'Argentona ha aixecat el títol de la Copa Catalunya després de superar el Camp de Bànol per un treballar 3-1 en la gran final. Després d'una temporada exigent i plena d'obstacles, les argentonines han tocat el cel davant de la seva afició. Hem parlat amb l'artífex d'aquest èxit des de la banqueta, Liu Claus, perquè ens en faci una valoració d'aquesta gran victòria. Com és habitual els dijous, no hi ha faltat la tertúlia dels avis i hem acabat també obrint la gana amb la cuina de l'Esteve Pedra. I ara a partir de la una deixo amb els serveis informatius d'aquesta casa. Jo no torno demà ni tampoc dilluns, que és festiu, així que dimarts tots presents aquí a partir de les 10 perquè se'ns presenta un programa d'aquells de molta teca. Us deixo amb la música de l'Àuria Frank, amb aquest tema que és meravellós, així es diu, perquè ja ens transporta a l'època d'estiu. Gràcies per ser-hi, que tingueu bona tarda i fins ben aviat. Que vagi molt bé.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Sóc clara.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
4: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.

La reactivació del projecte del tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Avui escoltarem l'anàlisi del regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, que adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Aquesta setmana us ens fèiem ressò del projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i avui coneixerem un cas d'èxit d'arrel argentonina, el de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. I el temps avui estable amb sol i núvols alts que entaranyin en el cel, sense previsió de pluges, vent fluix, de component variable i les temperatures estables avui màximes entre 24 i 27 graus. Comencem.

0: La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant tindrà un impacte molt gran sobre Argentona i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Collet considera que el projecte podria transformar completament el municipi tant a nivell territorial com urbanístic i poblacional. El regidor alerta que la nova línia ferroviària crearia una barrera física dins del poble i condicionaria el seu creixement futur.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: El responsable d'Urbanisme també recorda que fa més de 15 anys el municipi ja va aconseguir modificar el traçat inicial perquè no passés pel marge esquerre de la Riera, una zona que sempre s'ha volgut preservar. Tot i això, avisa que el projecte actual continuaria tenint afectacions importants, incloses expropiacions en zones agrícoles i industrials, especialment a l'entorn del polígon de les Matebes i el polígon nord. A banda de les repercussions territorials, Collet també posa el focus en l'impacte ambiental i en el model de creixement que pot comportar una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana.
1: Estem molt a prop de les corones de Barcelona. Molts municipis, diguem-ne, que hi han caigut en aquesta xarxa de trama urbana ininterrompuda des de Barcelona doncs, ben bé fins a 20 i quasi 30 quilòmetres més enllà i això nosaltres no hi voldríem caure, per tant aquesta línia també ens faria entrar dintre d'aquestes corones metropolitanes que em sembla que com a municipi i també com a país no ens convé. Ens convé que tinguem un territori més equilibrat a nivell de Catalunya.
0: El projecte de tren orbital preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí, una infraestructura que, segons el regidor, obligaria a replantejar la mobilitat i els aparcaments. Malgrat la reactivació política del projecte, Xavier Collet es mostra escèptic sobre la seva execució real. Considera que la proposta arriba condicionada pels acords pressupostaris de la Generalitat i recorda que la línia orbital fa més de dues dècades que apareix i desapareix dels plans d'infraestructures sense acabar-se materialitzant. Seguim en política. La setmana vinent hi ha ple a l'Ajuntament. Com que dilluns és festiu, el ple es celebrarà dimarts. Serà una sessió amb un fort contingut econòmic i un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre de l'any. Això permetrà conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmic financer per als exercicis 2026-2027, un document que és clau i que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà a aprovació inicial el Pla Estratègic Argentona Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i els seus espais, una demanda que els populars ja han fet pública a través de xarxes. Raül Tornay és regidor del PP.
2: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, això pot ocasionar doncs, que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xavi Collet i la intenció doncs, és fer una moció al ple i doncs, per a veure si alguna vegada doncs, posen una solució doncs, adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe com és habitual. Recordeu que serà dimarts per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Aquesta setmana us explicàvem que el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme, doncs bé, Argentona té un cas d'èxit sorgit d'aquest projecte. Es tracta de la fotògrafa i videògrafa argentonina Marta Tudela, que assegura que haver consolidat el seu projecte professional gràcies a la seva participació al programa d'emprenedoria juvenil Enlairem el nostre projecte, impulsat pel Consell. Tudela explica que aquesta experiència li ha suposat un abans i un després en la manera d'entendre el seu negoci, especialment en tot allò vinculat a la gestió empresarial, la facturació i la planificació econòmica. Segons afirma, el programa li va permetre ordenar i professionalitzar la seva activitat com a autònoma.
3: Aquest programa em va ajudar a consolidar molts conceptes, perquè, una cosa molt important, jo sóc experta, cadascú és experta en el seu, jo sóc experta en vídeo, imatge, fotografia, però no tinc ni idea de fer un negoci, que això és el que li passa a la gent, que la gent és experta en una cosa, però a sobre has de ser empresari, empresari, emprenedor, i això què és? Has de saber de factures, has de saber d'amortitzacions de no sé què, has de saber de mil coses. Aquest programa a mi em va ajudar com a consolidar tots aquests conceptes.
0: La creadora audiovisual formada en cinema i fotografia havia anat compaginant feines fins que el 2023 va decidir dedicar-se plenament al seu projecte. Després de passar per formacions prèvies, va entrar al programa comarcal, on també destaca especialment l'estada intensiva amb altres joves emprenedors del territori, que li va permetre, diu, crear xarxa i obrir oportunitats professionals.
3: Programes com aquest, d'enlairem el nostre projecte, amb tindre moltes ganes, molta energia també, creure en el que fas i envoltar-te sobretot de gent, no que sigui com tu, però que tingui mentalitat una mica com tu, d'emprenedora. També és molt important la xarxa que puguis tindre al voltant, és superimportant.
0: Actualment Tudela ja viu del seu projecte de fotografia i vídeo per a empreses i ara fa un pas més i compartirà la seva experiència amb el teixit comercial local. Impartirà el taller Com fer del teu negoci es vegi tan bé com realment és, una sessió gratuïta organitzada per l'Associació de Comerços d'Argentona amb eines pràctiques per millorar la comunicació a xarxes socials. El taller es farà el dimecres 27 de maig de 2:45 a les 4 de la tarda al Saló de Pedra d'Argentona. Més coses. La policia local ha participat a la campanya institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu, reforçar el compromís dels cossos de seguretat amb la diversitat i la no discriminació. El cos de policia d'Argentona, format part del vídeo oficial de la campanya, en què diversos serveis d'emergències i seguretat de Catalunya han unit esforços per transmetre un missatge clar, que cal garantir espais segurs i lliures de discriminació per a tothom. Podeu consultar el vídeo de la campanya a les xarxes socials de l'Ajuntament, a Instagram, amb el nom d'usuari @ajargentona. I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació està realitzant aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre, un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Les ajudes estan destinades a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al casal d'avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. Ja està obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per inscriure's fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar a l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circo, les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I acabem amb medi ambient, i és que la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el nostre, el Parc Serralada Litoral. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. I ara obrim agenda. Avui a les 6 de la tarda la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. La Cristina Navarro també col·labora en el muntatge.
4: Presentades aquestes píndoles, que seran petites històries de records, d'anècdotes, de 13 persones grans del poble, un cop s'hagi presentat això, que serà el 26 de maig i el 2 de juny a la tarda al Saló de Pedra, s'iniciarà més endavant un projecte que serà un espectacle artístic multidisciplinar i intergeneracional que plasmarà, que explicarà, que ens acostarà a aquestes anècdotes i aquests records que ens han explicat aquests 13 avis i àvies o aquestes 13 persones més grans del nostre poble. Ells seran testimonis orals, però també formaran part de l'espectacle, com a actors i actrius, juntament amb joves d'Argentona, nens i nenes d'Argentona. També volem que hi participin actors, actrius, cantants, ballarins, músics, professionals del nostre poble, que en tenim un munt. I això, tot el mes de setembre, es anirà fent tot el procés de creació i acabarem amb presentant aquest espectacle dins el marc del Festival Sense Portes.
0: Més coses. Aquest diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'Estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem amb el cinema.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada, amb Meryl Streep i Anne Hathaway.
6: Tu despacho.
7: Oh,
6: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblades, projecte dissabte i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre i també dilluns a 7:15 de la tarda.
8: Te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
0: I parlem del temps. Aquesta tarda es mantindrà estable amb domini del sol i presència de núvols alts que aniran enteranyinant el cel. Avui no s'esperen pluges i les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants, oscil·lant entre els 24 i els 27 graus. Divendres continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, vent fluix i temperatures si fa no fa com avui. Dissabte seguirà el temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda. Tampoc hi haurà pluja i les temperatures continuaran sense grans canvis. Ara fem una ullada al temps arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
9: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarti que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 21 de maig.

La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Hem escoltat el regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, en entrevista a Ràdio Argentona, que ha advertit que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit als mitjans. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, corresponent al maig, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants sobre la gestió municipal, entre elles l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. I a l'informatiu us hem explicat el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i ens hem fixat en el cas d'èxit d'arrel argentonina de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carbanyo i us parla Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura ja tenen garantits els vots necessaris per poder tirar endavant després que els comuns hagin actualitzat avui el seu acord al mes de febrer amb el govern, Joan Bota.
2: Demà mateix l'executiu de Salvador Illa es reunirà de manera extraordinària per aprovar els comptes que arriben als 49.000 milions d'euros i enviar-los immediatament després al Parlament, aquest cop amb la seguretat que acabaran aprovats.
1: Connectem amb la Generalitat i amb la seu dels comuns, Albert Prat i Jordi Corbalan.
3: Ara ja sí, amb l'aval d'Esquerra i els comuns, el govern confia que els primers pressupostos del mandat entraran en vigor a mitjans de juliol. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït la responsabilitat dels dos partits perquè l'executiu de Salvador Illa no arribi asfixiat al final de la legislatura.
4: Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Govern i comuns han acordat dedicar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura i 1.200 per rehabilitar barris. També es comprometen a accelerar al Parlament una llei que permeti destinar habitatge, oficines i locals comercials en desús.
5: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la contraproposta que els sindicats de l'ensenyament presentaran aquesta tarda al govern després de rebutjar ahir l'última oferta del Departament d'Educació.
2: Amb les parts lluny encara en qüestions clau com els sous o l'augment de plantilla, tot i el canvi de to de les últimes hores, avui la vaga es manté i s'ha traslladat aquest dijous al sud del país.
1: A les Terres de l'Ebre hi tenim a Tortosa el Jordi Barranca.
6: Sí, una delegació del miler de docents i professors que s'han manifestat pels carrers de la capital ebrenca estan reunides ara amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament per expressar aquestes menys ràtios, més personals i augments salarials per fer front a unes situacions com les que ens denunciava d'aquesta forma una mestra d'una escola rural del Montsià.
7: El dia a dia és que estàs més apagant focs que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
1: Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que l'increment d'agents acordat ahir a la reunió bilateral Generalitat-Estat es destini, sobretot, a patrullar els carrers i a les àrees d'investigació.
2: Sentiu Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari FAPOL.
8: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic.
1: Això, però, l'endemà d'un altre tiroteig, aquesta vegada a Viladecans, David Àngela.
9: Nou tiroteig, aquesta vegada sense víctimes ni ferits, ahir al vespre en una terrassa d'un bar davant la clientela a Viladecans. Sembla que una discussió que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat entre dos homes. Els Mossos confien aclarir els fets aviat i identificar els protagonistes que van fugir en cotxes.
1: I a aquesta hora, Israel ha de començar la deportació dels activistes de la flotilla Global Sumut, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
10: L'operació d'expulsió dels més de 400 activistes s'està duent a terme des d'un aeroport del sud del país després que hagin passat la nit a la presó d'Axiot. A terra només s'hi quedarà una de les membres de la flotilla, l'israeliana Zoga Regev, l'única a qui han fet comparèixer davant del jutge.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. El Barça ja està en mode Champions. El femení viatja en els pròxims minuts cap a Oslo, on juga dissabte la final, Marta García.
11: Esperant convocatòria, l'equip viatjarà, com deies, d'ací a pocs minuts i també ho fan ja molts culers que se traslladen també cap a la capital noruega. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, ha parlat de l'impacte de Monchi en el club i del futur del tècnic Manolo. En Madrid tenen un lío més perquè els àrbitres volen denunciar al club i a Florentino Pérez. I atenció a la Unió Esportiva Lleida, que se complica encara més el seu futur. En el programa ho explicarem i també que el Joventut de Badalona s'ha classificat per als play-offs de l'ACB de bàsquet.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a les dues rondes de Barcelona, destaquem que a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, hi ha trànsit dens d'uns 3 quilòmetres per l'avaria d'un camió que talla un carril. Densitat també a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, sentit Barcelona, per una altra avaria que talla un carril. I atenció, està tallada l'A2 a Belllloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació.
1: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
1: Seguim amb aquest temps gairebé estiuenc.
14: Doncs sí, li podem dir del tot estiuenc. Ara mateix a Torroja del Priorat o a Vinebre, Priorat i Ribera d'Ebre respectivament, 32 graus. I entre els 30 i 31 a molts punts de ponent, extensos. I ara mateix, sense núvols gairebé. Domini del sol, 4 núvols al Pirineu més oriental, sobretot. I així continuarà la tarda. I demà i demà passat toquen sostre les temperatures, superaran lleugerament els 30. A les valls pirinenques podrien superar els 35 en algun punt de ponent i al voltant de 24, 28 o 29 a gran part de Catalunya. I a partir de demà, la possible novetat, alguns bancs de boira en zones costaneres.
15: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Les 2:06. Ara ja sí. El govern de Salvador Illa té tots els vots garantits per poder aprovar els seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. El president ha acabat de tancar l'acord amb els comuns aquest mateix matí i demà mateix ja ha convocat els seus consellers a primera hora per tal de donar llum verda als números i tornar a començar la tramitació parlamentària. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
16: Què tal, Òscar, bon dia.
15: Demà al matí tornarem, doncs, a veure la consellera d'Economia entrant al Parlament amb el projecte de pressupostos sota el braç i esperen que entrin en vigor a mitjans del mes de juliol.
16: Sí, diverses fonts del govern reconeixen que han suat per arribar fins aquí, però finalment demà l'executiu tornarà a portar els pressupostos al Parlament sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí els aprovarà per segona vegada amb la previsió que Esquerra i els comuns li convalidin al Parlament abans de marxar de vacances a mitjans de juliol. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
17: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
16: Després d'una setmana maratoniana que va començar amb l'acord amb Esquerra, Romero ha sortit a celebrar l'acord a 3, que per cert no posa per escrit cap nova concessió pels mestres i professors.
17: Crec que el millor és que siguem prudents, que donem aquesta confiança a la consellera Niubó i al seu equip en aquesta negociació, però no ens hem de preocupar en el sentit de que si calen més recursos, si cal doncs, explorar vies diferents, doncs tant els comuns com Esquerra han estat generosos dient si cal modifiquem algun acord.
16: Tot això mentre el sindicat majoritari de l'ensenyament ha vingut reclamant en les últimes hores no deixar passar aquesta oportunitat en plena tongada de vagues.
15: Els comuns han donat aquest matí el seu sí als pressupostos després d'haver acordat amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge, que ja va ser el tema estrella de les negociacions al primer acord al mes de febrer. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
18: Bon dia. L'acord preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura, que sobretot han de servir per construir i pisos de protecció oficial. Hi ha també el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. L'acord preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar 120 barris degradats urbanísticament. També es crea una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge encarregada de sancionar els propietaris que incompleixin la normativa. Sobre trens, l'acord preveu que el 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que es posarà en marxa l'any que ve, acabi integrant a Rodalies i formi part de la R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. Jessica Albiach avisa al govern que el sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de legislatura.
19: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
18: No hi ha hagut acord, en canvi, per crear un impost de les grans fortunes i els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar que arribi al Congrés. Els comuns mantenen l'objectiu d'aprovar a l'estiu la llei contra la compra especulativa que van pactar amb el govern, encara que tot just ara comencen a buscar suports parlamentaris.
15: Mentrestant, aquesta tarda es reprenen les negociacions al Departament d'Educació. Els sindicats del comitè de vaga han fet arribar una contraproposta unitària al Departament on exposen les seves peticions en matèria de sous i d'escola inclusiva. A l'espera de conèixer el detall, des d'USTEC apunten a un augment de sou del 8% ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i arribar fins al 30% d'augment l'any 2029. La proposta també contempla un fort augment de personal docent que seria més del doble que l'última proposta del Departament de 2.400 efectius. Però mentre no arriba aquesta reunió, i per tant no arriba l'acord, avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
6: Hola, Òscar, bon dia. Sí, un miler de manifestants s'han plegat en aquesta manifestació aquí a la capital ebrenca, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ara una petita delegació d'aquests mestres i docents està reunit amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, un consistori governant, recordem-ho, per Esquerra, Movem i el PSC, perquè transmetin als seus diputats al Parlament i pressionin perquè el govern mogui fitxa. Niubó, escolta, això és una revolta, menys policia i més educació, o Comissions Obreres i UGT, sindicats del PSC. Són només tres d'algunes dels crits i proclames que s'han sentit en tota la marxa. Aquí a les Terres de l'Ebre es dona la circumstància que hi ha molta presència d'escoles rurals amb unes problemàtiques molt concretes i que tot plegat es tradueixen en això que ens anunciaven alguns dels seus mestres.
20: Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
21: El dia a dia és que estàs més apagant focs, que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
22: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ESER.
6: A primera hora, conjuntament, la jornada ha començat a primera hora, volíem dir, amb un tall a la Nacional 340, Vinaròs al Baix Maestrat, que ha durat hora i mitja amb mestres ebrencs i també valencians. Aquest matí, a banda, també hi ha hagut mobilització del sector educatiu, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, amb talls durant tot el matí pels diversos accessos a la ciutat, sobretot per la Nacional 240 i també la 7.
15: Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda dels sindicats amb el Departament d'Ensenyament. Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment de fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la bilateral Generalitat-Estat es destini a patrullar els carrers i a àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla, Miquel Jarque.
23: Segons els sindicats, falten agents al carrer per combatre la sensació d'inseguretat amb un perfil de delinqüent, diuen, cada vegada més violent i amb accés a armes blanques i de foc que es vincula al tràfic cultiu de la marihuana. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, sindicat majoritari als Mossos.
8: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
23: Des del sindicat USPAC, Albert Palacio també subratlla que en el context actual falten agents.
24: Avui en dia, amb la delinqüència que tenim, això arriba a tot Catalunya, a tot el país. O sigui, sí que l'àrea metropolitana, Barcelona, s'endú la palma, però agressions sexuals, tractaments violents, està a tot el territori del nostre país. Llavors, falten Mossos? Sí.
23: Els sindicats adverteixen que també la plantilla dels Mossos està envellida.
15: I és que pràcticament cada dia hem d'explicar notícies com aquesta. Els Mossos d'Esquadra confien a identificar aviat els autors del tiroteig sense víctimes ni ferits que hi va haver ahir al vespre en una terrassa d'un bar de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons diverses informacions, una discussió entre clients d'un bar va derivar en un enfrontament armat i en una fugida en cotxe dels protagonistes. Viladecans, David Àngela.
9: Els Mossos confien a resoldre aviat aquest incident armat d'ahir a la via pública. A banda dels testimonis presencials, també estan recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats i fins i tot poden obtenir informació del radar que hi ha en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'una de les cinc terrasses que hi ha a la zona, ens resumia els fets.
25: La història fue que las dos personas que originaron los disparos, que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parece. Parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
15: Aquests fets, David, es produeixen poques hores després de la detecció d'un home a Cervelló, també al Baix Llobregat, que tenia diverses armes de foc a casa seva.
9: Doncs sí, dimarts, en una intervenció conjunta de Mossos amb la Guàrdia Civil, es va escorcollar el domicili d'un veí que emmagatzemava armes de foc a casa seva. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes com pistoles i revòlvers. Segons aquestes mateixes fonts, el detingut podria manipular les armes per distribuir-les després entre diversos grups criminals, entre ells alguns que podrien estar relacionats amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
15: Un quart de tres de la tarda. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació de molts municipis, sobretot els més petits, que arran de la falta de personal pateixen retards per fer els tràmits, Pilar García.
0: Sí, serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat al Parlament.
2: Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
0: De les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera, però la resta, un 60%, no estan cobertes adequadament per funcionaris reconeguts per fer aquesta feina. Una feina que és bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
15: I a Madrid, la Moncloa defensa el rescat de Plus Ultra, que ha derivat, ja ho sabeu, en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Tot va ser legal, auditat i va rebre el vistiplau de diferents organismes, segons que sosté la Moncloa. En un comunicat, a més, l'aerolínia diu que col·laborarà i mostra respecte pel procés judicial engegat. Mentrestant, el govern espanyol mira cap a una altra banda, tot i la pressió dels socis i del PP, i es blinda entorn a la defensa de Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Fons de l'executiu assegurant que complia tots els requisits per rebre 53 milions d'euros després de la pandèmia. Ho va analitzar el mateix govern a través de la CEPI, però també auditors externs, la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes. I recorden que un jutjat va arxivar la investigació sobre el rescat. Els socialistes segueixen el camí marcat per Pedro Sánchez, que ha expressat tot el suport a l'expresident. Òscar López, ministre.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: Però entre els ministres de Sumar ningú parla de la innocència de Zapatero i es limiten a reclamar que s'esbrini tot. Però el PP veu en la imputació un abans i un després i ho lliga al futur de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso.
5: Aquí se está juzgando corrupción. Y Zapatero es el padrino del sanchismo.
3: Avui l'empresari Víctor de Aldama ha tornat a apuntar contra Zapatero i davant del jutge del cas Mascaretes ha afirmat que l'expresident feia servir telèfons de prepagament per no deixar rastre dels seus negocis en Venezuela.
15: I no deixem la política espanyola perquè Sumar i Podem s'obren a formar part d'una candidatura encapçalada per Gabriel Rufián a les pròximes eleccions espanyoles. Ho han dit poques hores després de l'anunci que feia ahir a la tarda a Madrid el portaveu d'Esquerra al Congrés.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
15: Ja ho sentiu. Rufián ahir va fer un pas més i es va oferir a encapçalar una llista que agrupi esquerres espanyoles i també les sobiranistes, Raúl Flores.
26: Ni Sumar ni Podem tenen cap de cartell per a les properes eleccions espanyoles i reben bé l'aposta de Rufián perquè ell encapçali la llista. Ho apuntava el ministre de Sumar, Pablo Agustinduy.
27: La izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable. Creo que es una buena noticia lo que sucedió ayer.
26: És innegable el lideratge de Rufián, apunten també des de Més Madrid, i dins de Sumar qui té més dubtes és Esquerra Unida. Fora de la coalició, Podem és qui més clar aposta per la unitat de les esquerres al voltant de Rufián. Jone Belarra.
28: Creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos.
26: Però on la candidatura de Rufián troba més obstacles és amb les esquerres sobiranistes de l'Estat. Bildu ha tancat la porta, també endavant Andalusia i el Bloc Nacionalista Gallec. I l'únic aliat que li estén la mà és Compromís, sobretot l'entorn de Mònica Oltra, com el diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
29: Trabajamos para que pueda haber una papeleta única de las izquierdas emancipadoras que incluya a Esquerra Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Esquerra Republicana.
26: Esquerra, però, continua tancant la porta a afegir-se a una aliança estatal i Rufián els adverteix que, si volen que repeteixi com a cap de cartell, hi posarà condicions.
15: 2:19. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
1: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: Quan la solidaritat es posa en marxa, les històries canvien. Potser t'has preguntat, puc tenir en compte els nens i nenes atrapats en la pobresa al meu testament sense perjudicar la meva família? Sí que pots. Amb un testament solidari decideixes lliurement quina part de la teva herència destines a les causes que per tu són més importants, respectant sempre la legítima dels teus hereus. Si inclous ajuda en acció en el testament, treballaràs contra la desigualtat i donaràs oportunitats de créixer en un entorn segur a la infància més vulnerable. És un gest senzill, legal i segur que converteix el teu llegat en educació, desenvolupament i un futur digne per qui més ho necessita. Informa-te'n a www.aftestamentosolidario.org i descobreix com fer aquest pas. El testament solidari va amb mi.
11: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Israel deporta gairebé tots els activistes de la flotilla, més de 400, detinguts en aigües internacionals en el seu camí cap a Gaza. Des de l'exterior encara apareixen crítiques renovades al vídeo vexatori publicat ahir pel ministre ultra Ben Gavir. Itàlia i Espanya, per exemple, demanen que no se'l deixi entrar a la Unió Europea i Polònia es planteja prohibir-li l'entrada al país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
13: Bon dia. Una mesura, la de prohibir l'entrada a Ben Gavir, que ja va aprovar fa temps el govern espanyol i que ahir va insistir que hauria de prendre també la Unió Europea en el seu conjunt. La performance del ministre de Seguretat Nacional israelià, gravada en vídeo i penjada a xarxes pel mateix Ben Gavir, en què humiliava els membres de la flotilla, va provocar un escàndol internacional, però també a nivell intern. Fins i tot Netanyahu va condemnar-ho. Això sí, l'actitud del ministre, en cap cas, el tracte denigrant els detinguts vistos agenollats amb el cap contra el terra. Avui hem conegut més detalls gràcies al periodista italià Alessandro Mantovani, que formava part de l'expedició.
14: A nosaltres ens van portar a l'aeroport Ben Gurion amb manilles i cadenes als turmells. Em van tenir tancat ahir tot el dia en una cel·la d'una comissaria de policia de Ben Gurion a Tel Aviv.
13: La deportació massiva de la resta d'activistes ja ha començat des de l'aeroport de Ramon, al sud del país. Han passat la nit a la presó de Xiot i s'espera que al llarg del dia d'avui tots ells abandonin Israel. Només s'ha quedat a terra una activista, Zohar Regev, ciutadana israeliana, que aquest matí ha comparegut davant del jutge a Ashkelon, com ja van haver de fer Saïf Abukashek i Tiago Ávila fa dues setmanes.
15: Mentrestant, el Pakistan redobla els esforços de mediació en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran està revisant l'última proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra, que fa sis setmanes que es troba en un alto el foc fràgil, sense gaires progressos a les negociacions, Jordi Baró.
16: El Pakistan ha enviat a Teheran tant el cap de l'exèrcit com el ministre de l'Interior per reforçar el seu paper de mediador. L'Iran està revisant el darrer document de Washington per la pau i a l'espera de la resposta endureix la seva postura. El líder suprem assegura que l'urani enriquit s'ha de quedar al país i no es pot enviar fora. L'ordre de Mojtaba Khamenei pot complicar les negociacions. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que estan llestos tant per negociar com per lluitar.
17: Si fos necessari, si els interessos de l'Estat ens dicten que ens preparem en el camp de la diplomàcia, de la discussió, de la negociació, aleshores ens prepararem, però amb força, la mateixa força amb què les forces armades es preparen a la defensa del país.
16: Trump ha assegurat en les últimes hores que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau sempre que diu sigui un bon pacte.
15: I Cuba denuncia que la imputació nord-americana contra l'expresident cubà Raúl Castro és una maniobra política amb la intenció de preparar una intervenció militar a l'illa. La Xina i Rússia han donat el seu suport a l'Havana i han demanat als Estats Units que posi fi a les pressions sobre l'illa, Vicent Mifsud.
6: El govern cubà diu que les acusacions d'assassinat contra Castro per uns fets de fa 30 anys no tenen cap fonament i només busquen l'escenari per a l'operació militar. El número 2 d'exteriors, Carlos Fernández de Cosío, advertís que Cuba oposarà resistència.
8: Que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre estas acusaciones.
6: El Departament de Justícia nord-americà acusa Raúl Castro d'ordenar que abatessin dues avionetes d'una organització de l'exili del 1996, una acció que va provocar quatre morts. Castro, de 94 anys, era aleshores ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort en cas de ser condemnat als Estats Units. Donald Trump ha dit que les acusacions no busquen una escalada militar amb l'illa, però ahir mateix l'armada nord-americana va traslladar els portaavions Nimitz a aigües del Carib.
15: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, excepte les d'Espanya. És l'únic país a qui millora el pronòstic de creixement. Li apuja una dècima per aquest any, fins a arribar al 2,4%, segons els càlculs del govern comunitari. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i d'empreses. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
18: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que el creixement del mercat laboral, gràcies a l'arribada d'immigrants, és un dels altres factors que sostenen la economia espanyola. En canvi, els altres grans països europeus sí que moderen el seu creixement. Es revisen a la baixa els pronòstics de França, Itàlia i, sobretot, Alemanya. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només guanyarà un 0,9% a finals d'any, segons Brussel·les, tres dècimes menys del que havia previst abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la crisi energètica, però no és gaire optimista amb la situació actual.
19: El conflicte continua, l'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
18: Per culpa dels preus de l'energia, la inflació de la zona euro continuarà pujant i tancarà l'any amb un 3%, segons Brussel·les. Això és un punt i una dècima més del que preveia abans de la guerra. Si el conflicte s'acaba i la crisi energètica es resol, la situació millorarà lleugerament l'any que ve, però en l'escenari més advers, la Comissió Europea avisa que el pic de la inflació encara estaria pendent d'arribar i que tocaria màxims durant l'any que ve.
15: Tornem a Catalunya perquè aviat es podran començar a demanar les ajudes estatals per les persones que comprin un cotxe elèctric. A més, la Generalitat anuncia noves subvencions també pel sector de l'automoció, Jordi Canal.
20: Empreses i administracions s'han reunit en una jornada a Barcelona per parlar dels plans d'impuls de l'electrificació que preveuen inversions públiques i privades, l'ampliació dels punts de recàrrega i també aquestes ajudes a la compra. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol, més 1.000 més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir, però el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustega, assegura que la tramitació s'obrirà les pròximes setmanes.
21: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
20: La indústria automobilística i de components diu que també li calen ajudes per transformar-se i el president Salvador Illa n'ha anunciat una de nova. Són 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
15: El Ministeri de Consum obre un expedient sancionador a una gran immobiliària, no ha dit quina, que gestiona milers de pisos a tot l'Estat, per possibles pràctiques abusives contra els seus llogaters. Un cop més s'ha vist com s'obliga els inquilins a contractar assegurances que no els pertoquen i com els fan pagar despeses que ells tampoc no haurien d'assumir. No fan ni un mes, Consum imposava ja una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per fer exactament el mateix, Sara Riera.
0: Amb la consciència que hi ha una crisi d'habitatge galopant, ja fa uns anys que va arribar també la determinació per posar la lupa sobre les immobiliàries i ara és quan es comencen a veure els resultats. Aquesta darrera investigació, que podria acabar amb una altra multa milionària, és un pas més per protegir els llogaters de pràctiques que s'està veient que són molt comunes. Obligar-te a tenir una assegurança que la llei no et requereix, penalitzar-te de manera desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega de l'habitatge o fer-te pagar també despeses que la llei diu que ha de pagar el propietari. La multa més elevada fins ara, 64 milions, l'han imposat contra Airbnb per irregularitats en la publicació d'anuncis d'habitatges de lloguer per turistes. Pablo Bustinduy, ministre.
27: Lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados. Vamos a continuar con esta labor para que en España se cumpla la ley.
0: Bustinduy també ha animat els llogaters que detectin aquestes pràctiques a anar a Consum a denunciar-les.
15: I encara més denúncies, perquè una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres, Joan Garcia.
19: Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta d'ASUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers.
2: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%, casi un 75%. 5% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la Ley de Servicios Digitales Europea.
19: Segons ASUFIN, Meta, que és la propietària d'Instagram, Facebook o WhatsApp, rep ingressos d'alguns dels anunciants denunciats que representen al voltant del 10% de la seva facturació total. Per això creu que la Comissió Europea hauria d'imposar multes. Les associacions de consumidors lamenten que Brussel·les no aplica filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer.
15: I una cosa més abans de la publicitat. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. Entre el públic hi haurà més de 4.000 feligresos de parròquies de la mateixa ciutat de Barcelona. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que acabarà a finals d'any, tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores, Marriera.
3: Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa a l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, els presidents del govern espanyol i també català. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires, i a fora 4.000 persones més estaran assegures i podran seguir també aquest acte amb dues grans pantalles al carrer Marina. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
4: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el Papa sortirà fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, i hi haurà alguna sorpresa que no han volgut avançar. Martínez també ha explicat que tots els actes d'aquest centenari han tingut un cost total de 3,2 milions d'euros que es financien completament amb empreses patrocinadores del temple i que uns 200.000 euros d'aquest pressupost seran per la il·luminació del dia 10 de juny que assumeix Endesa. Sobre per on arribarà el Papa a la Sagrada Família encara és una incògnita, dependrà del protocol i també les mesures de seguretat, però tot fa pensar que ho farà pel carrer Sardenya i tots els aspectes de mobilitat i trànsit dependran, això sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago
1: todo en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
3: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
2: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
4: El cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
2: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: A la tarda tenim de tot.
0: Catalunya migdia.
5: Passant 5 minuts de dos quarts. El Disseny Hub Barcelona obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial d'arquitectura de la ciutat de Barcelona, reuneix més de 500 peces, Montse Mas.
6: Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o Arc Arquitectes que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
7: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
6: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
7: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
6: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, germana de Ricard Bofill.
5: I ara, teatre. Hi ha hagut reflexions aquest matí a la seu de l'ESGAE sobre la situació actual de les arts escèniques. N'han parlat alguns dels finalistes dels Premis Max que es concediran d'aquí a poc més d'una setmana. Barcelona, Valeria Obreda.
8: Per la directora artística del TNC, Carme Portacelli, el talent al nostre país és inqüestionable, però la falta d'ajudes o excés de burocràcia ho frena tot.
9: És una llosa estructural que tenim i que francament no sé en sèrio com es pot solventar en aquest país. És una llosa que tristament arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
8: Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, ha posat en valor la seva professió.
10: És dels pocs reductes on a dia d'avui hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a centrar-se en allò que li estigues explicant per fer un viatge plegats.
8: I també aspira a millor actor Tom Vieira per La tercera fuga i ha explicat la seva evolució en el paper.
11: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia, ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
8: Els premis es donaran l'1 de juny a Mèrida.
5: I ara cinema.
12: Oye.
5: Aquesta cançó icònica dels anys 70, El por qué te vas, de Janet, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'han celebrat els 50 anys de Cría Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. La cantant l'ha interpretat al costat de dos dels fills del director desaparegut fa 3 anys, abans que es presentés una còpia restaurada mai vista fins ara. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Cría Cuervos forma part de la secció Cannes Clàssics i la presentació del film en 4K a la sala del cinema a la platja quedarà com un dels moments més especials d'aquesta 79a edició. En declaracions a Catalunya Ràdio, Janet i Anna Saura explicaven les seves sensacions.
14: A mí eso de cantar esta canción, o sea, el por qué te vas en la playa, me parece como un sueño, como una cosa irreal. Todo el mundo conocía la canción, todo el mundo a cantar la canción. Digo, esto es increíble, yo no me lo esperaba.
15: Pues es muy emocionante, ¿no? El hecho de estar en el Festival de Cannes, que es un festival pues, ¿no?, el más importante del mundo, que le rinda este homenaje, ¿no?, el 50 aniversario de la película, y también pues eso, en este año, ¿no?, en el que el cine español está tan presente, y qué maravilla pues que también esté Saura, que esté nuestro padre aquí, que esté esta película.
13: Anna Saura i el seu germà gran Antonio estan convençuts que el seu pare hauria estat encantat amb aquest homenatge, amb una pel·lícula que continua sent absolutament contemporània i amb la que amb cada visionat es descobreixen coses noves.
1: d'altres.
5: I encara una mica més de cinema.
12: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
5: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premiere mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre.
16: L'organització ha seleccionat 82 produccions, hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho i amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
17: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
16: Aquesta comèdia, protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els mals noms i Tanit. El FICCAT també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que enguany té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, actor, director, guionista i productor.
0: Catalunya migdia.
5: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
5: El Barça femení el tenim a punt de volar cap a Oslo.
18: A 2 dies per la final de la Champions coneixerem una mica més les rivals del Barça.

0: el Barça marxa d'aquí una estona, a 3:45, cap a Oslo. A la convocatòria destaca la presència de Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica. També hi és Irene Paredes, encara sense l'alta, i avui ha seguit fent treball específic, però viatja, i també viatjarà, tot i que està lesionada, Laia Aleixandri. Dissabte, l'equip disputarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, i qui coneix bé el rival francès és l'exjugadora de la Real Societat, Isarne Sarasola, ara futbolista del Nantes, amb qui l'Olympique ha jugat el seu últim partit, i amb ella hi ha parlat la Rubila.
1: El Nantes i l'Olympique de Lió van jugar fa pocs dies la semifinal del play-off de la Lliga Francesa amb una contundent victòria de les lioneses per 8-0. El Nantes hi va aterrar a l'estiu la jugadora basca Isarne Sarasola en un moment en què necessitava canviar d'aire si tenia pocs minuts a la Reial Societat. Sarasola va jugar fins al novembre amb el Nantes i quan es començava a adaptar al seu nou equip es va trencar els lligaments del genoll. A mig camí de la llarga recuperació que necessita per tornar a calçar-se les botes, Sarasola adverteix de la qualitat de l'equip de Giraldez.
2: Yo cuando siempre me preguntan digo que es el Barça de España, son muy buenas, para mí van sobradas como el Barça. La verdad es que aquí la liga me parece como más física, igual el Barça juega más con el balón y el Lyon pues las delanteras tienen muy rápidas, las transiciones al final eso son muy rápidas arriba y atacan muy bien y tienen gol.
1: Isarne Sarasola aposta per la victòria del Barça a la final i dona algunes pistes de com es pot fer mal a l'Olympique de Lió.
2: Tener posesión y luego igual ganar las espaldas también a las defensas. El punto más débil igual de ellas, y diría que atrás, pues eso, si les pillas ahí un poco pues despistadas.
1: I si ha destacat una jugadora del Lió, la migcampista del Nantes ho té clar.
2: Chahuinga es muy buena, tiene mucho gol, es muy rápida, es muy difícil de pararla. Eso a mí me gusta mucho como jugadora.
1: Veurem si Chahuinga juga finalment des del principi en l'Olympique de Lió. Els últims mesos ha tingut problemes físics, però tot i que ja està recuperada, tampoc és una jugadora fixa en l'11 de Giraldez. Que Chahuinga, estant bé, no sigui titular a la davantera de les lioneses, és un clar exemple de la qualitat de la plantilla del rival del Barça en aquesta final de la Champions.
0: Una final que, ja sabeu, la podreu seguir per TV3 en directe i també a Catalunya Ràdio amb la TDG. I, de fet, per TV3 també hi ha l'opció d'àudio on podreu seguir la transmissió de la TDG. I si el Barça guanya aquesta Champions dissabte, la celebració es farà diumenge a partir de les 5 a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on se situarà un escenari per a diverses actuacions i alguna altra sorpresa. Tot això al Barça femení, que pensa en aquesta Champions, i l'equip masculí el que va fer ahir va ser el sopar de celebració de la temporada, amb protagonisme novament per al comiat de Lewandowski, i abans d'aquest sopar, Pau Cubarsí va passar pel tot costa. Ramon Salmurri.
3: Cubarsí, que s'està exhibint com un dels líders d'aquest vestidor. Recordaràs aquelles paraules de Hansi Flick durant

0: de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
1: El lideratge esportiu i lideratge també fora del terreny de joc, perquè és on se centra ara mateix l'activitat de l'equip. Ho deies ahir, sopar de celebració de la plantilla amb protagonisme per Robert Lewandowski, que va rebre una placa de mans del president Rafael Juste i també del president electe Joan Laporta. Tant Juste com Laporta van fer discursos d'agraïment cap a Lewandowski i cap a l'esforç de tot l'equip. També Ronald Araujo, com a capità, va dirigir unes paraules als seus companys i també a Robert Lewandowski. També era present Deco, el director esportiu, que és ara el gran protagonista d'aquest tram de temporada a les oficines del Futbol Club Barcelona, un Deco amb moltes carpetes obertes, entre elles la del substitut de Robert Lewandowski.
2: Es imposible substituir a Robert, porque ya estamos hablando ahí. Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es Robert, y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
1: I avui és dia festiu al conjunt blaugrana perquè toca la, gairebé diria, Laia, ja tradicional visita a Port Aventura. Avui els futbolistes del primer equip, acompanyats de les seves famílies, aniran al parc d'atraccions.
3: Doncs això, el Barça masculí, el Madrid no està gaire per anar a parcs d'atraccions. Els àrbitres fan un pas més contra Florentino Pérez. Ara han denunciat el president del Madrid davant la comissió antiviolència, Marcos García.
4: El sindicat d'àrbitres ha presentat, de fet, dues denúncies davant d'aquesta comissió antiviolència. Una, com dius, contra Florentino Pérez directament. L'altra contra el Real Madrid com a club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, les habituals dels vídeos i les dels darrers dies de Florentino Pérez. Els àrbitres consideren que Florentino i el Madrid els assenyalen i diuen que la roda de premsa de Florentino de fa uns dies i els vídeos que fa el Madrid poden contribuir a generar, literalment, hostilitat i violència contra els col·legiats.
3: I a tot això, avui tindrem novetats en clau electoral del Madrid.
4: L'empresari Enrique Riquelme té previst informar avui la Junta Electoral del Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Riquelme ha d'enviar avui un mail i dissabte té previst presentar l'aval requerit. La Junta Electoral, aleshores, validaria aquest aval, ho faria la nit de dissabte a diumenge, si està tot en ordre, és a dir, si fa el pas d'avui, fa el pas de dissabte, eleccions del 24 al 7 de juny. Veurem si Riquelme acaba presentant-se, però persones molt ben connectades amb ell, amb l'empresari alacantí, ens asseguren que farà el pas.
3: I a l'Espanyol, un dels capitans de l'equip i un dels jugadors amb més pes dins del vestidor, Edu Expósito, ha començat a fer balanç de la temporada. Però no només això, perquè també ha començat a posar el focus en el futur de l'equip, Sergi Andreu.
5: Sí, un Expósito que ha posat en valor la unió del vestidor i la fortalesa mental dels jugadors a l'hora de treure endavant una situació tan crítica com la que han viscut en aquests últims mesos. Ha dit literalment Expósito que no es podien permetre un altre descens amb l'Espanyol a segona divisió. Això sí, espera moviments de cara a la temporada que ve en els propers mesos per tal de trobar ja d'una vegada per totes l'estabilitat que tant reclama l'Espanyol. En aquest sentit és clau la figura de Monchi, ha lloat Expósito el director general esportiu, que per cert el presentaran dimarts de la setmana que ve. Ha dit que és il·lusionant la seva arribada, i sobre Manolo i la continuïtat del tècnic blanquiblau, quan li han preguntat si seria l'entrenador ideal la temporada que ve, Expósito ha estat molt clar.
6: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso, luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
3: I un apunt més a futbol, l'Aston Villa d'Unai Emery ha guanyat l'Europa League davant el Friburg per 0-3. És la cinquena Europa League del tècnic basc i es converteix en l'entrenador que més n'ha guanyat, Maria Txena.
7: Sí, Emery amplia i de quina manera el seu palmarès europeu, i és ara l'entrenador amb més títols d'Europa League. Aquesta copa amb l'Aston Villa s'afegeix a les tres que ja havia aconseguit amb el Sevilla i la que va aixecar també amb el Villarreal. El tècnic d'Onda Rivia, però, diu que no se sent protagonista i destaca la feina feta amb l'equip.
8: I am not feeling the king in this competition.
4: No em sento el rei d'aquesta competició, però em sento molt agraït. Som els reis junts i per descomptat tinc la meva responsabilitat com a entrenador d'aconseguir els títols, però no puc dir que em sento el protagonista d'aquesta competició.
8: Myself only.

0: protagonist in this competition.
1: 3 anys després d'aterrar a Birmingham, Emery ha tornat a portar l'Aston Villa a la glòria europea. Una victòria inapel·lable contra els alemanys ha servit per aconseguir el primer títol continental dels anglesos des del 1982.
2: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després atenció perquè es complica i molt la situació del Lleida Esportiu.
3: Catalunya migdia.
4: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
5: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
5: També a la web i l'app.
4: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
6: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a la meva mare, Olor. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
17: Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
18: Sou molt bona gent!
19: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
20: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
21: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
23: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3cat.
24: Som 3cat.
2: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda i el que us dèiem abans de la pausa, atenció amb el Lleida i el que està passant a Lleida, perquè la situació esportiva de la històrica Unió Esportiva Lleida ja era força delicada i ara se li suma, Isaac Vilalta, l'estafa de l'inversor que els havia de salvar.
25: Doncs sí, fa només uns dies el club anunciava que havia arribat a un acord amb un inversor que es faria càrrec del deute. Avui, però, Marc Torres, adjunt a la presidència de Lleida, ha explicat que no era un inversor, sinó un estafador.
26: Me n'adono d'aquestes, potser, irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica.
25: Marc Torres creu que darrere d'aquesta persona hi ha una mà negra, algú amb interessos en aquesta qüestió. Ara el club queda tocat de mort. La data límit per salvar-lo és el 5 de juny.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers, seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
25: El presumpte inversor ja ha estat detingut pels Mossos i es troba sota investigació policial.
2: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya ha aconseguit classificar-se per als play-offs de la CB, ho va aconseguir ahir després de guanyar la Laguna a Tenerife per 2 punts, 98-100, un final de partit molt treballat.
0: Sí, a la pròrroga i amb un tap de Ricky Rubio que li va valer doncs, a la penya classificar-se ja matemàticament pel play-off, perquè això és el que té la penya, ser un dels 8 millors ja matemàticament garantit a falta de 3 jornades. Ara la penya ha de buscar assegurar ser 6è i compte que aquí podria donar-se un Barça-Penya al play-off de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest que sentirem és Dani Miret, el tècnic.
1: Supone un objetivo conseguido para nosotros. En una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, creo que se merece el equipo, la afición, el club, la enhorabuena porque es muy difícil.
0: La penya encara matemàticament podria aspirar a ser 5ª. I avui el València ha arribat a Atenes per començar a jugar demà a la Final Four de Malaia, si et sembla, en parlem.
2: I tant, en parlarem demà. I a la competició femenina, la base sueca Clara Holm no seguirà l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça última detalls per a la Final Four de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Càceres. La gran novetat, Maria Chesena, és la tornada d'Antonio.
3: Sí, es va lesionar fa unes setmanes i el Barça el recupera per aquesta Final Four. El defensa blaugrana arriba amb moltes ganes i amb la intenció de treure's l'espineta de la final de la Copa d'Espanya que van perdre al març.
4: Con muchas ganas después de la lesión, tenía muchas ganas de volver. Al final no podemos controlar eso de las lesiones, fue también una acción así con mucha mala suerte en la que me resbalé y bueno, se produjo la lesión. La verdad que afronté este partido con muchas ganas también desde aquella final de la Copa d'Espanya que perdimos en penalti.
3: El Barça precisament juga aquesta semifinal contra el Jaén, que els va eliminar de la Copa d'Espanya i que també forma part de la trajectòria d'Antonio. El jugador nascut a Jaén es va formar en les categories inferiors del club fins als 18 anys, quan va debutar amb el primer equip. Fa 3 temporades que va fitxar pel Barça i aquest partit té una càrrega emocional per ell. Les semifinals es jugaran dissabte, Barça-Jaén i Cartagena-Valdepeñas, i la final serà diumenge.
2: I tot i que encara falten 8 mesos perquè es disputi la mitja marató de Barcelona, ja podem dir que hi haurà un rècord de participació perquè està a punt d'exaurir-se'n les inscripcions. Jan Ortúzar, s'ha fet tot això en poc temps.
5: S'ha aconseguit aquesta fita en un temps rècord. El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, l'ha qualificada de fet històric, els converteix en la mitja marató amb més participants de l'estat espanyol. El creixement pel que fa a les inscripcions als últims anys és destacable i ha passat de 21.500 inscripcions al 2023 fins a les 40.000 assolides de cara al 2027. Escudé també ha volgut destacar que aquest any la participació de dones equival a un 41% dels participants.
10: Dels 40.000 corredors, també dic corredores, perquè el 41% ja són dones. I això jo crec que és una altra fita a remarcar, a accentuar, perquè jo crec que possiblement serem la mitja marató del món, m'atreviria a dir, amb més corredores que en prenen part.
5: Una altra dada molt destacada per Escudé ha estat que es tracta de la mitja més ràpida del món, però això no està reconegut per World Athletics.
2: I ara us parlem de pàdel i d'Anna Ortiz, és una jugadora d'Altafulla que acaba de guanyar el seu primer torneig internacional d'aquest 2026, el FIB Bronze d'Alexandria, i d'aquesta manera fa una passa més per certificar la seva carrera, Carles Vila.
24: Anna Ortiz és una de les noves jugadores catalanes que s'està fent un forat al pàdel internacional. La seva victòria a Alexandria, formant parella amb l'argentina Maria Luisa Ferreira, ratifica la seva progressió, que a més queda més reforçat pel fet d'haver aconseguit un sponsor principal que aquest any li permetrà disputar més tornejos del circuit internacional.
27: Soc de les que pensa que al final el resultat premia el treball diari. No res, principalment aquest és el meu objectiu i després també a nivell professional doncs, seguir competint internacionalment i que tot això, és clar, surti positiu i tractar doncs, de seguir treballant per aquestes oportunitats de patrocinis, que jo pugui col·laborar i puguin col·laborar amb mi segueixin sortint amb el meu esforç diari.
24: Una altra jugadora de les comarques de Tarragona, la jugadora de Vilaseca, Alba Gallardo, també ha guanyat aquest passat cap de setmana, en el seu cas, a Tailàndia.
2: I amb què acabem, Marta García?
6: Doncs amb dos apunts. Àlex Márquez no correrà les pròximes dues curses del Mundial de MotoGP, segons ha informat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que en el Gran Premi de Catalunya va tindre una greu caiguda i va passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta, se perdrà per tant el Gran Premi d'Itàlia el 31 de maig i també el d'Hongria el 7 de juny. I el Sant Andreu pot classificar-se avui per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo si guanya en casa contra el Terrassa en el segon partit del play-off de semifinals, un partit que començarà a 8:15.
2: Ens acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a Catalunya Ràdio, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

La reactivació del projecte del tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Avui escoltarem l'anàlisi del regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, que adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Aquesta setmana us ens fèiem ressò del projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i avui coneixerem un cas d'èxit d'arrel argentonina, el de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. I el temps avui estable amb sol i núvols alts que entaranyin en el cel, sense previsió de pluges, vent fluix, de component variable i les temperatures estables avui màximes entre 24 i 27 graus. Comencem.

0: La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant tindrà un impacte molt gran sobre Argentona i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Collet considera que el projecte podria transformar completament el municipi tant a nivell territorial com urbanístic i poblacional. El regidor alerta que la nova línia ferroviària crearia una barrera física dins del poble i condicionaria el seu creixement futur.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: El responsable d'Urbanisme també recorda que fa més de 15 anys el municipi ja va aconseguir modificar el traçat inicial perquè no passés pel marge esquerre de la Riera, una zona que sempre s'ha volgut preservar. Tot i això, avisa que el projecte actual continuaria tenint afectacions importants, incloses expropiacions en zones agrícoles i industrials, especialment a l'entorn del polígon de les Mateves i el polígon nord. A banda de les repercussions territorials, Collet també posa el focus en l'impacte ambiental i en el model de creixement que pot comportar una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana.
1: Estem molt a prop de les corones de Barcelona. Molts municipis, diguem-ne, que hi han caigut en aquesta xarxa de trama urbana ininterrompuda des de Barcelona doncs, ben bé fins a 20 i quasi 30 quilòmetres més enllà i això nosaltres no hi voldríem caure, per tant aquesta línia també ens faria entrar dintre d'aquestes corones metropolitanes que em sembla que com a municipi i també com a país no ens convé. Ens convé que tinguem un territori més equilibrat a nivell de Catalunya.
0: El projecte de tren orbital preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí, una infraestructura que, segons el regidor, obligaria a replantejar la mobilitat i els aparcaments. Malgrat la reactivació política del projecte, Xavier Collet es mostra escèptic sobre la seva execució real. Considera que la proposta arriba condicionada pels acords pressupostaris de la Generalitat i recorda que la línia orbital fa més de dues dècades que apareix i desapareix dels plans d'infraestructures sense acabar-se materialitzant. Seguim en política. La setmana vinent hi ha ple a l'Ajuntament. Com que dilluns és festiu, el ple es celebrarà dimarts. Serà una sessió amb un fort contingut econòmic i un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre de l'any. Això permetrà conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmic financer per als exercicis 2026-2027, un document que és clau i que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i els seus espais, una demanda que els populars ja han fet pública a través de xarxes. Raül Tornay és regidor del PP.
2: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, això pot ocasionar doncs, que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xavi Collet i la intenció doncs, és fer una moció al ple i doncs, per a veure si alguna vegada doncs, posen una solució doncs, adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe com és habitual. Recordeu que serà dimarts per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Aquesta setmana us explicàvem que el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme, doncs bé, Argentona té un cas d'èxit sorgit d'aquest projecte. Es tracta de la fotògrafa i videògrafa argentonina Marta Tudela, que assegura que haver consolidat el seu projecte professional gràcies a la seva participació al programa d'emprenedoria juvenil Enlairem, el nostre projecte impulsat pel Consell. Tudela explica que aquesta experiència li ha suposat un abans i un després en la manera d'entendre el seu negoci, especialment en tot allò vinculat a la gestió empresarial, la facturació i la planificació econòmica. Segons afirma, el programa li va permetre ordenar i professionalitzar la seva activitat com a autònoma.
3: Aquest programa em va ajudar a consolidar molts conceptes. Perquè, vale, una cosa molt important, jo sóc experta, vale? Cadascú és experta en el seu, jo sóc experta en vídeo, imatge, fotografia, però no tinc ni idea de fer un negoci, que això és el que li passa a la gent, que la gent és experta en una cosa, però a sobre has de ser empresari, bueno, empresari, emprenedor, vale? I això què és? Has de saber de factures, has de saber d'amortitzacions de no sé què, has de saber de mil coses. Bueno, aquest programa a mi em va ajudar com a consolidar tots aquests conceptes.
0: La creadora audiovisual formada en cinema i fotografia havia anat compaginant feines fins que el 2023 va decidir dedicar-se plenament al seu projecte. Després de passar per formacions prèvies, va entrar al programa comarcal, on també destaca especialment l'estada intensiva amb altres joves emprenedors del territori, que li va permetre, diu, crear xarxa i obrir oportunitats professionals.
3: Programes com aquest, d'enlairem el nostre projecte, amb tindre moltes ganes, molta energia també, creure en el que fas i envoltar-te, sobretot, de gent, no que sigui com tu, però que tingui mentalitat una mica com tu, d'emprenedora. També és molt important la xarxa que puguis tindre al voltant, és superimportant.
0: Actualment, Tudela ja viu del seu projecte de fotografia i vídeo per a empreses i ara fa un pas més i compartirà la seva experiència amb el teixit comercial local. Impartirà el taller Com fer del teu negoci es vegi tan bé com realment és, una sessió gratuïta organitzada per l'Associació de Comerços d'Argentona amb eines pràctiques per millorar la comunicació a xarxes socials. El taller es farà el dimecres 27 de maig de 2:15 a les 4 de la tarda al Saló de Pedra d'Argentona. Més coses. La policia local ha participat a la campanya institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu, reforçar el compromís dels cossos de seguretat amb la diversitat i la no discriminació. El cos de policia d'Argentona, format part del vídeo oficial de la campanya, en què diversos serveis d'emergències i seguretat de Catalunya han unit esforços per transmetre un missatge clar, que cal garantir espais segurs i lliures de discriminació per a tothom. Podeu consultar el vídeo de la campanya a les xarxes socials de l'Ajuntament, a Instagram, amb el nom d'usuari @ajargentona. I ara l'informatiu. Obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació està realitzant aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre, un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Les ajudes estan destinades a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al casal d'avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. Ja està obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per inscriure's fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar a l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic en disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I acabem amb medi ambient, i és que la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el nostre, el Parc Serralada Litoral. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. I ara obrim agenda. Avui a les 6 de la tarda la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. La Cristina Navarro també col·labora en el muntatge.
4: Presentades aquestes píndoles, que seran petites històries de records, d'anècdotes, de 13 persones grans del poble, un cop s'hagi presentat això, que serà el 26 de maig i el 2 de juny a la tarda al Saló de Pedra, s'iniciarà més endavant un projecte que serà un espectacle artístic multidisciplinar i intergeneracional que plasmarà, que explicarà, que ens acostarà a aquestes anècdotes i aquests records que ens han explicat aquests 13 avis i àvies o aquestes 13 persones més grans del nostre poble. Ells seran testimonis orals, però també formaran part de l'espectacle, com a actors i actrius, juntament amb joves d'Argentona, nens i nenes d'Argentona. També volem que hi participin actors, actrius, cantants, ballarins, músics, professionals del nostre poble, que en tenim un munt. I això, tot el mes de setembre, es anirà fent tot el procés de creació i acabarem amb presentant aquest espectacle dins el marc del Festival Sense Portes.
0: Més coses. Aquest diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'Estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem amb el cinema.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada, amb Meryl Streep i Anne Hathaway.
6: Tu despacho.
5: Oh,
6: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblades, projecte dissabte i diumenge a les 5 i a 7:15 del vespre i també dilluns a 7:15 de la tarda.
7: Te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
0: I parlem del temps. Aquesta tarda es mantindrà estable amb domini del sol i presència de núvols alts que aniran enteranyinant el cel. Avui no s'esperen pluges i les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants, oscil·lant entre els 24 i els 27 graus. Divendres continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, vent fluix i temperatures si fa no fa com avui. Dissabte seguirà el temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda. Tampoc hi haurà pluja i les temperatures continuaran sense grans canvis. Ara fem una ullada al temps arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia, atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 21 de maig.

La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Hem escoltat el regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, en entrevista a Ràdio Argentona, que ha advertit que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, corresponent al maig, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants sobre la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. I a l'informatiu us hem explicat el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i ens hem fixat en el cas d'èxit d'arrel argentonina de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carbanyo i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintat a groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, no, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No, al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina, i quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta edat, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat al tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel. No? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç, incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paraula en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general, no? De la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda... tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú. Els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no? Que hi planten vegetació a sobre, per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que tu literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé. Pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han... Escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la
0: història
1: Xina,
0: de
1: la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona amb una nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats... Com a la funciona. Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners. No? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del trail d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves,

0: veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
1: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
0: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
1: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
0: Correcte.
1: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
0: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
1: Som-hi, endavant.
0: Endavant, que encara tenim uns minuts.
1: Sí, 6 minuts.
0: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
1: molt
0: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
1: I com va ser la invasió mongola?
0: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
1: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
0: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar el nord, on hi havia la

0: dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
1: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
0: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break, no?
1: Un break, tenim una segona part.
0: Tindrem una segona part.
1: Ming, gràcies, Albert Abril.
0: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
1: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Amunt els davantals, que ja és dijous, i a la ràdio avui s'hi dina fort. Torna el cuiner més trempat del dia, l'Esteve Pedra, disposat a salvar-nos el menú d'avui i del cap de setmana i de qualsevol dia sense gastar-nos el sou del mes.
1: La setmanada.
0: Bon dia, Esteve.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal?
2: Bé, molt bé. Un altre cap dijous, mira. Dijous en sol.
0: Sí, nano. Noi.
2: Ja està.
0: Sí,
2: ja...
0: sí. Dijous ara paella.
2: Ara ja, justament, sí senyor. Dijous. Arròs, que fa el ventre gros.
0: Tu sabries dir-nos d'on ve aquesta tradició del dijous paella? Dijous arròs? O...
2: Home...
0: Té un origen, això?
2: Sí.
0: Eh?
2: Sí, sí.
0: Tu el saps, això?
2: Té, l'origen és com... El dijous era entremig de setmana, no? I entremig de setmana, abans, per exemple, la gent que tenia noies servint, que li deien les criades, que ara això
0: sí,
2: ja no té aquest nom, ja no quadra, feien festa el dijous a la tarda.
0: Ah.
2: I anaven a ballar, anaven a lligar. A Barcelona anaven al Cibeles, que era un puesto que hi anaven quasi totes, m'entens? I això ve a ser igual. El diumenge i el dijous, arròs i pollastre. Per què? No sé el per què, però anava així.
0: Sí, sí.
2: No sé si és perquè entre mig de setmana la gent passava gana, però era molt típic el dijous fer arròs.
0: Ja.
2: Pràcticament, pensa una cosa, que de menjar dins la setmana, dins dels 7 dies, de treure el diumenge, que també menges arròs, ara menges arròs, però abans, com la gent tenia més gana, diguem, doncs menjava... I més,
0: sí, va per aquí.
2: Treballava per aquí. Més. La gent avui en dia, la gent es treballa, però és que abans... O al camp es treballa molt.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir, i què passa? Pues, això, l'arròs i pollastre.
0: Mm-hmm.
2: I...
0: Aquí hi ha, jo, pel que veig, hi ha com dues teories. Una que és que va en la línia de la que dius tu.
2: Sí.
0: Diu, antigament les minyones i el personal de servei de les famílies
2: sí,
0: benestants lliuraven el
2: justament,
0: dijous.
2: Sí, sí.
0: El dia abans deixaven preparat el sofregit i el caldo. I així el dijous la senyora de la casa només havia d'abocar l'arròs, coure'l uns 20 minuts i servir
2: ja
0: el dinar sense cap mena de complicació.
2: Sí. Feia,
0: per tant, doncs,
2: feia el sofregit i això.
0: I després hi ha l'altra teoria que diu que el peix es pescava a la costa a l'inici de la setmana i es distribuïa cap a l'interior. Als mercats de ciutats com Madrid o a l'interior de Catalunya hi arribava normalment els dijous.
2: Diu,
0: i per tant, el dijous era el millor dia per cuinar un arròs mariner amb el peix i el marisc ben fresc de la setmana.
2: Però això era molt, molt enrere, perquè quan va haver-hi el transport, a Madrid compraven el peix del nord, de Galícia i de per allà. Però ja podia ser això del dijous, sí. Sí, sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé, veus? Mira, ja hem après una cosa
2: més,
0: ja podem plegar.
2: Home, tant com això, no?
0: No?
2: Però ara t'explicaré que m'he apuntat, he fet uns punts de coses que acostumem a fer i dius, és que només sóc jo. No. Això són coses que la gran majoria, ja no et dic el 99%, posa un 75% de la gent, ho fa. Aviam.
0: Coses tu... que fem.
2: Que fem.
0: Però que fem bé o que fem malament?
2: No, fem bé.
0: Que fem bé.
2: Fem.
0: Coses que fem a la cuina,
2: sí, sí,
0: no?
2: Per exemple, no, a la cuina o a fora?
0: A fora, de restaurant?
2: Diguem que sí.
0: Val.
2: Però tu escolta.
0: Diguem que sí,
2: clar. Tu escolta, tu vas pel carrer. Per aquí mateix, que hi ha un...
0: La plaça de l'Església.
2: Sí, però no, més cap allà, o sigui que aquí a l'Església, per molt que passis, no. La veuràs perquè és molt gran, però depèn d'aquí hi entrarà i depèn d'aquí no hi entrarà. Però tu vas, passes per davant, allà on fan els pollastres a l'as,
0: sí,
2: quan estan treballant, aquella aroma que
0: boníssima,
2: que ve,
0: boníssima.
2: Fer un olor que et va
0: obre
2: et fa vindre gana.
0: Obre la gana.
2: Això
0: sí, sí.
2: Passa a mi, a tu, i la gran majoria de gent que passa per allà, suposo.
0: Sí, sí.
2: Allò diu...
0: Tens tota la raó.
2: I si no siguessis perquè tens el dinar fet, i quan entres, que
0: tenia un pollastre,
2: ja l'hem acabat.
0: Sí, sí.
2: Ja no en tinc.
0: Tens tota la raó.
2: L'altre. Tu com fas un pica-pica a casa,
0: sí,
2: a casa d'un amic, no, que patates, olives,
0: bueno, clar, depèn.
2: Escopinyes...
0: Si el faig jo, el faig d'una manera, i si el fa un
2: bueno,
0: amic, el fa d'una altra.
2: Un aperitiu, un petit aperitif, que diuen els francesos, m'entens? Una cosa suaveta, no? I després dius, jo avui no dinaré tant, més aviat dinaré poc. Una merda.
0: No, això...
2: una merda. Tothom això, diu... Però hi ha molta gent que diu, no, avui no dinaré tant.
0: Això no
2: em
0: passa a mi. I
2: llavors, tio, no deies que no dinaries tant? Oi? Hòstia, tio.
0: No, a mi no em passa això.
2: Una altra cosa que també acostuma a passar. El sofregit de l'àvia. Aquell sofregit que feia la iaia, la mare, tan agafat, amb aquell perfum... Saps? Això avui en dia, allò que feia el xutxo, el seu xup-xup, feia xup-xup-xup, això avui en dia no és una cosa que es comenci a trobar, aquell sofregit.
0: És difícil de trobar, això, és, eh?
2: Sí. Fer-lo com el feia la meva àvia. Jo me'n recordo com feia la meva mare, el sofregit. Però tampoc el feia bé. Ja. Oh. Pobra dona, en pau descansi, la meva mama. No era el sofregit no era seu, no era el seu. Anava massa ràpida. El sofregit té de tindre temps a la paella.
0: És que hi ha coses que vol temps.
2: I res d'allò de... aquella màquina que tens tu, que ho fa tot.
0: Fryer.
2: No, l'aire fryer no.
0: No, ja ho entenc, amb això no ho pots fer, no. Sofregit. No.
2: Aleshores, a tu, per exemple, estàs a la cuina i tal, i ha quedat del dia abans, un tros de truita, un tros de patates o del que sigui.
0: Sí.
2: I tens gana.
0: Sí.
2: Tu aquella truita com te la menjaries? Sentat o de peu?
0: De peu.
2: Ah, que senta bé.
0: Sí, tant.
2: Eh? Senta bé, eh? Allò que dius, cony, hosti.
0: És un...
2: Ara sentaré per menjar amb aquella truita que m'està dient, menja'n de peu, que ningú se'n dona compte. Clar.
0: Sí, és un aquí te pillo, aquí te mato.
2: Clar. Un altre.
0: Sí. Amb això sí que tens raó.
2: Un altre. Tu compres el pa calent per l'endemà?
0: Jo compro el pa calent per l'endemà?
2: I dius tu una altra persona?
0: No, jo compro el pa calent per menjar-lo ara.
2: Bueno, vale. Però no es vol menjar pa calent, eh?
0: Bueno, calent.
2: Hem de deixar-lo refredar, eh? Sí. Bueno. Però hi ha gent que compra el pa...
0: per l'endemà.
2: Per demà. Però potser el pa té uns altres plans, vull dir... Clar. El tema que també depèn de com és...
0: Home, un pa recent...
2: El pa d'aquests en dia,
0: fornejat,
2: si és un pa...
0: Està boníssim.
2: Si és un pa d'aquests de mare...
0: És que està boníssim.
2: Si aquest, sí,
0: ja es parla l'endemà, ja no...
2: Però hi ha pans que l'endemà ja està sec com un...
0: Sí, com una sabata.
2: Sí. Una altra cosa.
0: Ah, per cert, tu sabies... Tu tens un pot de galetes?
2: Sí.
0: El típic pot de vidre...
2: Amb galetes? Sí.
0: Doncs hi ha un truc... per evitar que les galetes es quedin remullades.
2: Tancar el pot.
0: No, ficar una llesca de pa de pagès a sobre, perquè la humitat que entra se la queda la llesca de pa i fa que les galetes quedin intactes, no quedin remullades.
2: Ah, està bé, això. No, jo tinc un pot de vidre amb galetes, però... a veure, no és un pot gros, eh? Té la mida de... Galetes Maria.
0: Sí, d'aquestes.
2: Jo compro galetes Maria per fer, si tinc de fer un pastís, la faig amb mantequilla, saps? Faig la base per fer la base. Però hi ha vegades que me'n queden i les fico en un pot de vidre. Però aquest pot de vidre m'aguanta molt, eh? Perquè, clar, té la mida de la galeta. Saps?
0: Ja.
2: No és d'aquells pots grossos que són. Té una llesca de palla no m'hi cap. Però, bueno, està bé, la idea està bé. Jo no ho sabia, això.
0: Sí.
2: I si en tot cas, per un altre dia, per un altre moment...
0: Encara que ho tapi, sempre filtra alguna cosa.
2: Sí.
0: No? Doncs la llesca de pa...
2: Inclús es pot ficar també dins d'una llauna d'alumini.
0: Sí, també.
2: Vull dir, també farà la seva feina.
0: Sí.
2: No? També que farà
0: molt. Sí, entenc que sí. Sí.
2: Una altra. Que això ho fem tots, quan estem a casa, qui està a la cuina, qui ho està fent, o... si vas a casa de la mare, a casa d'algú, que tinguis confiança, per entrar a la cuina, mentre estan fent patates fregides, digue'm tu qui no va, qui no pica, a veure si són bones o no. Eh? A veure. Clar, són unes coses que no hi pensem, però és que fa la majoria de gent, això.
0: Ho fas instintivament, no?
2: Sí. Dius allà, hola, què tal, dos petons, i les patates... Dius allà, les patates...
0: Per respecte no ataques, no? Però...
2: Pam, un cop als dits, coi.
0: Però no per falta de ganes.
2: N'hi ha que diu... És que si continuen menjant no n'hi haurà per treure's a la taula, no?
0: Per cert, això que deies de la truita de patata a la nevera, jo també ho faig extensiu al fuet.
2: Sí, bueno, el fuet és perillós.
0: Tens el fuet allà, que t'està dient... t'està mirant d'aquella manera.
2: Sí, sí, no, a més el fuet...
0: Sempre has de tallar un tros.
2: Depèn de quin fuet, té un aroma. I jo el tinc penjat a casa. I tant tant, quan vaig... A més el tinc penjat a plat de la vera que tinc a dins la cuina. I de tant tant, quan vaig cap allà, ja no és que me falta mirar-me'l. Només la flaire que em ve, saps aquell fet, que et diu... Com un fantasma, no? Estoy aquí, cómeme. Estoy aquí, cómeme. Sí, sí, sí. No et posis d'aquesta manera. No et posis, ja tallaré un tros, home. Ja, sí, sí. És d'aquells cins estrets que el tinc penjat perquè està acabat de fer, com aquell que diu, bueno, fa dies, pocs dies que està fet, i es té que anar assecant, no?
0: Sí, sí.
2: Està molt tendre. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Què més tens d'aquesta llista?
2: Això. Entrepà de carretera.
0: Entrepà de carretera?
2: Sí. Quan tu vas a l'àrea de servei,
0: sí,
2: tu t'arriesgues a comprar un entrepà?
0: Sí.
2: Allà?
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí.
2: Jo no. Jo me'l porto fet de casa, ja. Per què?
0: Si no te'l portes a casa...
2: Ja, bueno, si el portes a casa, menjo un croissant. Però aquells entrepàs que feia una estona que estan allà ficats allà,
0: ja,
2: que estan perdent el color...
0: Home, també t'haig de dir, depèn com vegi jo el restaurant o el bar de carretera.
2: Ja,
0: si el veig molt deixat de la mà de Déu,
2: ja no.
0: M'esperaré a l'entrada...
2: Home, depèn de com.
0: No, m'esperaré a l'entrada d'un poble i buscaré una fleca o alguna cosa. No, però si vas per l'autopista, jo què sé, Saragossa cap a Lleida, i no hi ha res més, no? El
2: clar,
0: típic d'això,
2: sí,
0: una àrea de servei, doncs allà que vas.
2: Clar, sí, sí, no. Va. Home, a mi em sembla bé que vagi a l'àrea de servei, però pràcticament tots aquests llocs és el mateix tipus de pa, ressec, perquè si posen tomàquet es fa malbé el pa, i a més, una llàmina d'aquell pernil que no sé d'on és, no sé si és pernil de... No és que sigui dolent, però és un pernil molt salat, perquè sempre foten el més barat que troben, saps? Perquè els surti bé a compte, i a part que et cobren molt car, un entrepà d'aquells. Però bueno...
0: En fi.
2: Sí, i després ja, per acabar de matar, aquelles croquetes que quan les punxes...
0: El què, el què?
2: Les croquetes que quan les punxes,
0: sí,
2: per agafar-les...
0: Es desfan.
2: Què és això?
0: Ah, sí, sí, aire, és aire.
2: Què és això?
0: Excés d'aire, oi?
2: També n'hi ha, també t'hi trobaràs, també.
0: Bueno. Em sento estafat, eh? Quan agafes aquelles
2: això
0: croquetes...
2: Això és una croqueta?
0: I del gruix de la croqueta només una quarta part és... Com es deu fer això? Per què deu passar, Esteve?
2: No ho sé. No...
0: Que deuen ficar aire, també.
2: No ho sé, és que no ho sé, saps? No tinc ni idea. No sé com funciona. Jo una croqueta feta a casa, sí. Però aquestes croquetes industrials no sé com funcionen. No he anat mai... M'hauria agradat anar amb una... amb una fàbrica, no? O un obrador, més ben dit, per veure com les treballen i com... Però no he hagut mai l'oportunitat.
0: Ja.
2: Mira que coneixia gent... Saps Priala? Una marca que abans hi havia de congelats, la Priala?
0: No.
2: Sí. Pues tenia molta amistat amb els amos. I no em van... Bueno, quan hi havia... Això, l'expo... Bueno, quan hi ha exposicions d'hostaleria i tal, sempre m'enviaven invitacions, sempre anava al seu estant, i vull dir, parlàvem molt, hi havia molta confiança. A part, dels dos germans n'hi havia un que venia a fer les comandes.
0: Uh-huh.
2: Tu fixa't, tenia un preventista, però ell venia allà, perquè, bueno, havíem fet una amistat simpàtica i tal. I mai havia arribat el cas de dir, escolta, per què no vens un dia a la fàbrica i t'ensenyo el funcionament? També no li vaig preguntar perquè estava molt liat, tenia molta feina. Mm-hmm. Per això, i no sé ben bé com funcionen aquestes coses.
0: Bé.
2: Ara, hi ha gent, tu, per exemple, si tu a la taula vas a un restaurant, o a casa d'algú, et posen pa...
0: Sí.
2: Tu, sigui la salsa que sigui, siguis rovell d'ou, si és el suc rostit, aquell suc que queda allà al plat mig brut del rostidet, que t'has menjat el pollastre o has menjat el conill, que hagi sigut, ja em diràs tu que no suques el pa allà.
0: Jo si entro a un restaurant i ja d'entrada tinc el pa, encara que...
2: Agafes l'oli...
0: Agafo l'oli i ja...
2: Sí, sí.
0: I ja li foto...
2: No, no, o sigui, que si, si hi ha pa, es suca o es menja.
0: Exacte.
2: Això, sí, això que no digui que no, no m'ho crec.
0: O inclús els italians aquests que et deixen la típica bossa de bastonets.
2: Ah,
0: de
2: les grisines aquests.
0: Grisines, és inevitable agafar, trencar la bosseta i començar a picar,
2: sí.
0: No? I més quan la gana apreta.
2: Sí.
0: La veritat és que és
2: llavors una pregunta que també impossible. Una pregunta que també es fa. Tu quan vas al restaurant, acostumen a arribes tu i et posen el pa. No pregunten si vols pa. Però el menú no
0: a vegades.
2: Fa, el menú no fa falta. Perquè el menú va tot inclús. Ja ho posa. Primer, segon, postre, pa, vi o aigua, o una copa de vi, i una cervesa, una beguda, i ja està, no? Vull dir que si vols cafè, ja te'l posa, te'l cobraran a part. Uh-huh. Però si vas i menges a la carta, i et posen el pa... Tu no el demanes, però te'l cobren.
0: Uh-huh.
2: I si no l'has tocat?
0: Clar.
2: Escolta, i aquest pa... Clar, això no ho fa ningú.
0: No, no.
2: Si no, si no ho fas... Vull dir...
0: Llavors què has de dir? Senyors, no he menjat el pa, me l'has de restar.
2: O te l'emportes. Ja que l'he pagat, me l'emporto.
0: Mm.
2: A veure si no.
0: Ja.
2: Vull dir, això en un menú no es pot fer. Però si vas a la carta i et posen pa, dius, escolta, jo de pa no em vull.
0: Mm-hmm.
2: Que no te'l cobrin.
0: Això passa igual que el cafè.
2: No, el cafè és normal.
0: Quan tu demanes el cafè, ja et porten el sobre de sucre. Sí o no? Sí o no?
2: Has anat filant molt prim, tu, ara, eh?
0: Sí, ja ho sé. Però,
2: jo, mira,
0: però
2: jo...
0: és el mateix.
2: No, no és el mateix.
0: És el mateix.
2: No, perquè jo el sucre, com no prenc sucre, me l'emporto cap a casa.
0: A tu te l'emportes.
2: Jo me l'emporto...
0: Però si jo no me'l vull emportar cap a casa, m'haurien de restar el sobret de sucre?
2: No.
0: No.
2: Perquè amb el cafè ja va inclòs el sucre.
0: Ja, però si no el vull...
2: Home, és com la tassa. Estem a gat i vegant, ara, aquí.
0: No, però la tassa no me la menjo.
2: Ah, bueno, però...
0: No és per menjar.
2: Si vol cafè, porti la tassa de casa seva. No fotis, tio, no. No, no diguis amb aquestes collonades.
0: Però si és el mateix que el pa.
2: No és mateix.
0: I si no menjo pa?
2: Doncs dius, no cal que el deixi.
0: Però me'l cobrarà.
2: Però si no l'has demanat, com vols que te'l cobri? Que et pots fotre un... Allà pots...
0: Però si tu dius que te'l deixa allà...
2: Però no l'has demanat.
0: No.
2: Però si te'l deixa allà i no em vols, dius, no cal que el deixi, ja se'l pot emportar. I si vols dir-li després, no me'l cobri. Perquè li fotré bronca. Clar, home, diu...
0: Si jo ho haig de dir així, no vull pa, no me'l cobris.
2: En pla antipàtic, pots dir-ho com vulguis.
0: M'ha dit l'Esteve que...
2: Sí, en pla antipàtic.
0: Que et digui de manera antipàtica que te l'enduguis.
2: Hòstia, diu... Brunch...
0: No, però hi ha coses que per cortesia ja no, no?
2: No.
0: Ja no...
2: No, perquè sempre hi ha algú que pica.
0: Sí.
2: I sou dos, i tu no menjaràs, però millor l'altre sí que em menjarà.
0: Sí, sí, sí. Molt bé. Què més?
2: Aviam. Bueno, la cuina pràctica dels camioners. M'he ficat amb els camioners. Esmorzars de forquilla.
0: Sí.
2: Entrepans grossos. Vull dir,
0: sí.
2: No grans, perquè hi ha el camió és gran.
0: Home, ja que el camió
2: i ells
0: és gran,
2: també acostumen a ser grans.
0: Doncs un bon entrepà.
2: Els menús que tinguin vi, graciosa. Si pot ser l'estrella, millor. Però bueno, és igual.
0: L'estrella.
2: Amb això, els bars de carretera. Tu com vas...
0: Ah, són aquells d'ampolla de vidre?
2: La graciosa, sí, la casera.
0: La casera.
2: No, la casera, no, l'estrella. Ah,
0: l'estrella, sí, sí. Ja
2: l'estrella, sí. I bueno, això, i el menjar que sigui abundant. Tu quan vas per l'autopista per la carretera i veus un lloc que hi ha un grapat de camions allà aparcats, entra-hi.
0: Mm-hmm.
2: Perquè allà menges bé. Perquè hi ha molta rotació de gent i cada dia el menú és diferent. No és sempre el mateix.
0: Ja.
2: Vull dir que no et posen sobres, entens?
0: Mm-hmm.
2: Això, a més, el camioner, el que li agrada és un bon plat,
0: sucari,
2: de sucapà i tacar-se, perquè són grans i són panxos la majoria.
0: Tacar-se no. Es diu posar-se medalles.
2: Ah, això, doncs sí, posar-se medalles. Ah, sí, sí. Què valoren? És que valoren. Valoren la quantitat, el
0: totalment
2: bon gust, el preu,
0: que sigui bo,
2: i la rapidesa, perquè quan van, paren, tenen gana, no estan
0: pas.
2: Que després es foten dins el cotxe a dormir. Després també tenim la gent que està molt obsessionada amb la gastronomia moderna.
0: La tiquismiquis.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Va.
2: Aquells que fan fotos als plats, jo sóc un d'ells. Jo sóc un d'ells.
0: Home, quan un plat fa goig...
2: Anar a conèixer restaurants nous, jo dius... també m'agrada.
0: Sí, a mi també.
2: Parlen de l'experiència gastronòmica, també m'agrada.
0: Tu deixes comentaris a internet si t'ha agradat un restaurant o no?
2: Si m'agrada un restaurant, faig unes fotografies i les penjo amb la... amb la seva targeta. Mm. No hi parlo, no soc d'aquests que van... No. Llavors són d'aquells que van... Bueno, davant el cafè amb paraules difícils.
0: Sí, com què?
2: Porti'm un ristretto.
0: Un ristretto?
2: Un ristretto, o quin és l'altre?
0: Un espresso.
2: No, l'espresso... No.
0: Què és un espresso?
2: Un espresso és sempre igual. L'espresso és normal.
0: Un ristretto.
2: El ristretto és el curtet.
0: El curt, aquest intens.
2: Que
0: un ristretto intenso.
2: És tan ristretto, tan ristretto, que
0: no
2: fas, agafes la tassa, fa la xitxa i te l'has begut. Vull dir,
0: sí,
2: és superconcentrat.
0: A mi em fan molta ràbia, aquests cafès.
2: A mi no.
0: No? Una mica, que allarguis una mica l'experiència.
2: Jo vull un cafè llarg. No. Jo vull, a mi, d'entrada, jo les coses calentes no és que m'agradin gaire. Hi ha un cafè cremant.
0: A mi tampoc.
2: Està allà donant-li voltes la cullera una bona estona, no són d'aquests. I més, posa les tasses calentes, perquè el cafè aguanti, no?
0: Ja.
2: Llavors jo acostumo a demanar un cafè amb un glaçó de gel i la boca collar i ja està. Per què? Perquè el cafè em prenc molt. M'agrada, perquè em prenc molt. Uh-huh. I... si prec cafè molt concentrat, doncs tampoc és gaire bo per la salut, saps?
0: Ja.
2: I llavors, clar. I bueno, llavors hi ha aquests altres, aquests que estàvem parlant, que valoren la presentació, les tendències, els productes premium i la innovació. Aquell que diu, per dir-te, no sé, un plat de cigrons, diu... Saps? Fa falta paper per donar-te l'explicació.
0: Sí.
2: En comptes de dir, porta això, això i això, i punto, no. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, amb ta-ta-ta-ta-ta, tararata-ta, ta. Pam.
0: Bé, això ho fan els...
2: 20 euros.
0: Això ho fan els que tenen algun tipus d'estrella gastronòmica.
2: I... Abans ho feia quasi tothom. Fa... Sí. Fa... Bueno, quan jo tenia restaurant ja es feia això. Ara pot ser que la gent s'ha adonat que és una tonteria i ho ha baixat bastant.
0: Yeah.
2: Però hi ha restaurants que sí, que estan dins les guies Michelin o que ho fan. A veure, sí, no sé. Tu veus un... Tu veus un camioner amb una torrada amb aguacate i dius, escolti,
0: sí,
2: on està el meu esmorzar?
0: Sí, sí. On és la càmera oculta?
2: Clar, on té, no? Home, perquè me'n posa això, si això no m'ho menjo. Aquí falta el bacon, la cansalada, l'ou ferrat, el lomo con queso, no?
0: Mm-hmm.
2: En fi...
0: Mira, l'altre dia vaig anar a un restaurant i vaig demanar bacallà... torrat, em sembla? Gratinat, no. Sí, torrat o alguna cosa així. Amb mel?
2: Sí.
0: I sobrassada.
2: Ah, guai, guai.
0: Tan guai del Paraguai, eh?
2: Guai, guai, sí.
0: Sí.
2: O de torrat, saps que ho van fer per torrar-lo?
0: No, bé, el que era torrat era la pell del bacallà.
2: L'havien posat a la planxa.
0: Però...
2: Havia de ser un bacallà confitat, no?
0: Sí, més o menys, sí.
2: Sí, perquè fregit no ho crec pas.
0: No,
2: confitat i després
0: però a més,
2: amb la pell...
0: Es tallava molt bé, molt...
2: Laminat, sí.
0: Laminat, quasi sí, transparent, sí. El bacallà.
2: Fuà.
0: Estava molt bo, molt bo.
2: La sobrassada amb mel, Sí, combina
0: sí,
2: molt
0: sí.
2: bé.
0: Sí, sí. No hagués pensat mai la combinació,
2: al contrari,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Perquè
2: sí,
0: clar,
2: sí.
0: Estem parlant de peix i carn, no?
2: Bueno, jo faig els calamars amb sobrassada.
0: Ah.
2: Sí. Mm-hmm. Les faves en sobrassada.
0: Sí.
2: Vull dir, en comptes de botifar la negra, poso sobrassada.
0: Ja, també.
2: I si
0: també,
2: és picant,
0: sí,
2: millor,
0: sí.
2: Perquè dona un to de picantó.
0: Sí.
2: Però bueno, vull dir...
0: Sí, sí. No, estava molt bo, estava molt bo.
2: Sí, sí. Jo vaig menjar aquell bacallà que et vaig posar, que era un bacallà amb samfaina, però estava, a part que era un taco de bacallà increïble, també. A mira, també tenia molt... Les làmines, saps? Estava molt laminat, estava molt ben fregit, laminat, i la samfaina estava justa, sense... molt tomàquet, sense tomàquet, allò que dius, aquí, yeah. Per sucar i pa, no? Però jo quan m'agrada el pa, no en suco. Vull dir, està molt bé, molt bé, molt bé. Mm-hmm. Sí, sí, sí, el bacallà sap fer bé.
0: Està molt bé.
2: Està boníssim.
0: Està boníssim.
2: És com els calamars a la romana. Els calamars a la romana, depèn d'on, millor no en mengis. Perquè és molt difícil trobar uns bons calamars a la romana.
0: Ja.
2: Al puesto on jo menjava uns bons calamars a la romana era aquí a Vilassar. Aquest que van tancar, que estava a la platja...
0: Palomares,
2: a los Palomares. Ja. Sí. Que te calles.
0: Ah, mira, t'estava escoltant al mòbil, eh?
2: Que te calles, tio. Hombre, aquest sempre, quan menys t'ho penses,
0: sí.
2: Em vol sortir a la ràdio, tio. No, pues
0: també
2: paga,
0: vol quota.
2: Paga, home. Bueno.
0: Doncs sí, aquí a Palomares,
2: pues,
0: feien bon menjar.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, Esteve.
2: Bueno,
0: doncs escolta, pues, doncs m'ha agradat el
2: avui
0: programa.
2: El reportatge.
0: El teu reportatge, coses que fem.
2: Sí, jo crec que la gran majoria de la gent ho fa. O millor que no es posa a pensar que ho fa la gran majoria de la gent. Que està, vull dir, això.
0: Sí, sí.
2: Però allò que poses a pensar, i això, quanta gent ho fa, hosti?
0: Mm-hmm.
2: Perquè clar, si tu passes per allà i ensumes aquella oloreta... de pollastres, dius, ostres...
0: Sí, sí, i mira...
2: I qui no ha menjat pollastres? Comprat en un puesto sins que està al carrer.
0: A mi m'agrada ben torradet.
2: No, sí, sí.
0: Ben torradet.
2: Sí, sí, sí. I l'aleta.
0: I l'aleta, una aleta torrada... Mira.
2: Molt bé, molt bé.
0: Deixem-ho aquí, que deixem-ho tinc aquí. Una gana ja,
2: vinga,
0: Esteve.
2: Apa. La setmana entrant, si
0: que vagi molt bé, Esteve.
2: Adéu, adéu-siau, adéu-siau.

0: El pavelló esportiu municipal d'Argentona ha estat l'escenari d'una cita històrica pel futbol sala local. El senyor femení del futbol sala olímpic d'Argentona ha aixecat el títol de la Copa Catalunya després de superar el camp de Bànol per un treballat 3-1 en la gran final. Després d'una temporada exigent i plena d'obstacles, les argentonines han tocat el cel davant de la seva afició. Avui parlem amb l'artífex d'aquest èxit des de la banqueta, Liu Claus, perquè ens faci la seva valoració d'aquesta gran victòria. Iu, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé, molt content, la veritat.
0: Vinga, anem a parlar d'aquest torneig. Després d'haver quedat a les portes en altres competicions aquest any, què s'ha sentit en veure el xiulet final i saber que ja éreu campiones?
1: Ma, la veritat és que entre molta, molta, molta alegria i un descans, saps? Vull dir, tot ha anat, com que tot ha anat fins i tot dintre del que és la final, vam tenir la desgràcia de que una de les jugadores es va fer mal. I que a sobre, vull dir, no, tot ens ha anat una mica tort. I clar, al final, poder guanyar, veure les cares de contentes de totes, doncs escolta, no té preu, això no té preu. Vam lluitar ja en la semifinal, que van guanyar el campió de Lliga, bueno, que és el que havia guanyat tot fins ara.
0: El Montsant a la 5, no?
1: Sí, els van guanyar 2-0. Uh-huh. I molt bé, vull dir, la veritat és que ja el primer partit ja va ser supercompetit. I a la final, doncs, vam tenir molt mala punteria. Vam arribar a fer fins a 5 postes. Vam tenir ocasions, si no vam tenir una trentena d'ocasions, no en vam tenir cap.
0: Ja.
1: Però només en van entrar 3. Però bueno, i la desgràcia de que la Caral se'ns va fer malbé.
0: Mm-hmm. Aquest matí passava, et demanava algunes fotos que puc veure, i gairebé una mica més, i arribeu a ser 4 gats, eh?
1: Sí, sí, no és que va passar això. És que el que passa és que els gats que hi havia aquest diumenge doncs eren potser els que més poden competir, els que tenen una competició més a la sang, les que porten entrenant, vull dir, a part dels entrenos que puguem fer nosaltres, entrenen elles pel tema del Mundial, entrenen particularment cada dia, i això ens va permetre que sense canvis pràcticament poguéssim aguantar el ritme del partit. Mm-hmm. És més, el ritme el portàvem nosaltres i eren les altres les que havien de seguir de nosaltres.
0: Ja. Clar, amb totes les dificultats, lesions i condicions, no?, condicionants que ens explicaves en l'última entrevista, per arribar a la final vau haver de superar primer el triangular del dia 10 contra el Vic i la Garriga, sí, em sembla...
1: Sí, però que vam quedar segons, no vam poder guanyar ni el triangular.
0: Ja.
1: Vam quedar segons perquè ens va guanyar el Vic. El que passa que, clar, les jugadores que hi havia no eren les mateixes que hi havia aquest diumenge.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, doncs, l'única, la clau ha sigut és aquesta, eh? Vull dir que les que teníem aquest cap de setmana era competició 100%.
0: Mm-hmm. I el Montsant a la 5 no va poder passar de la primera fase?
1: No, va perdre les semis.
0: Ja.
1: Yeah. És el que nosaltres vam guanyar en el primer partit. Clar, l'estructura era dues semifinals i la final. Mm-hmm. Les dues semifinals, el Vic va perdre amb el... Per penals va perdre amb el Camp de Bànol i nosaltres vam guanyar en el Montsant i llavors la final doncs vam guanyar nosaltres al Camp de Bànol 3-1.
0: Mm-hmm. Clar, amb totes les condicionants, Iu, tu eres optimista d'aixecar el títol d'aquesta competició?
1: Sí, ja et dic que sí.
0: Sí.
1: Estàvem pràcticament, saps allò, concertats si més no, convençuts, potser encara ens faltava alguna cosa, però amb les ganes i la predisposició hi eren totes.
0: Mm-hmm.
1: El que passa és que també et dic que al veure que es lesionava doncs una altra jugadora, dius, ostres, això com ho aguantarem? Vam haver de fer un esforç titànic perquè la gent estava mig morta. Vull dir, jo anava demanant el temps mort, el demanava perquè descansessin, no yeah. Per dir res, sinó perquè descansessin una mica. Clar, només n'hi ha un per part. La segona part de la final va ser terrible. Vull dir, ja ho va ser la segona part de la semifinal. Mm-hmm. Però els últims 10 minuts ens van tenir allà, clar, nosaltres sense cap, o només amb un canvi.
0: Ja, una mica més ja has d'entrar tu, no?
1: Sí, bueno, em faltava la perruca i ja per tenir-ho fet. I, el que passa és que, bueno, en les semifinals la Marta va fer un partidàs i ens va aguantar dintre de... Vam quedar 2-0, però vull dir, ens va aguantar molt, molt, molt bé. Molt bé, la veritat. 2-0 no, 2-1. Uh-huh. 2-1 que vam encaixar un gol al final del partit, sí que és veritat, 2-1.
0: Allò patim fins al final, eh?
1: Sí. Ja és el que estem acostumats. O patim abans perquè no tenim les jugadores per poder anar a jugar, o patim al mig mentre ens estem abraiant, o patim al final. Vull dir, això ho tenim.
0: Sí, em sembla que aquest any no ho heu fet gaire consciència, això, eh?
1: No, la veritat és que hi havia 21 fitxes, eh? Hi ha 21 llicències fetes. I perquè se n'han anat a treballar fora, perquè se n'han anat a viure a Nova Zelanda, perquè... et podria dir...
0: Cada una tindria una història, no?
1: Cada una té una història. Que si no la coincideix els caps de setmana perquè treballa en una farmàcia, l'altra, que, bueno, ja. Unes històries que dic, jo no m'havia trobat mai.
0: Doncs mira, tot i així, té mèrit que hagueu aconseguit aquest títol,
1: sí,
0: no?
1: Ja,
0: aquest...
1: ja dic, es van aliar els astres de que les 6 que van poder venir... eren competició 100%.
0: Uh-huh. A més, guanyeu...
1: Si no arribes així, poca cosa haguéssim pogut fer, ja t'ho dic.
0: Uh-huh. Clar, t'anava a dir que guanyar un títol d'aquest nivell també és gran i fer-ho aquí a Argentona també és un plus afegit, no? Suposo que ho fa encara més especial. Com s'ha viscut l'ambient a la pista?
1: A veure, la veritat és que va venir força gent comparat amb partits normals, vull dir, la gent. No sé si va ser el mínim ressò que hi va haver-hi, però hi va haver-hi molta família. El fet de ser els quatre equips, va venir gent dels quatre clubs, vull dir, realment la gent es va quedar, no allò que quan quedaves eliminat, ja marxaven, no? Que això és un risc que sempre hi ha, però no es van quedar per veure fins i tot la final, i això que hi havia una hora entremig de la segona semifinal i la final per poder descansar, i la gent es va quedar, vull dir, va per veure el partit. I per nosaltres va ser gratificant i emocionant, a la vegada que també tenim els nostres familiars allà que ens apoyaven. Vull dir, ens va ajudar, la veritat és que ens va ajudar que l'ambient fos... A veure, podria ser molt millor i no es pot exigir, però sí que es pot demanar. Però estem molt contents de la resposta que hi va haver-hi.
0: Mm-hmm. El resultat de la final de 3-1 reflecteix, no sé fins a quin punt, un partit competit, no? Explica'ns una mica quin va ser el moment clau de la final on veies que la Copa no es podia escapar.
1: És que des del minut 1 la superioritat nostra es va veure de seguida. I dic, vam tenir 30 ocasions de gol. I només en vam transformar 3. I potser les 3 les més complexes.
0: I això diu manca d'encert o també diu molt a favor del camp de Bànol?
1: Manca d'encert.
0: Manca d'encert, eh?
1: Manca d'encert sense cap mena de dubte. Dic, vam fer 5 pals. A vegades falta de concentració quan tens que empènyer només la pilota. Això, a veure, s'ha de dir amb descàrrec de les jugadores de que el cansament físic pensa que els canvis no els podia fer. Vull dir, no hi havia una rotació normal,
0: clar.
1: Sinó que s'havien d'anar fent canvis puntuals perquè recuperés l'alè, la pobra que treies de la pista, per tornar-la a posar. Perquè n'has de canviar una altra que se li estava acabant també la benzina, saps? Vull dir, yeah. Era una mica... Els canvis anaven més obligats que no pas per voluntat ni d'elles ni meva, perquè jo hagués canviat més jugadores, però és que hi va haver jugadores que van jugar els 50 minuts de la semi i els 50 minuts de la final.
0: Ja.
1: Yeah. Tot, vull dir, són 100 minuts de partit amb una hora de diferència enmig. A més, amb unes... Ho dic perquè, per exemple, la Sònia...
0: Sí.
1: La Sònia té 50 anys.
0: La Sònia té 50 anys?
1: Sí, i va jugar els 100 minuts.
0: Mare de Déu.
1: No, és que, a veure, no, el valor és que és més gros.
0: No ho havia vist mai, jo, això.
1: No es pugui expressar.
0: Una jugadora de 50 anys?
1: Sí. I a més, bueno, és que és superesportiva a tope.
0: No, no, molt bé, molt bé.
1: No, no, no li pots, no li pots dir, no li pots tossir, no? Ella va fent.
0: Escolta, estic mirant l'acte del partit al camp de Bànol, tampoc eren gaires més, només una més que vosaltres. Vull dir que també anaven una mica curtes d'efectius, no?
1: Saps el que va passar? Que es van lesionar dues. No?
0: Ah, ostres, les lesions aquest curs, eh?
1: Sí, sí, home, és el final de temporada. Ja hi ha tot acumulat. Mira, per un cantó hi ha la relaxació...
0: Però, Iu, és un final de temporada que durant la temporada heu jugat entre quatre.
1: No, no, nosaltres... Sí, està clar. Està clar. Però hi ha hagut partit cada cap de setmana, eh?
0: No, sí, això sí.
1: No, no hi ha hagut... Això només sí. Hi ha hagut els descansos que hi havia, perquè s'han fet dobles voltes, triples voltes, copes que sortien d'un... Vull dir, la competició... Sí que ha sigut avorrida pel fet que érem els mateixos equips, però realment ha sigut una competició superpesada. Però perquè, clar, deies, hòstia, i partit, i nosaltres que no anàvem sobrades de jugadores, que ens trobàvem que havíem de fer, que la convocatòria era per veure si podíem anar i no per qui sobrés, doncs cada setmana era un Cristo, cada setmana, bueno, d'això són interiors i integritats nostres, que fèiem llistes per veure qui anava a entrenar
0: ja.
1: I qui no.
0: Ja.
1: I te'n fotries creus, vull dir, és
0: ja
1: que sembla estrany com hem pogut arribar vives a final de temporada i a sobre permetre'ns el luxe de guanyar la Copa de Catalunya, no?
0: Bé, al final aquesta Copa posa una mica, és la cirereta del pastís a un curs molt atípic per les lesions i per les situacions particulars de cada jugadora i també per la competició, no? Ho dèiem l'última entrevista. Ha estat com una temporada molt estranya on la federació ha fet uns invents una mica estranys, no?
1: Ha fet els invents per poder subsistir. Ja et dic, vull dir, no és una cosa ni que sigui, a veure, acceptada pels clubs, potser no ens ha quedat més remei perquè el fet d'haver-nos de passar de federació té altres hàndicaps. Jo no hi he cregut mai amb la Federació Catalana de Futbol i hi he estat molts anys, entens? Vull dir, he estat fins i tot federatiu i la veritat és que és una màfia, però almenys aquests d'aquí el que tenen és una dificultat a l'hora de muntar les competicions perquè els clubs són tan senyorets que moltes vegades enganyem.
0: Aquests vols dir els de la Federació Catalana de Futsal, de Futbol Sala? O no?
1: Sí, sí, els nostres.
0: M'estic
1: tirant pedres a la meva teulada. Nosaltres som molt senyorets. I a vegades sempre esperes fins l'últim moment a veure què. Què passa? Si n'hi ha tres que diuen, oi, aquell està esperant a veure què, i jo també a veure què. Al final, l'un per l'altre, clubs que desapareixen, clubs que s'ajunten amb d'altres i clubs que es passen a l'altra federació. I això una mica ho hem provocat nosaltres. El fet de nosaltres hauríem d'anar entre que som sala de debò, que podem competir com a país amb els mundials i els europeus. Vull dir, cosa que és l'única federació, perquè abans hi havia el hockey i el van treure, vull dir, els van eliminar, no els van deixar fer més. I a nosaltres ens han deixat d'aquella manera perquè hi ha, bueno, una sèrie de coses que fan una diferència de reglament que fa que es pot considerar un esport diferent, que no és veritat, però que s'agafen amb aquests tecnicismes pues, per poder-ho fer. Pues, només amb això, amb poder competir i fer els mundials dels europeus, la federació hauria d'anar sola. Hi hauria d'haver-hi empentes per poder-hi entrar. Perquè això és un al·licient que has d'entendre que no, la Federació Catalana de Futbol no hi és, perquè per poder arribar a èlit i poder jugar com el Barça o com el Palma Futsal, a veure si m'entens, només és un que hi arriba. Els altres estan tots a baix. Són categories que no hi arribaran ni en els seus millors somnis, que potser alguna vegada en algun jugador el convocaran per la catalana i podran anar a jugar pues, a la Copa de Territorials. Però com nosaltres poder anar a jugar un mundial, com el meu fill que ha anat a dos mundials i ara pot anar a un tercer, i la meva filla que ha anat també a dos mundials i ara pot anar al tercer a Mèxic. Hòstia, això, només per això, fent el mateix esport, eh? Vull dir que és que...
0: Sí, sí.
1: Ja et dic, les diferències que hi ha són mínimes.
0: És a dir, que gràcies a que es manté la Federació de Futbol Sala, jugadores d'aquí, del club de l'Olímpic, d'Argentona, podran anar a aquest Mundial i en competicions internacionals, no?
1: Sí, sí, hi ha 5 convocades que aniran segurament a Mèxic el mes d'octubre a jugar al Mundial.
0: Amb la selecció catalana, no?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Ja, llavors dius, bueno, doncs només per això, que ja és un al·licient de dir, a veure, tots els clubs normalment fan pagar diners perquè puguis jugar. Nosaltres fem pagar el mínim en els sèniors, és que a nivell com que és

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació amb temes de salut cuinat i presentat per els metges jubilats de l'Hospital de Mataró, Albert Pau d'Àries, i que us parla Joan Batlle. I a les vies del seu, per tot el que calgui, en Joan Ferrés. Albert, de què parlem avui?
1: Doncs avui parlem d'un tema que té bastant protagonisme perquè està doncs, com empitjorant, que serien les malalties o infeccions de transmissió sexual. De fet, en les últimes estadístiques es considera que en els últims més o menys 10 anys augmenta cada any un 20% el nombre de casos. Això seria aplicable tant a Europa com a molts països europeus com aquí a Catalunya. Una altra dada que és preocupant, en certa manera, és que cada vegada aquest tipus d'infeccions es dona amb gent jove. Habitualment, molts casos, el 50% d'aquestes malalties són persones de menys de 20 anys, de 25 o de 20 anys. I per part de tot això, pensant que a més l'educació sanitària en aquest aspecte l'aprenentatge sexoafectiu, doncs hem considerat que una de les persones més indicades seria Clara Bosch. Benvinguda i gràcies per haver acceptat.
2: Gràcies.
1: Clara Bosch és infermera del CAP d'Argentona i és la referent de salut comunitària.
2: Efectivament.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Estaries d'acord una mica amb aquestes xifres o dades que acabo de dir?
2: Sí, de fet ho estem veient, Hi ha un augment de casos a l'ambulatori, fem analítiques de sang, com sabeu, i frotis i així, de manera molt recurrent. Venen per urgències molts casos de sospita de transmissió o que ja estan contagiats i comencen a tenir símptomes. Sí que és veritat que en edats més tempranes, abans no es parlava tant de malalties de transmissió sexual, semblava que era com més a partir dels 20-25 anys que començaven a haver-n'hi, i a Espanya, les últimes

0: vegades diuen que s'ha triplicat la gonorrea i la clamídia en joves d'entre 19, bueno, 16 a 19 anys. Sí. I és molt, molt aviat, això.
1: Has mencionat ja alguna malaltia. Quines són les més freqüents en el nostre entorn?
0: Mira, en el nostre entorn, les més freqüents són la gonorrea, la clamídia, sobretot. Després també hi ha el sífilis, l'OVH, que ara està a la baixa, o com a mínim s'està mantenint, no està augmentant, la hepatitis B aguda, també hi ha la varola del mono, que és l'MPOX, que aquesta no era tan comú, que ara estem trobant casos també, i el virus del papiloma humà. Aquestes són les que veiem més a l'ambulatori, són les que notes quan demanem una analítica de malaltia de transmissió sexual, són les malalties que demanem, i són les que estem detectant més. Sí.
1: Totes tenen símptomes, aquestes malalties? O algunes no és així?
0: Clar, n'hi ha moltes d'aquestes malalties es mantenen de manera latent en el nostre cos, sense donar cap símptoma. Tot i així, tu pots contagiar, sí? Què passa? Que aquestes malalties de transmissió sexual les pots anar contagiant sense manifestar-se per via mucoses, no? Tant oral com vaginal com anal, com sabem. Llavors, quan es comença a manifestar el símptoma, pot ser que ja faci temps que tens aquesta malaltia desenvolupada en el teu cos i sigui un problema ja, perquè quan ja està desenvolupada és que ja el tractament pot ser que sigui més llarg o que ja faci molt de temps que estàs contagiant. La manera de prevenir-la sempre és fer servir el preservatiu. O sigui, sempre que hagis de, no, que es tinguin relacions sexuals amb una persona desconeguda, que no coneixes amb qui ha estat abans o amb qualsevol persona, realment és necessari fer servir el preservatiu.
2: Però això que dius que sembla tan clar, la gent ho entén?
0: Doncs mira, nosaltres ara estem fent unes xerrades i uns tallers a l'Institut d'Argentona a Quart d'ESO i ho fem el psicòleg, que és el referent de benestar emocional, i jo com a infermera referent de salut comunitària. I estem veient que no, que nosaltres divulguem i expliquem tant, no, que s'ha de fer servir el preservatiu, que ens ho diuen des de joves, no es fa servir.
2: Per situar-nos, Quart d'ESO són 16 anys, no?
0: Sí, 15-16 anys, sí. Uh-huh. I els mateixos alumnes ens ho diuen, que no el fan servir, que és una cosa que, bueno, doncs, perden sensibilitat, que hi ha molt estigma i no el fan servir. Llavors fan servir altres mètodes anticonceptius, però clar, no prevenen de malalties de transmissió sexual.
2: Com quins?
0: Els mètodes anticonceptius que fan servir, molts fan servir la pastilla del dia després, que seria l'anticoncepció d'emergència, que veiem molt, que venen a l'ambulatori i te la venen demanant, no?, de que han tingut una relació sexual. Normalment diuen que han tingut un accident, però tots sabem que segurament no ha sigut aquest accident, no? Però bueno, tampoc els hi pots negar, i és important que no es quedi embarassada la noia o no, prevenir un embaràs de no desitjat. Llavors es dona aquesta pastilla anticonceptiva d'emergència, però evidentment no és la millor opció, i més en una etapa d'adolescència amb tota aquesta cascada hormonal.
1: Després parlarem més detingudament dels programes que es porten a l'institut, no?
0: Uh-huh, perfecte.
1: Però aquí se'ls... tu has parlat que es poden fer tota una sèrie de determinacions de diverses malalties. Quan es fa això?
0: Analítiques,
1: han de tenir algun símptoma? I estem dient que hi ha moltes malalties que són asimptomàtiques, o hi ha un protocol o una rutina?
0: Mira, no hi ha un protocol establert que nosaltres apliquem sempre la mateixa fórmula. Però sí que és veritat que recomanem que aquelles persones que tenen diverses parelles sexuals de manera recurrent es facin almenys una analítica cada 6 mesos de malalties de transmissió sexual. És a dir, que de manera voluntària el pacient ha de demanar aquesta analítica. Sí? Això sí, no tenen cap símptoma. En el moment en què comencen a manifestar aquests símptomes, sí que es demanen analítiques específiques, llavors es fa, doncs, aquest frotis, no?, que és com amb un escobilló agafem mostra, etc. per determinar exactament si realment hi ha un contagi o no d'aquesta malaltia. Però de manera preventiva recomanem com a mínim cada 6 mesos si tenen diferents parelles sexuals.
2: I els símptomes, diguem-ne, més freqüents, quins serien?
0: Mira,
2: tant el noi com la noia.
0: Sí, els símptomes més freqüents acostumen a ser després d'haver tingut una relació sexual que pot ser que sàpigues que t'hagis contagiat, que potser aquella persona et diu ostres, que m'han trobat ara que tinc clamídia, ostres, vale, doncs ho tindré en compte, no? Pot anar des d'un malestar general, febre, que es pot confondre molt amb una viriasis, a un prurit, una supuració...
2: Prurit vol dir picor, no?
0: Sí, una picor a la zona genital, a la zona vaginal, inclús orofaríngia, a la zona del coll, vale? Algunes vegades trobem com irritacions a la zona genital que pot ser tant com si fossin unes barruguetes, com un envermelliment, com unes ferides, inclús, jo que sé, per exemple, el sífilis dona moltes ferides a tot el cos, que són com unes taquetes que també piquen, vale? Però això ja són en estadis de malaltia una miqueta avançada. Clar, els primers símptomes normalment és a la zona genital, que és on aquell virus ha contagiat, a la zona de la mucosa comencen a haver-hi secreció, sobretot, purulenta, no? Que fa pudor, que dius, ostres, això no és un flux normal de la menstruació o del que sigui, on el noi no és normal aquest exudat, aquesta secreció. Vale? Però bueno...
1: Els homes també tenen... Bueno, el típic de l'exudació seria les purgacions, no? La gonorrea.
0: Sí, exacte. La gonorrea i també n'hi havia alguna altra... Bueno, sí, la més típica seria la gonorrea. La secreció aquesta purulenta és la gonorrea. El que passa és que està molt present en el nostre entorn, la gonorrea, sembla que no. I és de la que veiem més, de fet. Les primeres consultes a urgències que venen, diuen, és que començo a fer una secreció que fa mala olor, que no... Hi ha sospites de gonorrea, vale? I la clamídia, que és l'altra que també fa... Bueno, que veiem més, és com aquesta secreció també, però no tan purulenta, sinó com d'un color diferent ni a l'orina ni al semen. Vale?
1: Les proves aquestes on es fan? En el CAP?
0: Sí, en el CAP fem aquestes proves.
1: T'ho han de comentar a tu o poden anar directament al seu metge de...
0: Sí, poden anar al seu metge de capçalera i llavors es demana analítiques urgents.
1: I el metge ja li diria...
0: Exacte, sí. I si no, a urgències a l'hospital també et posaran el tractament preventiu, etc. O sigui, que es pot fer una miqueta més complet si van a urgències de l'hospital.
1: A part dels símptomes que pot tenir la persona, algunes d'aquestes malalties poden tenir conseqüències a mig o llarg termini?
0: Aviam, sí.
1: Per exemple, el virus del papil·loma humà, per exemple.
0: Clar, el virus del papil·loma humà, l'hepatitis, l'OVH, sí que tenen unes conseqüències físiques i a nivell de salut evidents, no? Que l'hepatitis pues, afecta moltíssim el fetge, el virus del papil·loma humà pot desenvolupar un càncer tant testicular com d'ovaris a llarg termini, no? Si és una malaltia que no es controla ni es tracta ni... I l'OVH tots sabem que pot desenvolupar el SIDA, que és una malaltia autoimmune que et va destruint poc a poc, no? I qualsevol constipat, grip, el que sigui, pot ser molt devastador. La resta de malalties no hi ha una afectació clara a llarg termini, vale? Però sí que bueno, a curt termini doncs aquesta picor, aquest malestar, aquesta febre, aquestes secrecions són molt molestes, o sigui... Hi ha moltes persones que ho pateixen i diuen, ostres, és que les barruguetes, no? És que, ostres, que me les han de cremar, és molt farragós.
2: Sí. Mm-hmm. Com fas aquestes conferències, xerrades informatives als nois de 16 anys, 15, sí. 16 anys, ells són conscients del risc que hi ha d'una relació sexual sense protecció?
0: No ho són gens. De fet, ells tenen molta por al risc d'embaràs no desitjat. Però de les malalties de transmissió sexual no tenen gaire informació. Per això és important que anem als instituts, ens apropem a ells i els expliquem bé la realitat que hi ha, no? amb els estudis i aviam, perquè és que realment són... Aviam, l'adolescència també ho fa, no? que et creus immune a tot, no? Que pensen, bueno, si aquesta persona tampoc ha tingut gaire relacions sexuals, té la meva edat, doncs no tindrà cap malaltia. I realment estem veient que no és així, que no saps mai amb qui està l'altra persona. També hi ha molts menors, un de cada quatre dels menors pateix abusos sexuals en la infància. Això és una dada que és un de cada quatre. Sí.
2: Un de cada quatre.
0: El 25% dels nens pateixen abusos sexuals en la infància. Sí, llavors...
2: Aquí, a casa nostra.
0: Sí, sí, a Espanya. Llavors, aquestes dades són reals, s'han de saber, s'han d'explicar i, evidentment, amb aquests abusos pot haver-hi transmissió de malalties de transmissió sexual, no?
2: I la freqüència o la incidència d'aquestes malalties de transmissió sexual al nostre medi aquí a Argentona, amb el nostre jovent, quina diries que és? És important? És baixa?
0: Aviam, aquí a Argentona sí que és veritat, el Maresme, sí, sí, Catalunya. Jo puc parlar d'Argentona perquè al final és on treballo i és on veig més, no? on veig els adolescents, on veig els adults. Sí que és veritat que veig una incidència elevada de persones que demanen analítiques, no? Que hi ha com molta prevenció i la gent està conscienciada a partir de certa edat, a partir dels 30 anys aproximadament, la gent ja comença
1: a partir dels
0: 30.
2: Però dels 16...
0: Abans no, l'adolescent no és conscient de que hi ha malalties de transmissió sexual, de que es pot contagiar i de fet nosaltres...
2: I n'hi ha.
0: S'ha triplicat els casos de clamídia i de gonorrea en l'adolescència, o sigui que ara n'hi ha més que mai. Sí, sí, sí.
2: I és clar, la prevenció
0: és clau.
2: És importantíssima.
1: Quin programa, com teniu estructurat el programa de cara a aquesta prevenció amb informació i canvi d'actituds?
0: Mira, nosaltres, primer de tot, a la revisió dels 14 anys en el CAP, amb la família al costat, evidentment, sí que comencem, no?, ja a parlar d'aquests temes, perquè creiem que és una edat que ja s'estan autoexplorant, que ja alguns estan començant a tenir relacions sexuals. I ja per protocol, a la revisió dels 14 anys, s'ha de parlar tant de relacions sexuals com d'abús d'alcohol, com de consum de tabac, etc. Perquè és quan l'edat que s'inicia, no?, que és segon, tercer d'ESO, aquí és on comença a despertar-se tot això.
2: I, perdona, i quan els hi parles, el noi o la noia, queden com tallats o són receptius?
0: Depèn de quin. És que també va molt depèn de la persona. Hi ha nanos i noies que, ostres, amb 14 anys ja els veus que són molt més adults o molt més racionals, i n'hi ha que són molt nens, que encara no han fet el canvi, no? Que, bueno, llavors, aquestes edats depèn molt de cada adolescent. Llavors, de programes de prevenció a l'institut sí que es fa des de la CIR, que és el centre de la dona de Mataró, fan tots aquests tallers, les llevadores, de prevenció sexual, de prevenció de malalties...
1: Dirigit més a noies o a noies i nois conjuntament?
0: Nois i noies, a tots. Val. Sí, sí, sí.
2: I a partir de quina edat es fa això?
0: Això s'acostuma a fer primer, segon d'ESO, aquests tallers, que és més enfocat a la prevenció.
2: 15-16 anys, no?
0: No, primer, segon d'ESO seria 12-13 anys, comencen ja aquests primers tallers de com posar un preservatiu, de les primeres idees de que existeixen les malalties de transmissió sexual, s'explica el cicle menstrual de la dona, no? Una miqueta, i és una hora, hi va una llevadora a l'institut i els explica. També hi ha altres fundacions, així que si és un institut que està conscienciat amb
1: una vegada,
0: el tema...
1: O és un cop l'any, això?
0: Sí, és un cop l'any, sí.
2: I es parla de problema psicoafectiu o és només anatòmic, per dir-ho així?
0: Quan són això, primer d'ESO, 12-13 anys, es parla només d'anatomia i de prevenció i riscos, no? I després nosaltres, a quart d'ESO, el psicòleg que és referent de benestar emocional i jo mateixa, ens apropem als instituts i fem el taller de sexualitat i afectivitat, no? Per la part de psicologia, a quart. Això què comporta? Fem un taller molt més extern. Fem un taller que està dividit en dues sessions, que són 2 hores cada sessió. Parlem de les relacions sexoafectives en tot moment, no només sexuals. Parlem de les relacions tòxiques, de les relacions sanes, els estigmes que tenen ells, no? Ara s'està pujant, no? Com tots sabem, la dreta, i per tant tot aquest corrent, no? de nois que tornen a ser una miqueta, es tornen a posicionar en un moviment una mica més masclista, etc. Això també ho parlem a l'aula, perquè tot això va relacionat amb la sexualitat. O sigui, al final una relació sexual ve d'una relació afectiva i s'ha de parlar. I el moment que creiem que estan preparats tots, tota la classe, per poder assumir i entendre tot això, és aquesta edat, no? Els 15, 16 anys, que ja comencen a tenir aquests primers nòvios, nòvies, no?
2: I quan em parles, la sensació que tens és de que hi ha diàleg, que hi ha interacció, que hi ha...
0: Sí. Sí, o sigui, nosaltres tenim organitzat el taller d'una manera que sigui un diàleg bastant igualitari, no? Que nosaltres ens assentem amb ells en un cercle de paraula, que ells diuen la seva, fem una bústia de preguntes anònimes, que nosaltres anem traient les preguntes que ells fan i les anem resolent, de manera que tots podem participar i ells també diuen la seva. I això ho agraeixen molt, perquè a vegades costa poder trobar espais on parlar sense tabús. A casa molts cops costa trobar aquests espais per parlar de sexe amb els pares i amb nosaltres sí que ens tenen la confiança per poder-ho fer.
2: A casa costa, dius. Què sí. Vol dir això? Que es parla molt poc a casa.
0: Es parla molt poc. Ara fa poc vam rescatar un estudi del 2024, que és el més recent que hem trobat, que només un 4,8% de les famílies parla de sexualitat i de sexe amb els seus fills.
2: 4,8%.
0: Efectivament.
1: Creieu, però, que els resultats no són l'afectius que us agradaria, no?
0: En relació amb les famílies?
1: No, ara en general, per evitar la prevenció, deies, pues, per exemple, no fan casos de l'ús del preservatiu, estan més preocupats per l'anticoncepció que no per el trastorn que té social important afegit. Teniu alguna idea de quines causes, per què això costa tant de modificar-se?
0: Mira, jo crec que és algo que ha passat des de sempre, no? Tota la vida hi ha hagut molta resistència al preservatiu i per això la majoria de dones prenen anticonceptius orals o porten un dispositiu intrauterí, etc. No? És una resistència, jo crec, de tota la societat, que no se li dona importància a aquestes malalties de transmissió sexual. Sí que és veritat que n'hi ha que són curables, no? Que no totes les portes de per vida amb tu, però són incòmodes. I quan t'hi trobes, nosaltres ens trobem amb molts pacients, no? Que li has de donar el diagnòstic de, ostres, has donat positiu amb això, ostres, i ara què he de fer? Aquest moment és incòmode, si més no, has d'estar un temps sense mantenir relacions sexuals, t'has de dedicar a tu, a curar-te, no? I a vegades es menysprea una mica des del meu punt de vista i això també ho diuen els estudis. No se li dona la importància que ha de tenir. Sí que és veritat que l'adolescent, a més, té aquest punt de rebel·lia, no? Que la caracteritza aquesta etapa, no? Aquesta rebel·lió contra l'adult, contra el que m'imposin, etc. I forma part del desenvolupament. Però nosaltres, pic i pala, hem de continuar lluitant perquè això disminueixi, perquè aquestes dades, que s'hagi triplicat els últims anys la gonorrea i la clamídia, ostres, això sí que és preocupant. O sigui, és que cada vegada es fa servir menys aquest preservatiu. No sé si és perquè s'ha deixat de fer prevenció, no sé si és perquè s'ha tirat la tovallola, perquè a casa no es parla gens. Hi ha molts factors que poden influir.
2: I el paper de la pornografia, de tan fàcil accés a la gent jove, Què n'opines?
0: Doncs mira, jo tinc una opinió clara i és que la pornografia hauria de ser com quan veiem ciència-ficció, no? O sigui, que no ens podem emmirallar a cap edat amb qualsevol vídeo o pel·lícula, el que sigui, de pornografia. Clar, el que estem veient i que jo crec que ha passat sempre, però ara ho tenen molt, molt accessible. O sigui, ara hi ha ple de plataformes que són vídeos curts que cada dia miren pornografia, sobretot els nois adolescents. Les noies potser no tant. Per el que jo he viscut, o sigui, el que m'expliquen a mi i el que ens expliquen als tallers de sexualitat. Les noies no són tan consumidores com els nois. I això també és, evidentment, és ciència, no? La cascada hormonal que té el noi és molt més elevada que la noia, que és més progressiva, etc. La pornografia, què passa? És un model de relació sexual violent en què la dona és objecte de desig sense anar més lluny i és un problema que s'emmirallin o aprenguin de la pornografia. La realitat és que és el seu model. És del que n'aprenen.
2: És el seu model.
0: És el seu model. I moltes noies es queixen d'això, de que se senten en les primeres relacions sexuals. Clar, si un noi, i parlem de relació noi-noia, però també de noi-noi, de noia-noia, o sigui, no, que qualsevol tipus de relació sexual, si tu t'emmiralles en Superman, acabaràs estrellant-te, no? Perquè no saps volar. Llavors és el mateix. Jo els dic...
2: I això ho entenen?
0: Això ho entenen, però posar-ho a la pràctica ja és una altra cosa.
2: I dius que és molt freqüent el consum de pornografia?
0: Sí. I és molt fàcil accedir-hi. Sí, sí, sí.
2: I aquí els pares poden, la família, no s'hi arriba, només un 4%
0: clar,
2: que parlin?
0: Sí, molts pares tenen el control parental en els mòbils, però clar, a partir de certa edat, amb 15-16 anys, han de poder tenir llibertat de què parlen, què no parlen amb els seus amics, amb les seves amigues. Les que ja són adolescents, tu els veus i fan més bulto que jo o que nosaltres, no? Llavors, clar, tenir un control parental en els mòbils, sí que els hi poden limitar les hores d'ús del mòbil, però no saps ben bé el que estan mirant, no? Abans era l'ordinador només, però és que ara amb els mòbils tenen accés a tot. Sí.
1: El taller aquest que es fa... A quin curs comença i quan s'acaba? Es repeteix tots els anys? O...
0: No, nosaltres aquest taller el fem a quart d'ESO només i fem dues sessions, que són 2 hores cada sessió, seguides. Fem 2 divendres seguits i llavors res, ja està. O sigui, és un taller de 4 hores i ja està.
2: Però tu hi estàs cada divendres allà,
0: sí,
2: no?
0: Sí, jo hi soc cada divendres. I porto també la consulta oberta, que és... jo sóc la referent de Salut i Escola, que és un programa que ja fa molts anys que funciona, i una de les infermeres del CAP, que en aquest cas sóc jo, ens desplacem a l'institut i durant 2-3 hores estem en un despatxet i els alumnes poden venir a preguntar-nos qüestions de salut de tot tipus.
1: Quin tipus de consulta és la que... És més freqüent.
0: Sí, normalment...
1: A part de la sexual, altres també.
0: Sí, ara pregunten molt per trastorns de conducta alimentària. Uh-huh. També pregunten molt sobre salut mental, d'ansietat, autoexigència, no, trastorn obsessiu amb alguna cosa, així. I jo el que faig és de pont amb salut mental de l'hospital o amb els pediatres o amb psicòlegs o... i informo a la família si és necessari i veig que se'n va de mare.
2: Problemes d'identitat sexual, vull dir, soc noi però voldria ser,
0: sí,
2: o jo soc noi voldria ser noi.
0: Jo crec que...
2: Ho trobes, això?
0: No, bueno, sí que hi ha hagut algun alumne que m'ha dit, Clara, és que crec que, jo què sé, pues és un noi i m'agraden els nois i no sé com explicar-ho a casa i llavors pues, ho parlem primer, no? Nosaltres... ho sap algun amic teu, no, etcètera. Això sí, però de transgènere no me n'he trobat cap mai. Sí que hi ha algunes companyes que se n'han trobat i se'ls hi pot donar recursos, es pot parlar amb la família, hi ha fundacions i de tot que els poden orientar a nivell psicològic, també necessiten un acompanyament perquè pateixen molt, són alumnes que estan molt estigmatitzats a les aules moltes vegades.
2: I el noi o la noia que és, diguem-ne, que és gai o lesbiana, ho passa malament actualment o
0: Jo crec que ara està ja bastant acceptat i ara estan en una situació que exploren molt. O sigui, no està tan estigmatitzat com potser fa 10 anys enrere. Ara jo crec que està més acceptat. Mm-hmm. Sí que és veritat que bueno, per un mateix jo crec que sempre costa acceptar la diferència. No?
2: I en aquests casos se l'ajuda, o s'orienta, o se li dona suport, o se li...
0: Sí. O sigui...
2: Si convé amb psicòleg, exacte, o si convé que s'identifiqui.
0: I tant, sí. Nosaltres, si, per exemple, venen a mi la primera vegada perquè em tenen accessible i em tenen confiança, em veuen propera d'edat i així, se li proposa, mira, si necessites un acompanyament, podem derivar al psicòleg, podem fer un acompanyament amb la família també, podem fer una entrevista tots junts, o... Sí. O sigui, es té en compte tot això.
1: A veure, no sé, voldries afegir per acabar algun consell o clau que penses que es pot dir per la ràdio?
0: Mira, tenia apuntat dos cosetes, però crec que ja han anat sortint. Però, bueno, una
1: es pot repetir,
0: sí. Una d'elles és que l'inici del consum de pornografia és als 12 anys, ¿vale? Que és primer d'ESO. Llavors, inclús ara s'està baixant als 10 anys, que seria cinquè de primària. Això jo crec que tots n'hem de ser molt conscients, que hi ha aquest consum de pornografia a molt, molt, molt temprana edat i començar-ne a parlar a casa, perquè és a on es mira, no? Aquests vídeos, aquests clips curtets, o a vegades s'envien stickers o així per les xarxes de contingut sexual. Són molt petits per entendre el que està passant i el seu cervell encara no està preparat. Llavors és important que tots estiguem al dia, no? I que sapiguem el que està passant amb els nostres nens i nenes.
2: I que hi hagi control parental.
0: Hi hagi control parental, efectivament. Sí.
2: Perquè ara és possible fer-ho
0: així. Ara és possible, sí.
2: I què més volies comentar?
0: No, res, tenia apuntat que no es parla gens de sexualitat a casa i tenia la dada d'aquest 4,8% de famílies només que parlen de sexualitat amb els seus fills.
2: I diries algun consell? La família, jo per exemple, dirien, jo ho he intentat però el fill es talla i diu no em parles d'això. Hi hauria alguna forma d'entrar-hi?
0: Jo sempre dic que els adolescents, sembla que no, però escolten. Llavors, a vegades tenim la sensació de que estan en un racó de la taula amb el mòbil o que no estan escoltant-te o passen de tu, i no. Sí que els hi cala, els t'escolten, el que passa és que fan veure que no. Però és important poder-ne parlar, normalitzar, a l'hora de sopar, no? De què has fet avui? Ai, mira, doncs hem fet el taller i com ha anat? Bé. Ah, bueno, doncs mira, no? Perquè moltes vegades és bé, i no vull parlar-ne més. I també és lògic, de no vull parlar amb els meus pares, això em fa vergonya, no? Però aquí és on els pares s'han de remengar i dir, bueno, hem de començar a parlar d'aquest tema. I bueno, doncs... Pues, potser no tant preguntar, però bueno, doncs si avui fins aquí, doncs demà tornem a treure el tema.
2: O potser evitar l'interrogatori i obrir un diàleg pare-mare i que el fill, com que escolta, igual s'hi afegeix, no?
0: Exacte, sí. Sí. O sigui, depèn del nano, pots fer servir diferent manera, però sí. Treure el tema sempre és enriquidor.
2: I molt important.
0: Exacte.
1: Doncs, home, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I contarem amb tu alguna altra vegada. Gràcies.
2: Gràcies. Mm.

0: Doncs seguim el programa amb el comentari de les píndoles. Joan, comences tu.
1: Mira, volia comentar, aquests dies ha sigut notícia, els turistes atrapats en un vaixell a l'Atlàntic Sud, afectats d'antivirus, que fins a aquest moment poca gent sabia que existia aquesta paraula, i realment transmetent les notícies, visions bastant apocalíptiques d'aquesta malaltia. Abans d'ahir vaig veure notícies de Madrid amb gent equipades amb EPIs com en les èpoques dures del Covid. I llavors, fa tres dies a La Vanguardia va sortir una notícia que el titular era: a Xile els pacients infectats d'antivirus es transporten amb mascareta i prou. És a dir, i això prou. Era el titular d'una notícia entrevistant un neumòleg de Xile que té experiència amb aquesta malaltia. Abans, però, potser faré un breu recordatori del que és aquesta malaltia, que jo també m'ho he estat mirant perquè no en tenia ni idea.
0: Sí, jo penso que anava a dir que ni els metges ho sabíem, no. La majoria, clar.
1: És una malaltia causada per el virus d'antivirus, que es transmet bàsicament a partir dels rosegadors, a partir d'orina, femta o saliva seca d'aquests animals. Bàsicament inhalant o molt rarament per mossegades, o es parlava si és possible transmissió de persona a persona. Llavors, que els símptomes que dona són semblants a una grip, amb cansament, dolors musculars, mal de cap, nàusees, a vegades diarrea, i que això pot ser el debut de la fase greu de la malaltia, amb fallada cardíaca o renal.
0: Però és un percentatge baix, no?, de persones que acaben...
1: Sí, no totes. Per exemple, a Xile hem vist que al sud de Xile el 25% de gent té anticossos contra aquesta malaltia.
2: Ostres, no ho sabia.
1: El 25%, Déu-n'hi-do, no? Vol dir que molta gent l'ha passada, inclús hi ha formes asimptomàtiques, no?, sense cap símptoma o amb símptomes menors. I llavors, aquest metge comenta la seva experiència de la malaltia a Xile, no? Diu que l'any passat es van reportar 44 casos a Xile, amb 13 morts. Que el ratolí és el
2: transmissor.
1: Reservori, el transmissor, i que aquest ratolí es veu que s'alimenta d'un bambú especial que creix entre, em sembla que és febrer a l'estiu, és a dir, 4 o 5 mesos. I és l'època en la qual apareix aquesta malaltia, bàsicament. El ratolí s'alimenta d'aquestes bambús, bueno, i llavors les defecacions... les defecacions, doncs, bueno. Comenta que, aquest nou malalt, que no totes les persones són susceptibles d'infectar-se i de amb afectacions greus. És a dir, que hi ha que van amb afectació molt greu i que poden morir, evidentment, i n'hi ha que amb símptomes més lleus. La mortalitat a Xile ha baixat d'un 80% a un 15%, amb un diagnòstic precoç. És a dir, diu que el tractament, bàsicament, no hi ha cap tractament específic, però que sí que és un diagnòstic precoç i tractar les complicacions que sorgeixin. I amb això, doncs, han baixat la mortalitat d'un 80% a un 15%.
2: Perfecte.
1: Que quan els malalts ingressen a l'hospital van amb mascareta.
0: I prou.
1: I a un metre del malalt del costat. És a dir, perquè fins ara sembla ser que la transmissió bàsicament és ratolí persona. És clar, si tot això... Perquè li pregunten a aquest neumòleg, que escolta'm, i a Europa hem exagerat, no? Hem exagerat. Clar, diu no ho sé perquè Europa és una malaltia
2: nova,
1: i per tant, esclar,
0: no hi ha immunitat.
1: No hi ha immunitat. I hi ha la dubte si és possible la transmissió persona a persona. És a dir, que sembla ser que no, però... I per tant, diu, bueno, no, s'ha actuat correctament per tot això, no?
2: I amb l'antecedent del Covid, no? Dius, ostres, curem-nos en salut.
1: Sí, sí, amb l'antecedent del Covid, no? I, bueno, m'ha semblat que valia la pena comentar-ho, no, Albert?
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. Està a l'ordre del dia.
1: Està a l'ordre del dia, no. I, no, i és que l'altre dia, com vaig veure aquestes imatges a Madrid, amb coberts, amb allò... Amb...
2: Les EPIs, sí.
1: Dius, el temps dos del Covid,
2: tornem
1: no?
2: Tornem enrere, fa 6 anys.
1: Sí, sí, sí. No sé, vols comentar alguna cosa?
2: Nosaltres ara ens van enviar protocols d'antivirus i així, clar, estan al dia tot, i l'altre dia ens ho llegíem i, bueno, és això, no? O sigui, s'hauria d'aïllar el pacient, s'ha de notificar els casos, etc. I em penso que és el clínic on a Catalunya es tracten els casos d'antivirus. No n'hi ha hagut cap encara, però si detectéssim a qualsevol centre de salut un antivirus, s'han de derivar directament al clínic, que és on es faria l'ingrés i l'aïllament i l'estudi.
1: Perquè és que el diagnòstic es basa en estudi serològic de búsqueda de virus.
2: Sí.
1: Això es deu fer a Barcelona o es fa també a l'Hospital de Mataró?
2: Jo crec que depèn dels símptomes que tingui, és que es pot camuflar moltíssim amb qualsevol altra viriasi.
1: Sí, sí.
2: Llavors és difícilment detectable, a no ser que hi hagi hagut un contacte directe que sàpigues que l'altra persona té antivirus. Però a mi si em venen al cap dient-me que tenen malestar general, fabrícula, no demanaré una serologia perquè estaríem cada dia demanant 30 serologies. Llavors ens pot passar per alt. Això és la realitat.
0: Es pot demanar?
2: Jo crec que s'hauria de derivar directament al clínic i ells demanar-ho específicament, perquè no, nosaltres, sí, sí. No, com no és una malaltia coneguda al nostre laboratori, no crec que...
0: Seria amb la sospita d'antecedents epidemiològics
2: o un contacte directe amb una persona amb antivirus i que tu hagis començat a desenvolupar símptomes.
1: Sí, jo dic, he estat en un barco que venia...
2: Exacte, si vens de creuer, t'envio al clínic. Sí, sí, sí.
1: Bueno, canviem, potser, no?
0: Sí, jo vull comentar un article que està basat, això està publicat a la revista aquesta de Conversation, però està basat en una publicació de la revista New Scientist, no sé, seria el científic nou, i el títol és La tornada silenciosa de la deficiència de iode. Pot ser que tingui la culpa... la mena de sal que estem consumint. I, bé, el iode, molta gent, bueno, no està present avui en dia pràcticament mai, però era la deficiència de iode durant el segle XX, primers del XX, va produir enormes alteracions de salut a tota Europa i bàsicament a les zones centrals, però aquí també a Espanya, perquè la deficiència és causa de golls, bocio en castellà, càncers de tiroides, però també d'un mal desenvolupament del fetus en la panxa de la mare i deficiència de desenvolupament una vegada naixies perquè l'ambient i l'entorn seguia sense iode i que en casos extrems acabava amb una malaltia que es diu cretinisme. Cretí no és una persona, s'utilitza com un insult, però és una persona desgraciadament afectada d'aquesta deficiència de iode. Recordem que el cineasta Luis Buñuel va fer una pel·lícula sobre les Hurdes, a l'Extremadura sobre això. Bé, això s'ha oblidat. A Europa el que es va fer és ajudar la xarxa d'aigua.
1: Perdona, perquè el iode d'on ten...
0: On està?
1: Amb què el mengem, diem-ne?
0: Amb el mar. Vull dir, amb l'aigua que tingui salts de iode, abans típicament eren... al costat de l'aigua del mar, perquè es prenia aigua de pous, i també el consum de peix.
1: Així, és... si tu no menges peix i no tens el mar a prop, no tens iode.
2: Clar, l'aigua embotellada
0: pots
2: igual
0: tenir
2: no em porta.
0: Deficiències.
2: Em porta poc. L'aigua embotellada igual sí que em porta, però em porta poc.
0: No, l'aigua embotellada no em porta perquè no, és d'alta muntanya.
2: Clar.
0: Quan fan la gran exposició pura, sense cap sal, és molt millor l'aigua de rius, perquè almenys les pluges venen del mar i això.
1: És a dir, perquè ens situem, el iode que adquirim, o mengem peix o mengem sals que porten iode.
2: Exacte.
1: És dir, les sals de l'Himalaya.
2: Aquesta rosa.
0: Això t'ho deixo al fil.
1: No, home, és que ara hi ha aquest exotisme de...
0: Em trenques l'article.
1: Ah, bueno, perdona. Ja et retiro la pregunta.
0: No. Bueno, no, ja que estem, ja que em fas la pregunta, la contestem. Les sals de l'Himalaya, primer, no són de l'Himalaya. La majoria són d'una zona del Pakistan a 300 o 400 quilòmetres de distància. Això, la primera. I segona, és això, que no tenen zero contingut de iode i l'ús s'ha fet per una teòrica benefici de salut perquè porta altres minerals que, al tanto que inclús alguns poden ser tòxics, fins i tot, però bueno, és com una certa moda que hi ha hagut sense... I és habitual. I també hi ha sals que no són les marines, que també tenen molt poc iode.
1: Perquè la sal marina porta iode perquè l'hi posem?
0: No. A veure, porta iode perquè el mar en porta iode, en porta
2: i
0: molt.
2: I estan impregnades aquestes sals.
0: El que passa que nosaltres no bevem aigua de mar, sí. Però la sal marina sí.
1: Tota la sal marina porta iode.
0: Sí, per la que és sal marina ja en porta. I les sals que venen de mines, no sé, ara em ve... El nom, Gerri de la sal. Sí. Doncs se li hauria d'afegir. L'article ve a dir que...
1: Saps si n'hi afegeix o... Saps si...
0: Bueno, el problema és que això ha deixat d'existir. Ara pràcticament ningú busca sal iodada. I moltes persones, a més, pensen, ui, això és químic perquè li han afegit coses i això deu ser dolent. O sigui, s'ha transformat el criteri de que és indicadíssim prendre sal iodada, però s'ha canviat per no prendre-la, perquè és una cosa química. La sal iodada, aquí es va fer, deia fa un moment que el resta d'Europa van iodar les xarxes d'aigua, però aquí és molt difícil perquè els aqüífers i les conques d'aigua són diverses i es va optar per sal iodada. I amb això es va aconseguir una pràcticament desaparició de moltes d'aquest tipus de malalties. El cretinisme, la disminució de golls... Sempre hi ha hagut, però, una tendència a que quan més lluny estàs del mar, i aquí a Catalunya des de fa temps s'han fet estudis de percentatge de persones que tenen goll, bocio, o sigui, és un creixement de la glàndula tiroides. Si no tens prou material, la fàbrica l'augmentes i acabant pot ser molt, molt importants i moltes vegades havent d'intervenir pels efectes de compressió. Aquí a Mataró hi ha moltes, i a Argentona segur, hi ha moltes persones intervingudes per problemes de goll. Quan més t'apropes al Pirineu, el percentatge de goll va progressivament augmentant. I estudis que s'han fet, i aquí a Mataró es van fer sobre els anys... poc abans de l'any 2000, em sembla, sobre la quantitat de iode en els escolars, molt baixa. I molt baixa, ja hem dit, una perquè s'utilitzen aigües embotellades, que aquestes no en tenen, i després el consum de peix, sobretot fresc, i blau no cal que sigui blau, ha disminuït moltíssim. Sí. Aquesta és una de les causes.
1: I, per exemple, llavors, si tu no menges sal iodada o no menges peix, el consum de iode
0: baixa
1: molt.
0: Baixa. I l'article aquest...
1: I hi ha suplements de iode? Diguem-ne, pots comprar iode en pastilles?
0: Sí,
1: o...
0: sí, sí, però tampoc és d'ús habitual. De fet, això està fora dels circuits. Tu ens ho pots contestar, Clara.
2: Sí, no, nosaltres...
0: Això ha desaparegut, això.
2: Sí, no. Jo ara estic aprenent perquè no me n'havien parlat.
0: I aleshores, quan interessa que no hi hagi deficiència de iode? Sobretot a les dones a l'edat reproductiva, per la transcendència que té sobre els fills. I després, durant la infància,
2: És important, també.
0: I durant la lactància, clar. I es consideraria que s'hauria de consumir sí o sí saliodada almenys fins als 18, 20, 25 anys. A partir d'aquesta edat hi ha la deficiència de iode o la ingesta més baixa de iode ja no és tan important. Uh-huh. I fan i la OMS ha començat a donar un toc d'atenció en aquest sentit de fer servir en aquests països com nosaltres, com a Espanya, saliodada. I a veure, jo no tinc res contra la sang de l'Himàlaia i però fem-la servir amb celebracions o el diumenge com una cosa especial.
2: El dia a dia.
0: I la sal rosa i aquestes clar. Coses. Però el dia a dia penso que no estaria justificat i és una, en certa manera, perjudicial no fer-la servir.
1: A veure, ara em ve la pregunta de a la gent que, per exemple, que és hipertensa i que dius, vostè, res de sal, res.
2: Peix. Que mengi peix, no? Peix,
0: no? I la poca que prendrà, perquè segur que porti iode.
1: Clar. Porti iode, no? I si no, menja peix.
2: Sí. Sí. Però llavors la sal iodada es pot comprar en supermercat
0: sí,
2: normal? I
0: sí, si t'hi fixes, sí.
2: Sí, no m'hi he fixat sí. mai, ja m'hi fixaré.
0: A veure, aquí va haver-hi un temps també que s'associava a iode i fluor. I, bueno, i es comprava. El fluor es feia servir perquè una deficiència de fluor semblava que tenia incidència en càries i en algunes malalties òssies. I però ara se'n troba. Sal marina o sal, o que posin clarament sal iodada.
1: O sal marina.
0: La sal marina en té menys que la sal iodada. Això depèn també de com s'ha tret, però bueno, són aquestes de les salines del costat clar, de l'aigua, del mar, del Tebre...
1: No m'hi he fixat mai, la sal que comprem, si posa iodada.
2: Jo tampoc. Avui mirarem.
0: Pues jo penso...
1: Sí, avui doncs, és qüestió de mirar.
0: Bueno,
2: tenim deures tots.
0: No, és m'ha semblat... bueno, és, a veure, no és que passi... És que de mantenir-se així... probablement tornar a haver-hi un increment de malalties de tiroides depenents d'aquesta deficiència de iode i de trastorns neurològics, sobretot de desenvolupament del sistema nerviós amb nens.
1: Tu havies vist molt obert gent amb hipotiroidisme, amb goll, havies vist molts, evidentment, i hi havia relació amb... havies viscut en relació de l'hipotiroidisme
0: amb
1: el tipus d'alimentació.
0: Sí, això sempre és un clàssic que s'ha fet, s'ha repetit i he aprofitat aquest article per revisar. Tinc un llibre publicat el 2004 que parla d'això, diu, atenció al segle XXI, estem al segle XXI, perquè ja aleshores ja s'havia detectat severes deficiències de iode i la recomanació aquesta de sal iodada. I tots els estudis, sempre hi ha una relació directa entre golls, càncer de tiroides, deficiència de iode.
1: Molt bé.
2: És important, saber-ho. Hi ha molts trastorns de tiroides ara.
0: Bueno, però són d'un altre tipus.
2: Sí, però bueno, pot
0: però
2: ser que afecti.
0: Però que no tenen... Una altra cosa és tenir una malaltia del tiroides, aleshores has de consultar el professional.
2: Sí.
0: Primer, si té que veure amb una deficiència... El problema de la deficiència de iode és que ho hem de fer per prevenir aquestes malalties. Una altra cosa és si jo tinc un altre tipus de malaltia de tiroides, que són molt freqüents, si el iode pot estar contraindicat. En alguns casos estaria contraindicat, clar. Però estem parlant ja de persones que tenen ja una malaltia definida d'un altre tipus.
2: Molt bé.
1: Continuem, no? Seguim obert. Tenim temps, no? Sí, vale. En Joan diu que tenim temps.
0: I, va, deixa'm fer l'altra píndola que tenia. Aquesta és un estudi que s'ha fet... el títol de l'article és un simple anàlisi de sang permet la detecció simultània de múltiples tipus de malalties. Dius, escolta, això és xauxa, no? Vull dir, perquè amb un anàlisi... Això es refereix a un estudi que s'ha fet amb uns 1.200 persones fetes a moltes universitats d'Estats Units, bàsicament de Califòrnia, i que les cèl·lules en el cos alliberen un ADN, que és cada cèl·lula, i les cèl·lules tumorals i cèl·lules malaltes per altres malalties també. Nosaltres, això és l'ADN que es diu lliure, circulant, i que es pot determinar, però aquest estudi s'ha fet perquè s'ha aconseguit un tipus de tècnica de laboratori que pot diferenciar aquest ADN lliure si és de cèl·lules sanes o si pertany a cèl·lules d'algun tipus de malaltia. I en concret aquí s'han intentat, bueno, s'han determinat per diferents càncers i han aconseguit una especificitat molt alta, vull dir, no tenir falsos positius, falsos negatius, que serien en diversos tipus de càncer i d'alguna malaltia, moltes vegades immunològiques. Mm-hmm. Això no és un anàlisi, això és un estudi que n'ha intervingut moltíssima gent,
1: cosa de futur,
0: però que obre una porta molt interessant, que és probable, és no possible, sinó que és probable que d'aquí uns quants anys, quan ens anem a fer una revisió al cap, tindrem un anàlisi que ens sortiran allà una relació de 50 malalties o 30, no sé quantes, que puguin, algunes diagnòstiques i unes altres que puguin prevenir. És una cosa que està a les braçaroles, però amb resultats molt prometedors i que es basa en això. Vull dir, detecto aquest ADN lliure que alliberen les cèl·lules, i hi ha un mètode que diuen de metilació, no entrarem... Tinc l'article a l'original i és extensíssim, és molt tècnic, es pot aconseguir quin és el normal, dels que no són normals, i dins d'aquests a quines malalties.
2: Ostres, molt bé. Home, és molt interessant.
0: Futurisme no és ciència-ficció, això, no, és futurisme. És futur,
2: sí. Molt bé, molt bé.
1: Joan, tenim temps de... Molt poc. Vale. Doncs ho deixem aquí.
0: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: I estem en contacte. Per venir, i fins la setmana que ve.
1: Ciao. Adéu-siau.

La reactivació del projecte del tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Avui escoltarem l'anàlisi del regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, que adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Aquesta setmana us ens fèiem ressò del projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i avui coneixerem un cas d'èxit d'arrel argentonina, el de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. I el temps avui estable amb sol i núvols alts que entaranyin en el cel, sense previsió de pluges, vent fluix, de component variable i les temperatures estables avui màximes entre 24 i 27 graus. Comencem.

0: La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant tindrà un impacte molt gran sobre Argentona i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Collet considera que el projecte podria transformar completament el municipi tant a nivell territorial com urbanístic i poblacional. El regidor alerta que la nova línia ferroviària crearia una barrera física dins del poble i condicionaria el seu creixement futur.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: El responsable d'Urbanisme també recorda que fa més de 15 anys el municipi ja va aconseguir modificar el traçat inicial perquè no passés pel marge esquerre de la Riera, una zona que sempre s'ha volgut preservar. Tot i això, avisa que el projecte actual continuaria tenint afectacions importants, incloses expropiacions en zones agrícoles i industrials, especialment a l'entorn del polígon de les Mateves i el polígon nord. A banda de les repercussions territorials, Collet també posa el focus en l'impacte ambiental i en el model de creixement que pot comportar una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana.
1: Estem molt a prop de les corones de Barcelona. Molts municipis, diguem-ne, que hi han caigut en aquesta xarxa de trama urbana i

0: interrompuda, des de Barcelona doncs, ben bé fins a 20 i quasi 30 quilòmetres més enllà, i això nosaltres no hi voldríem caure. Per tant, aquesta línia també ens faria entrar dintre d'aquestes corones metropolitanes que em sembla que com a municipi i també com a país no ens convé. Ens convé que tinguem un territori més equilibrat a nivell de Catalunya.
1: El projecte de tren orbital preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí, una infraestructura que, segons el regidor, obligaria a replantejar la mobilitat i els aparcaments. Malgrat la reactivació política del projecte, Xavier Collet es mostra escèptic sobre la seva execució real. Considera que la proposta arriba condicionada pels acords pressupostaris de la Generalitat i recorda que la línia orbital fa més de dues dècades que apareix i desapareix dels plans d'infraestructures sense acabar-se materialitzant. Seguim en política. La setmana vinent hi ha ple a l'Ajuntament. Com que dilluns és festiu, el ple es celebrarà dimarts. Serà una sessió amb un fort contingut econòmic i un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre de l'any. Això permetrà conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmic financer per als exercicis 2026-2027, un document que és clau i que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà aprovació inicial al pla estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i els seus espais, una demanda que els populars ja han fet pública a través de xarxes. Raül Tornay és regidor del PP.
2: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, aixeca, doncs, això pot ocasionar doncs, que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació doncs, com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xavi Collet i la intenció doncs, és fer una moció al ple i doncs, per a veure si alguna vegada doncs, posen una solució doncs, adequada.
1: El ple de maig es podrà seguir en directe com és habitual. Recordeu que serà dimarts per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Aquesta setmana us explicàvem que el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme, doncs bé, Argentona té un cas d'èxit sorgit d'aquest projecte. Es tracta de la fotògrafa i videògrafa argentonina Marta Tudela, que assegura que haver consolidat el seu projecte professional gràcies a la seva participació al programa d'emprenedoria juvenil Enlairem el nostre projecte, impulsat pel Consell. Tudela explica que aquesta experiència li ha suposat un abans i un després en la manera d'entendre el seu negoci, especialment en tot allò vinculat a la gestió empresarial, la facturació i la planificació econòmica. Segons afirma, el programa li va permetre ordenar i professionalitzar la seva activitat com a autònoma.
3: Aquest programa em va ajudar a consolidar molts conceptes, perquè vale, una cosa molt important, jo sóc experta, vale? Cadascú és experta en el seu, jo sóc experta en vídeo, imatge, fotografia, però no tinc ni idea de fer un negoci, que això és el que li passa a la gent, que la gent és experta en una cosa, però a sobre has de ser empresari, bueno, empresari, emprenedor, vale? I això què és? Has de saber de factures, has de saber d'amortitzacions de no sé què, has de saber de mil coses. Bueno, aquest programa a mi em va ajudar com a consolidar tots aquests conceptes.
1: La creadora audiovisual formada en cinema i fotografia havia anat compaginant feines fins que el 2023 va decidir dedicar-se plenament al seu projecte. Després de passar per formacions prèvies, va entrar al programa comarcal, on també destaca especialment l'estada intensiva amb altres joves emprenedors del territori, que li va permetre, diu, crear xarxa i obrir oportunitats professionals.
3: Programes com aquest, d'Enlairem el nostre projecte, amb tindre moltes ganes, molta energia també, creure en el que fas i envoltar-te sobretot de gent, no que sigui com tu, però que tingui mentalitat una mica com tu, d'emprenedora també és molt important, la xarxa que puguis tindre al voltant és superimportant.
1: Actualment, Tudela ja viu del seu projecte de fotografia i vídeo per a empreses i ara fa un pas més i compartirà la seva experiència amb el teixit comercial local. Impartirà al taller Com fer del teu negoci es vegi tan bé com realment és, una sessió gratuïta organitzada per l'Associació de Comerços d'Argentona amb eines pràctiques per millorar la comunicació a xarxes socials. El taller es farà el dimecres 27 de maig a 2:15 a les 4 de la tarda al Saló de Pedra d'Argentona. Més coses. La policia local ha participat a la campanya institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu, reforçar el compromís dels cossos de seguretat amb la diversitat i la no discriminació. El cos de policia d'Argentona, format part del vídeo oficial de la campanya, en què diversos serveis d'emergències i seguretat de Catalunya han unit esforços per transmetre un missatge clar, que cal garantir espais segurs i lliures de discriminació per a tothom. Podeu consultar el vídeo de la campanya a les xarxes socials de l'Ajuntament, a Instagram, amb el nom d'usuari @ajargentona. I ara l'informatiu. Obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació està realitzant aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre, un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del Consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Les ajudes estan destinades a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al casal d'avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. Ja està obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per inscriure's fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar a l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performance. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I acabem amb medi ambient, i és que la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el nostre, el Parc Serralada Litoral. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. I ara obrim agenda. Avui a les 6 de la tarda la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. La Cristina Navarro també col·labora en el muntatge.
4: Presentades aquestes píndoles, que seran petites històries de records, d'anècdotes, de 13 persones grans del poble, un cop s'hagi presentat això, que serà el 26 de maig i el 2 de juny a la tarda al Saló de Pedra, s'iniciarà més endavant un projecte que serà un espectacle artístic multidisciplinar i intergeneracional que plasmarà, que explicarà, que ens acostarà a aquestes anècdotes i aquests records que ens han explicat aquests 13 avis i àvies o aquestes 13 persones més grans del nostre poble. Ells seran testimonis orals, però també formaran part de l'espectacle, com actors i actrius, juntament amb joves d'Argentona, nens i nenes d'Argentona, També volem que hi participin actors, actrius, cantants, ballarins, músics, professionals del nostre poble, que en tenim un munt. I això, tot el mes de setembre, es anirà fent tot el procés de creació i acabarem amb presentant aquest espectacle dins el marc del Festival Sense Portes.
1: Més coses. Aquest diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'Estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem amb el cinema.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
1: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada, amb Meryl Streep i Anne Hathaway.
6: Tu despacho.
5: Oh, vale.
6: ¿Quién regala ropa de Chanel?
1: Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblades, projecte dissabte i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre i també dilluns a 7:45 de la tarda.
7: Te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
1: I parlem del temps. Aquesta tarda es mantindrà estable amb domini del sol i presència de núvols alts que aniran entaranyinant el cel. Avui no s'esperen pluges i les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants, oscil·lant entre els 24 i els 27 graus. Divendres continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, vent fluix i temperatures si fa no fa com avui. Dissabte seguirà el temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda. Tampoc hi haurà pluges i les temperatures continuaran sense grans canvis. Ara fem una ullada al temps arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia, atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable.
1: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 21 de maig.

La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Hem escoltat el regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, en entrevista a Ràdio Argentona, que ha advertit que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, corresponent al maig, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants sobre la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. I a l'informatiu us hem explicat el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i ens hem fixat en el cas d'èxit d'arrel argentonina de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carbanyo i us parla Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio Argentona, la més pròxima.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Gibbons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida d'en Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
4: Gràcies i bona tarda.
2: Doncs molt bona tarda, de Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. Què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Gibbons?
4: Gibbons era un enginyer, i un economista, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per conseqüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Gibbons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per conseqüent li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè no consumeixen, i per conseqüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
2: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé. Fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final
5: Doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els leds. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
4: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que es van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan i, a més, d'una manera, diríem, significativa.
5: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
4: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre, o agafa un altre. Oh, i després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, els temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
5: Sí,
4: augmenta.
5: i una altra cosa que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA, amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet
4: Sí,
5: t'ho
4: jo,
5: estic
4: jo.
5: preguntant, Llorenç.
4: Sí, no, no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les d'aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que algú comencés a mirar. Aleshores, el que sí que hi ha és que els sous d'entrada, i això no és una paradoxa, això És un drama. Els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament, vull dir,
5: Ah,
4: això.
5: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a la bèstia, i això jo crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
4: Sí.
5: ens pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
4: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, ens està passant que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he adonat d'aquesta manca del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò.
5: Sí.
4: I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, aleshores dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com ho vull contestar, és quan les coses no van bé.
5: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
4: És una
5: refies
4: ajuda.
5: que t'ho faci l'intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres ni de...
4: No,
5: Ni
4: no, no,
5: de
4: no, no, evidentment estic
5: no,
4: parlant de coses quotidianes.
5: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els importa a on els porta, clar.
4: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. O sigui, tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Aquest és un dels avantatges. Tu em demanaves perill. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o quan davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit l'intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
5: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que, de fet, són preguntes. Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de el que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, l'utilitzo per escriure, però no obliaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet.
4: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Aleshores, jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et surti malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Vull dir, es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen diguent tonteries, bàsicament.
5: No, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això. M'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
4: Exacte.
5: Amb mala lletra perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
4: Exacte.
5: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de final del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
4: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts d'investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però en les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, i pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
5: Un altre dia quedarem, Lloret, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyet de la idea. Vull començar a relacionar-me perquè tinc una petita empresa. Per on començo? Què faig? Quin és el consell? Un minut.
4: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau, és a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
5: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
4: Gràcies.
5: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: hola@barcelonadot.com.
1: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

benvingudes! Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom! Dissabte 16 de maig, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit, els dissabtes a la tarda, a Ràdio Hostafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, a Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet, quan vulguis i on vulguis! El rocodrom.cat, el rocodrom.cat, el rocodrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça d'internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que matem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Calla! Som-hi-nes! Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, al rocòdrom.cat. I si ens vols explicar qualsevol cosa que tinguis a vegades sota de l'aixella, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@rocòdrom.cat. O bé al rocodrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui!

0: Un rocòdrom, amics i amigues. Mare meva, tu, quin rocòdrom. Un rocòdrom en el que no sonarà més música que la que esteu escoltant ara mateix. Per tant, si avui voleu escoltar música, ja podeu canviar de canal, tu. Però, jo us recomanaria que no ho féssiu pas, perquè els que sou oients habituals, ja us vaig anunciar la setmana passada, ja us vaig dir, ei, el proper dissabte tindrem un rocòdrom en el que us faré dos anuncis molt, que em fan molta il·lusió i que són importants i que marquen una passa endavant de tot això que és el rocòdrom i de més coses, etcètera, etcètera. Jo us vull que estigueu molt, molt atents perquè, doncs, bé, espero que us ho passeu molt bé. I llavors, per explicar totes aquestes coses, no estic jo sol, de fet, ni molt menys, ni molt menys. Estic superben acompanyat i ja us dono, els hi dono pas i els hi dono la benvinguda a l'Ivan Allué. Hola, Ivan.
1: Hola, César.
0: I a l'Ignasi de la Fuente. Què tal, Ignasi?
2: Hola, bona tarda.
0: Aquests dos nanos... avui, més que convidats, que són convidats, ja podríem dir que són part del rocòdrom, perquè sense ells, doncs, això que explicarem avui, doncs, no passaria. Aleshores, primer anem a fer una cosa que vull aquí que passi, que és així, faig així, i llavors la gent, quan sap que venen l'Ignasi i l'Ivan... Perquè jo crec que podem aplaudir, nois. Vale, primer, va. Primera cosa. Què és el que anunciarem avui? Anunciarem dues coses, comencem per la primera, no desvetllem la segona. Tu, Ignasi, em vas fer una idea, em vas proposar una cosa, que és la que tirarem endavant. Però vull saber primer com va sorgir a partir de la col·laboració entre vosaltres dos. Qui diu el nom de la cosa aquesta que farem? La dic jo o ho dieu vosaltres?
2: Sí. Tu mateix, Iba.
1: Doncs bueno, és a partir de dilluns estrenarem en el YouTube del Rocòdrom, no? I també a través de la pàgina web, una sèrie que nosaltres li hem dit Santuari.

0: Armaris ocults del metall a Catalunya, vale? Aleshores és una sèrie on ens endinsem a, pues això mateix, a santuaris, no? Hi ha gent, amics, no? No té per què ser gent coneguda del metall ni res, però sí gent que té objectes molt, molt especials, no? I llavors, pues anem a casa seva, l'Ignasi els fa l'entrevista, jo estic darrere les càmeres i després fent el muntatge i tot això, i bueno, jo crec que de moment tenim 4 episodis i jo crec que pot ser una cosa molt interessant i molt, molt amena, no? Per lo que és el públic del Rocòdrom.
1: I aquesta idea, Ignasi, com va sorgir? És a dir, Santuaris ocults del metall a Catalunya quedarà, diguem-ne, representat a partir del dilluns, que és quan s'estrena el primer capítol al canal de YouTube a les 12:01, doncs ja estarà disponible aquest capítol. Però com comença tot això?
2: Uf, això té una història... Bueno, fa 4 anys, em sembla que va ser, no? 4 anys.
0: Quan vam estar aquí, no?
2: Sant Jordi, 4 anys, que va caure la de Déu. Van quedar aquí i els van conèixer, van presentar els llibres...
0: Bueno, ja els coneixíem d'abans.
2: Però...
1: Anem a recordar-ho, si de cas. Clar, ells dos van venir aquí al Rocòdrom, al Sant Jordi, fa 4 anys, que queien dissabte, a presentar els llibres que havien publicat molt recentment. En el teu cas, Ivan, era...
0: Esa gran família llamada Heavy Metal.
1: I en el teu cas,
2: Ignasi... Sí, Banya, Sang de Metall.
1: Exacte. I aleshores, malgrat ja es coneixien, doncs aquí us vau conèixer més, per dir-ho així, no? I a partir d'aquesta participació en aquell Rocòdrom de Sant Jordi, va ser que...
2: Sí, doncs l'Ivan em va dir, escolta, anar si fem alguna cosa junts, no sé, alguna cosa de sortir d'aquest moviment que hi ha de metall i més avui en dia. Llavors, clar, jo ja feia temps que tenia pensat, doncs, anar a entrevistar gent que diu, ells no són molt coneguts, però dintre dels seus mons sí que són coneguts, molt, perquè cadascú ja veureu que té la seva peculiaritat, no? I ell, doncs, ja em va dir, hòstia, jo també tenia aquesta idea del santuari, de visitar-los i tal. La meva idea, no, en principi, no era tant el santuari, sinó la gent. Doncs anar a preguntar-los a qualsevol lloc, a un parc o a casa seva, sense que tinguin... Però la idea d'ell, de que siguin santuaris, es va unificar tot això, no? I van fer un projecte molt xulo.
0: Sí, perquè jo tenia com una idea de fer un documental, no? Un documental amb tota aquesta... Pues, amb tots aquests tresors que té la gent i tal, però no ho acabava de veure, no? En format documental. Llavors, quan Ignasi em va comentar la idea que tenia ell, dic, ostres, pues, llavors com a entrevistes separades i fer una sèrie, llavors jo crec que funcionarà molt millor que no posar-ho en un documental, perquè no sabia com enllaçar-ho, no? Llavors, la sèrie, pues mira, vam donar tots dos amb el punt i vam dir, hòstia, pues vinga, endavant.
2: Va ser, sí. Va ser una fusió molt bona.
0: Sí.
1: I... clar, parlem d'objectes, perquè mentre tu estàs fent, diguem-ne, l'entrevista, Ignasi, tu, a més, Ivan, vas fent gravació de recurs, oi? És a dir, que es van superposant durant el que és l'entrevista i podem veure, doncs, a vegades objectes que tenen un valor important, sobretot a nivell sentimental, doncs des d'un setlist o un pòster o un nino o un disc o alguna cosa d'aquestes. Fins ara porteu fetes 4 entrevistes, heu explicat. Quina ha estat la que de moment us ha cridat més l'atenció?
0: Bueno, sí, també una mica parlant de lo que has dit abans, sí que també vam fer molt bon equip amb l'Ignasi, perquè jo li vaig dir, tu, Ignasi, t'encarregues de fer les entrevistes, el guió, contactar amb la gent fins i tot, i jo aquest cop sí que vull estar darrere les càmeres i fer tot el que deies, no?, els planos de recurs i tot això. I bueno, això també, no, així va començar una mica.
1: I a més el muntatge, no?
0: Sí, després el muntatge també.
1: Me l'envia a mi i després jo.
0: Clar, i després el César el penja a la web del Rocòdrom, no? I el que has dit de les... Pel meu gust, i bueno, amb Ignasi també ho hem estat parlant abans, i a més justament és la primera que llançarem aquest dilluns. Per mi aquesta és la que ha quedat millor, la més curteta, diguem, la que té més dinàmica, el puesto de moment més acollidor de tots, perquè és un santuari de res, 2x2 metres, és molt petitet. La Bo de Metal, li diu ell, el Richard li diu la Bo de Metal, ja veureu que està allà en uns baixos, i té allà de tot, o sigui, té figuretes, té edits, té un edit també inèdit, en fi, té pòsters, ho té tot allà, inclús té vermut allà per prendre, ens va treure també unes tapes de pernil, en fi, allò és guapíssim, sí. I mira, casualment és el primer, o sigui, jo crec que a partir d'aquí la gent dirà, hòstia, quina cosa més xula, no?
2: Clar, partint de la base de que el Richard és un santuari que de tota la vida, 32 anys o 33 ja, que està allà, o sigui, no ha canviat de domicili, no ha canviat d'habitació,
1: ho té tot allà, molt,
2: clar, i és un traster, no és la casa seva, llavors el traster s'ha anat conservant, no ha anat canviant res, ni, o sigui, és el mateix, des de fa 32 anys, afegint coses,
1: clar,
2: llavors, clar, tens allà tot acumulat, no?
0: Sí, sí.
2: Està molt xulo.
1: Devíeu entrar allà i...
2: Jo ja el coneixia.
1: Ah, tu ja el coneixies, eh? Tu, Joan, vas entrar allà...
0: Per primer cop.
1: I devia cridar molt l'atenció, no?
0: Moltíssim, perquè ho té tot, les parets, el sostre, tot, o sigui, ho té tot. I a més té llums d'aquestes de discoteca, no? Psicodèlics d'aquests de coloraines, i sigui, o sigui, l'ambientació va quedar molt guapa. Sí, jo vaig flipar, la veritat. I té entrades també de concerts, en fi, molt xulo.
1: I com us esteu manegant a l'hora de contactar amb la gent? És a dir, us poseu d'acord en pla, vinga, va, doncs ho farem així, ho farem així.
2: Val, jo en principi vull acabar la pregunta d'abans, que sí. a mi el que més m'ha agradat, a mi m'agraden tots, perquè jo he trobat els quatre, cadascú té la seva cosa personal, saps? I un pes molt important dintre del metal, que són gent que conserva, doncs, tresors molt preuats, no només per ells, perquè ja veureu a les entrevistes que hi ha tresors que dius, hòstia, que guapo, si un dia, jo que sé, al futur, hi hagués un museu, segur que aquesta gent tindria el seu espai dintre d'aquest museu, perquè és guapíssim, ja ho veureu, guapíssim.
1: Clar, hi ha autèntics museus allà.
2: Clar, autèntics museus. Llavors, clar, nosaltres vam fer una llista al principi de gent, jo vaig fer la meva llista i ell també la seva llista, de gent que més o menys creien que tenim, que tenen coses interessants a les seves cases, als seus santuaris. Uh-huh. Llavors jo he començat per la meva llista, la gent que conec jo més personalment, perquè també, clar, quan tu li fas una entrevista personalitzada a una persona, i sobretot, doncs, que és molt específica, no? Has de conèixer una mica, no?, el seu tarannà, no?, com funciona, què fa, què li agrada, què té, perquè si vas allà i vas una mica així a veure què en trobo, saps què passa? Que no surt bé l'entrevista perquè et deixen coses, i a vegades es deixen sense, ja sabent les preguntes, perquè jo sí envio les preguntes abans.
1: D'acord.
2: El més abans, un mes, una setmana, tres, el que sigui.
1: Perquè així ja saben quines coses potser
2: tenen
1: treure del bagul,
2: correcte, que no se n'oblidin de coses, i encara hi ha així, hi ha gent que, clar, normal, se n'oblida perquè els nervis, ho tens pensat però no l'has apuntat i dius, ho sabré, i arriba el moment i no te'n recordes.
1: Yeah.
2: És normal, jo penso que és normal. Potser la segona part no passarà, vés a saber.
0: I candidats n'hi ha, o sigui,
2: de sobre.
0: Candidats n'hi ha de sobre. Sí, sí.
1: Aquí és on anava, és a dir, com us esteu organitzant a l'hora de...
0: La gent de la porta a l'Ignasi, o sigui, ell
2: ara,
0: em diu, et va bé tal dia, ell és el que contacta amb la penya de moment. Uh-huh. Et va bé tal dia, Ivan? Sí, doncs vinga, anem. Sobretot caps de setmana, millor caps de setmana, no?, perquè a tothom sempre li va millor. Uh-huh. Tal, doncs mira, tal dia, tal hora, doncs vinga, anem cap allà, o sigui, no hi ha problema. En aquest sentit ens portem molt bé.
2: Tenim un calendari ja d'aquí a 2 mesos, més o menys ja bastant... anem omplint ahir de noms i de figures. Mm-hmm. I la veritat és que és molt xulo, estem passant molt
0: bé. De moment hem anat a 3 santuaris a Barcelona. Mm-hmm. I una a Montcada i Reixac. Mm-hmm. Que és el del Javier Saxon. Mm-hmm. I de moment, bueno, també té una Vilanova, no em vas dir? Vilanova i la Geltrú, en fi,
2: el Manel Metal Prades,
0: que no siguin gaire llunyans tampoc, per no...
2: Clar, saps? Tenim el Manel, que és de Vilanova, que és el més lluny, llunyà per ara.
1: I vosaltres me n'heu enviat 4 ja,
2: sí,
1: però quantes en teniu ja de reservades?
0: Això l'Ignasi. A mi em vas dir 2 l'altre dia, un parell.
2: Tenim el Félix Bustillo. Bueno, hem fet l'Ivan,
1: sí.
2: Hem fet a la Tàrquia, a Gran Tàrquia.
1: D'acord, ja avancem els
2: clients. Clar, ho diguem, perquè ja hem dit un parell,
0: avancem,
2: no siguem els 4, no?
0: Okay. El Richard.
1: El primer és el Richard de la Penya.
2: Sí, la Tàrquia a la segona.
0: Tàrquia a la segona.
2: Correcte.
0: El Leviatán, Paco Leviatán, el tercer.
2: Ostres, gran Paco Leviatán, el tercer.
0: I llavors el Javi Saxon és el quart.
1: El quart, que me'l vas enviar ahir, oi?
0: Sí, te'l vaig enviar ahir.
2: Aquests 4 ja estan fetes, ja estan acabades
0: i muntades i tot.
2: Correcte, i ara començarà a sortir aquí al Rocódrom. Mm-hmm. I després tenim preparades el Félix Bustillo.
1: Ah.
2: A la Sílvia Halford. Mm-hmm. També la tenim, que les dones costa molt. D'aquí fem una crida a les dones que tinguin santuaris, que s'apuntin.
1: Les dones que tingueu aquí santuaris i tal, doncs a parlar amb l'Ignasi.
0: Ell és el Public Relations, és el
2: Public Relations
0: per l'Ignasi.
2: Tenim el Manel Metal Prades, tenim el...
0: Després també hi ha, a l'Ignasi sempre els fa una pregunta als convidats i als anfitrions, de dir quins aconselles, no? Que això també és molt guai. Mm-hmm. Quins aconselles? I ha sortit molt un tal Javi Metallico.
2: Javi Metallico.
0: Aquest ha sortit a gairebé totes. I jo de vista el conec, eh? Mm-hmm.
2: Sí, sí. Ahir estava...
1: Has pogut contactar... ahir estava, el...
2: ahir no estava. Vale. I també el Pep, ens han dit moltes vegades, el Pep de Motorhit.
0: Sí,
2: el Pep,
0: també.
2: El Pep també ens han dit que també que tenim que fer l'entrevista.
0: Sí, sí, o sigui, jo sobretot, jo crec que un cop la gent vegi, perquè hi ha molta gent que ja diu, hòstia, a veure quan ho traieu i tal, jo crec que quan la gent vegi els capítols, llavors és quan es començarà a animar.
1: Sí, perquè mira, per exemple, ahir, Ignasi, ho diem això o què?
2: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
1: Sense dir el nom.
2: Sense dir el nom.
1: Sense dir el nom. Doncs ahir l'Ignasi i jo vam coincidir al concert de Damaged i Wild Wind, superbé, per cert, el sí, concert. Sí. I llavors allà hi havia una persona que volem que formi part d'aquesta història, perquè és que serà un anfitrió fantàstic i tal. Llavors ella està reticent perquè diu que no, que jo no sé què, que jo no me'n recordo, que fa una mica de cosa, que tal i que qual, i bueno, seria una llàstima perquè doncs, és algú que té molt a portar, però confiem en això, és a dir, ja li vam dir, bueno, ara quan surti el primer capítol tu te'l mires i aviam si així ja...
0: Segur.
1: Ja t'acabes de convèncer. Vale, i qui hi ha allà que... De les quatre que heu fet, és a dir, m'heu enviat quatre perquè fetes...
0: Sí,
1: en teniu quatre,
0: el que tens tu és el que hi ha.
1: D'aquestes quatre, sense dir nom, quina ha estat la més difícil, allò de... Ostres, aquí què passa aquí, tio? Sense dir nom.
2: Bé, la més difícil, sempre això, no? que es deixen coses al tinter i després se'n recorden i, clar, sap greu perquè dius, hòstia, vam intentar arreglar alguna coseta, però és molt complicat, perquè una vegada està feta tot el muntatge, està fet tot, clar, no pots treure coses, n'afegint, és supercomplicat per nosaltres.
1: Les entrevistes no es poden modificar.
2: Correcte. Clar. Si vols que surti després, doncs surt, i si no, que és també el que des d'aquí ja llancem. Que si anem a casa teva, tu acceptes que es faci l'entrevista, és íntegra, no podem canviar res, no passa res tampoc per dir una bestiesa, jo pots dir una bestiesa en un moment donat i dir, mira,
1: no passa res,
2: tio.
1: De fet, normalment la gent li dona més importància de la que té.
2: Correcte.
1: Perquè, bueno, no, aquestes coses al final queden allà i...
2: Pues, no passa res.
0: Clar.
2: No tothom té buits al cap. Qui no té un buit al cap a la nostra edat ja? Clar, qui no té?
0: Sí.
1: I Ivan, Ignasi, els vostres santuaris com són? Jo el teu Ignasi l'he vist, perquè l'Ignasi ens va convidar molt amablement a dinar a casa seva l'altre dia, una paella magnífica. O sigui, l'Ignasi, a més de heavy, és un bon chef, que ho sapigueu.
0: Sí, hòstia, és una bona paella.
1: Li mola jugar als escacs.
2: Ara estic una miqueta.
1: Però jo el teu santuari l'he vist ja. El teu encara no. I vosaltres el meu sí que l'heu vist. Clar, no és el santuari que jo tenia quan era xaval, perquè jo sí que m'he canviat de casa i...
0: A mi em passa igual.
1: Els pòsters i tal, això ja no d'allò, no? Però, però dels vostres santuaris, Ivan i Ignasi, quina és la peça que destaqueu així com... m'encanta tenir aquesta.
0: Pues bueno, jo tinc un bust d'un Eddie, del Book of Souls, la portada del Book of Souls,
1: sí.
0: Pues, un tamany així més o menys, que me la va fer una noia que estava jo fa un temps d'Argentina, la Laura. Llavors, ella és artista, no? És Arlequia, /arte, si voleu buscar-la, i llavors em va fer un bust brutal, o sigui, per mi allò és, perquè és única, o sigui, no hi ha cap fet
1: clar,
0: així, no hi, ha,
1: única,
0: no hi ha cap més al món, no? Mm-hmm. Tinc aquest Eddie, per exemple, llavors també tinc el cofre d'aquell de Metallica que va fer el Leaf Sheet, aquell Virgin Punch, que és
1: sí.
0: del 93,
1: doncs sí.
0: Pues aquell cofre també el tinc original de l'època.
1: D'acord.
0: I pel meu gust també és bastant tresor, que venen les cintes VHS, venen 3 CDs, un llibre amb fotos i tal, i en fi, jo juraria que això és el més el més valuós per mi, no? A part d'entrades de concerts també, que sempre guardo. Tinc una invitació de Sang Traït, de l'època de Sang Traït, de l'altre cantó del Mirall signada. En fi, aquestes cosetes els hi dono bastant de valor.
1: Això molt bé, perquè a més l'Ivan, per qui no ho sàpiga, doncs també té un llibre escrit sobre la història de Sant Traït.
2: Correcte, ja tenim que anar-hi a casa seva.
0: Ja vindré un dia, sí. I passa això, jo abans...
1: Convidat a dinar, collons.
2: Ja cuino jo.
0: Per Ignasi, al dinar. I passava això, que jo també ho tenia tot en una habitació a casa dels meus pares, i clar, quan canvies de pis, doncs d'una habitació passes a un pis sencer, com qui diu, no? I ara està una mica tot més repartit, no?
1: Ja. A veure, ens estan trucant en directe, no sé qui serà.
0: Ostres.
1: Vaig agafar el telèfon un moment, eh? Hola, Sants. Sí, l'any A, l'any B, eh? D'acord. D'acord. Doncs saluda l'audiència, Àlex, saluda l'audiència.
3: No sé si...
1: Molt bé. Bueno, gràcies, Àlex. Que vagi bé. Adéu. Vale, era l'Àlex. L'Àlex és aquí un company de la ràdio que sempre està a la White per donar un cop de mà. I em sentiu, eh?
0: Sí.
1: M'estic fent un embolic aquí amb el cable. I llavors, bueno, que hi havia aquí un canal que no sabia aquí què passava, de que no tal, però m'ha trucat per dir-me, no, has de posar aquest d'això, però li havia dit, bueno, avui no em fa falta, perquè com que avui no hi ha música i tal, bueno, que ja està.
0: Ah, vale.
1: Ho ha posat allà i ja està. Bé, això li dona vidilla, no? Això de que truquen aquí.
0: Sí.
1: I tal. Hauria estat l'hòstia que hagués estat algú que està d'allò de dir, jo vull formar part de...
2: Hòstia, sí, tenim ganes.
0: De la sèrie.
2: Tenim ganes.
1: Si estàs escoltant el programa al 94.6 FM o bé des d'internet o de sants.cat i vols entrar en directe, igual que ha fet el company l'Àlex, doncs ens pots trucar per telèfon 93 43 18 408 93 43 18 408, i entres en directe aquí al programa. Jo hauré d'apretar algun botonet així bé perquè se senti i tal, no com ho he fet ara amb l'Àlex, però bueno, que sapigueu que podeu entrar en directe sempre que vulgueu. Vale, aleshores, continuem amb el tema aquest. Parlàvem de les vostres peces, dels vostres respectius santuaris. I aleshores, Ignasi, en el teu santuari?
2: Clar, jo tinc la sort de pertany encara a la entitat de Heavies de l'Ameri. I clar, amb aquesta penya i amb aquesta gent, doncs hem fet moltes coses junts, no només jo, només amb recolzament, no? Tenim l'únic futbolí heavy metal del món, els jugadors són únics, no hi ha cap futbolí heavy metal.
1: Sí.
2: Tots són heavies.
1: Cada peça del futbolí és un artista conegut al món del heavy metal.
2: Correcte,
1: oi?
2: Correcte. Sí. Llavors, bueno, ja vam sortir al periòdic, a la tele, és una cosa molt ja d'això, no? De pes. Tenim l'únic trivial heavy metal i una mica de punk.
1: Jo hi he jugat, aquest trivial.
2: Aquest trivial d'aquí.
1: Crec que el vas... és a dir, jo vaig jugar un dia que es presentava el Riff.
2: Correcte.
1: Que
2: formació del llibre.
1: Es presentava també el i lo de la Catalunya Metàl·lica de...
2: Sí, correcte. Correcte.
1: I sí, aquell dia vam estar jugant tots així una mica. Ei. Aquest trivial tal.
2: És veritat, sí.
1: Això és l'hòstia, un trivial de heavy metal, tio.
2: Trivial, els jugadors, després tenim el meu grup de col·legues, estem fent, encara no hem acabat, una ruta de tots els garitos de la península que queden de heavies i de punkis, que han desaparegut molts dels que estan dintre d'aquest llibre. Els signen el llibre, posen la seva pegatina al garito, parlem amb ells, ens conviden a birres, a vegades no podem més, tenim que dir que no, ja no podem més. I és molt xulo, i tinc, doncs, és el que més guardo, bueno, i els vinils, clar, tinc una col·lecció de vinils que des que era jove, i els amics m'han anat donant també vinils, han anat canviant, o sigui, molt interessant.
1: I jo sé que tens un, perquè el vaig veure, tens un pòster de la segona vegada els Iron Maiden va venir a Catalunya,
2: no?
1: Del 83, a la gira Peace of Mind.
2: Correcte, aquest és un regal també d'un col·lega, que em va dir, jo el destrossaré, el tinc allà tirat, no sé què, guarda'l tu com a Heavies de la Mèria entitat, i el vaig guardar fa la tira d'anys que el tinc.
1: Ja.
2: Sí, perquè són gent de 57, 50, de 50 a 60, som. Jo tinc 57 i clar, d'aquesta penya doncs, tenim moltes coses de heavy metal, clar.
1: I de les coses que heu vist en aquests quatre santuaris que heu visitat, quines són les que us han cridat més l'atenció?
0: A veure, també aquesta última vegada em va agradar molt també el del Javi Saxon, també el dels pòsters que té, no? Ell també tenia, li deia Satan Things, no? Que era com una empresa que ell feia, també imprimia cartells de concerts,
2: de produccions.
0: Ah, a mi em va agradar molt això, com ell recuperava els cartells antics, no? D'antigues edicions del 83, per exemple, de Saxon, feia les seves còpies i tal.
1: Sí, és a dir, aconsegueix potser per internet el cartell.
2: O col·legues que li donen, jo li vaig donar una...
0: O fins i tot els llogans, va dir, eh?
1: T'has apropat una miqueta, perquè si queda molt...
2: Que jo me recordo que un dia al Temple del Metal, el garito que tenia en Heavy, a Montcada, doncs hi havia un pòster allà i ell va dir, hòstia, aquest no el tinc, no sé quant, i li vaig donar. I també va buscant, va trobant-se.
0: Sí, sí. Inclús ens va dir això, que ell havia llogat, o sigui, a gent que li deixés per unes hores, uns dies, pagant per fer la còpia i després tornar-lo.
2: Sí, sí. És una passada.
0: O sigui, que el tio ho viu molt, això dels cartells.
2: I també es va sorprendre que va rebre no fa gaire un pòster que perseguia de Saxon, te'n
0: recordes? Feia 40 anys, ens va dir.
2: Feia 40 anys que buscava el Santo Grial seu,
0: sí,
2: i el va trobar no fa gaire.
0: Crec que era aquest del 83, de Saxon.
2: Tenia al llit, s'ho va ensenyar que surt, el programa també surt,
0: sí,
2: no?
0: Sí, també sortirà la sèrie.
2: Surt l'original i una còpia que va fer després.
0: La còpia.
2: Molt bona aquesta. Diu que ara el Santo Grial ara ha de buscar una altra.
1: Ja té aquest aconseguit. I ja està, no? Clar, jo aquest vídeo encara no l'he vist, me'l vas enviar i tal.
0: Ah, vale, no et va donar temps.
1: Encara no, tot just me l'he descarregat.
2: I quin més has vist, jo crec que has vist més coses.
0: Bueno, també, sí, per exemple, la Tàrquia té coses molt xules del Dio, per exemple.
1: Bueno, jo és una fan del Dio.
2: Brutal.
0: El Dio és molt fan. Té un setlist gegant, també, d'allà en el menjador. De fet, surt a darrere l'entrevista tota l'estona. Cada dia, hòstia, el Dio no veia gaire bé. Un setlist així gegant, tio.
2: I el del Dio era supergran, les altres eren normals.
1: Era més gran el setlist que el Dio, eh?
0: Sí, sí, gairebé. Molt xulo, tio.
2: Molt divertit tot.
1: Sortia així embolicat en
2: casa. Sortia amb el setlist, gairebé.
0: Sí, tio. I el Paco Leviatán, ara me'n recordo també. Té és una costella de vaca o alguna cosa així, perquè a ell li agrada molt el metall extrem, no?
1: Sí.
0: I es veu que van a veure Leviatán. Leviatán, crec que va... No, Leviatán és el seu d'allò. Ostres, ara no me'n recordo el nom del grup, però...
1: Sí, no me'n recordo.
0: Viatain o algo així, o Batain, un grup d'aquests, tio. Llavors li va passar, al començar el concert, era com una torxa, deia ell, no? Li passa la torxa perquè l'aguantés, i clar, ell es va passar allà gairebé tot el concert aguantant, no sabia què fer amb allò. I diu, bueno, al final es va pagar sola, no? I al final se la va quedar. I tu la veus, ens la va ensenyar sobre el vídeo, és una costella pues, com de vaca, no?
2: Molt xulo, molt xulo.
0: Això és el conserva ella amb molta estima, tio. Sí, sí.
1: Al final cadascú té aquesta escola te la així. Jo ara aquí en el pis en el que estic, no? Però també he tingut allò de l'habitació tot completament forrada de pòsters i així com de pòsters curiosos. Mira, quan els obús van treure Des del fondo del abismo, van treure una d'allò de com de cartrons que sortien drets, no? Així com d'allò que poses un tope al darrere i queda... que ho tenien a les botigues de discos.
0: Sí, vale.
1: Així com de, com un corner d'aquests, així,
0: sí, sí.
1: I tal, no sé què. I crec que era o era Disco Revolver o a Castelló que ho llançaven. I va dir, hòstia, m'ho puc quedar, tio?
0: Ja,
1: i va dir, oh, sí, tal. Hòstia. I m'ho va quedar i era supertotxo, allà, tal, amb els obús, allà. Era la foto, una foto promocional que sortien ells així.
0: Que guai.
1: I també quan els Barón Rojo van treure el 20 más, per mi un dels pitjors discos de la discografia de Barón Rojo, però bueno, és igual. La portada era molt guapa perquè era un dibuix,
0: sí,
1: una caricatura d'ells, tal, i aleshores van fer, es van gastar la pasta, o Zero, que era la seva companyia, es va gastar la pasta i van fer pòsters d'aquests que s'enganxen allà al carrer amb les coses aquestes així rodones, allò que s'enganxa tal,
2: cola.
1: Uns enormes, tio, enormes. I una el vaig aconseguir així com arrencar i me'l vaig posar a casa i el tenia així...
2: Mitja habitació,
1: no, però totxo era. I després ja, pues, no sé, pues els discos.
2: Vinils.
1: Els CDs, algun caset.
0: Alguna firma, algun llibret així firmat.
1: alguna cosa
2: d'aquesta. Vull dir una cosa que se m'ha oblidat avui.
1: Què?
2: Que tenia un regal per tu, que sigues el teu aniversari dintre de no gaire.
1: Dintre de no gaire.
2: I el tinc a casa, i llavors què vol dir això? Que tenim que fer una paella, un altre fideu white al Dom, que és la cinta d'Inverter Cross, que és teva ja, té el teu nom ja. Gràcies. Des que la vas veure, ja té el teu nom.
1: Li vaig veure la cinta d'Inverter Cross quan vaig anar a casa seva, i vaig dir, hòstia, tens la cinta, perquè és, ja no entenen de còpies de la cinta aquesta. I l'Ignasi, que és molt maco, doncs va dir, te la regalo, i jo, no, tio, no me l'has de regalar. I va dir, regala demà quan sigui el meu aniversari.
2: Què és?
1: Que és el dia 24.
2: El dia 24.
1: Però no li vaig dir perquè el meu aniversari fos aquí, no res, eh? Dir, bueno, no,
2: va ser un missatge subliminal.
1: No. I bueno, per això que un dia me la regalarà i tot això, no? Que fantàstic, eh? Que moltíssimes gràcies.
2: Sí, home, sí.
1: Bueno, i... Clar, jo, per exemple, d'aquest programa... Avui crec que és el 328, més o menys, més o menys. Un amunt, una avall, ara no ho sé, 328. Però clar, podreu fer 328 entrevistes, és a dir, quina és la vida que pot tenir una secció com aquesta? Perquè clar, a més, heu de mantenir el nivell, per dir-ho així, no? Arribarà un moment que dius, hòstia, això és com quan qui vol allargar les temporades d'una sèrie i dius, hòstia, l'hauries d'haver matat perquè tal, no?
0: Això també. Això, bueno, coneixent l'Ignasi, tio, que té contactes per tot arreu. Si per l'Ignasi fos, aniríem per tot Espanya, tio, eh?
2: Clar, en un principi és a Catalunya.
0: Com allò dels temples que va fer, clar. Després hem de... Però bueno, sí que és cert que... A veure, també això ho anirem veient també, saps? Quan anem estrenant. Depèn quina audiència tingui el programa, l'acceptació que per xarxes socials o el que sigui, però sí que és cert que, clar, potser arriba un punt que ja no sabem on anar, no? Però bueno, jo què sé.
1: És a dir, la de santuaris ocults, però ocults de veritat,
0: sí,
1: que hi deu haver a Catalunya o a tots els països catalans.
2: Correcte. I és que no sabem, clar. O sigui,
1: clar
2: nosaltres,
1: no sabem.
2: Clar, què passa amb aquest programa, amb aquest fil que estem fent ara de santuaris del metal? Doncs que estem intentant arribar a més gent, no només la que coneixem,
1: clar,
2: sinó que surti gent de sota terra, que estigui amagada i digui, escolta'm, jo tinc una cosa xula per vosaltres. I collons, anar cap allà i ensenyar-ho als pebis.
1: Al principi és, bueno, aquí conec que pot tenir un santuari o que sé que té un santuari. Però, clar, al final, malgrat podem conèixer X gent, doncs arriba un moment que dius, bueno, doncs ja no d'allò, però clar, hi haurà gent i gent que té el seu santuari i les seves joies allà. I... Quan espereu que pugui... És a dir, ara mateix teniu per quantes entrevistes, més o menys?
0: Bueno, a part de les quatre que hem fet ja, pues, el que dèiem, dos o tres potser encara...
2: Hi ha quatre,
0: diguem...
2: o cinc ja amb data.
1: Quatre o cinc,
0: quatre o cinc
1: ja, molt bé.
2: Després
1: molt bé.
2: Quatre o cinc parlades per posar data.
1: D'acord, això ja ens anem a 15.
2: Les 14 o 15 ja més o menys previstes.
1: Sí, a prova del micro, Ignasi. Que...
2: 15, o sigui, quatre fetes, quatre o cinc ja dades, i després quatre o cinc ja predades, ja estem buscant les dades. I després tenim, jo que sé, unes 15 o 20 més a la meva llista, o sigui que serien en total 35, cosa així, no arriba a 40. Però amb les seves també...
0: Jo també tinc uns quants por ahí, sí, que primer farem això, bueno, els ensenyarem el que hi ha gravat, i ja et dic, jo crec que a partir d'aquí hi haurà molta penya que s'anirà apuntant.
2: Sí, perquè molta gent ens ha dit... Abans de fer-me l'entrevista puc veure un programa vostre i és que encara no estan.
1: Clar.
2: És que això és primícia, no? No sortiran a partir del dia 18, o sigui que...
1: Recordeu, el dilluns, tot just quan el diumenge s'acabi i comenci el dilluns, pam, al canal del Rocòdrom i també al web del Rocòdrom, doncs allà tindreu el primer capítol amb el
0: Richard de la Penya.
1: Richard de la Penya.
2: Richard de la Penya, clar.
1: Exactament. Vale, doncs ara portem mitja hora. Llavors, què fem? Continuem parlant d'això perquè podem estar l'hora sencera,
2: Ja, no ho sé. Comencem l'altre tema.
1: O anem a l'altra cosa.
2: Cosaza.
1: Tot i a l'altra cosa, potser se'ns queda una mica llarga, perquè al cap i a la fi és un anunci i bueno, home, hi explicarem coses, no? Però Què?
0: A veure, no sé si vols allargar-lo, no sé si tens alguna pregunta més sobre la sèrie, no sé, jo també la inspiració també va venir una miqueta, jo a TV3 per exemple teníem allò del que abans ho parlàvem, no? Allò del convidat, allò que feia l'Albert Hom, no?
1: Sí.
0: Que és un format una mica d'aquesta magnitud, no? Sense quedar-nos a dormir a casa del convidat, o sigui, de l'anfitrió en aquest cas, no? Però és una mica la inspiració ve una mica d'aquí també, no? D'anar a casa dels nostres amics o coneguts, no? Fer una visita, que ens ensenyin, no? I és una mica un format aquest, no? Sí. Diguem, de tipus el convidat de TV3. Sí,
2: sí. Però el nostre és més autèntic, perquè... Clar, ell feia talls, preguntes, aquest, allà. Nosaltres és pam, pam, pam, sí. O sigui, no hi ha talls aquí.
1: És play i... rec.
2: És rec i cap al final. Intentem que no passi de... Clar, nosaltres el format...
0: Això també, clar.
2: Volíem fer-ho mitja hora... Sí. Si ens arribem fins a 40 minuts, 40 pocs, no volem que sigui una entrevista i... molt llarga, perquè també no cal, no?
0: Sí.
2: Que seria, a veure, per nosaltres, ja veus, podríem estar hores, però creiem que per l'audiència, per la gent, doncs potser és més interessant un format de mitjoreta, sí. Dos quarts, molt.
0: Entre 25 i 35 és el seu, perquè ara últimament ja ens hem allargat a gairebé 40, i a vegades segons com, jo crec que entre 25 i 35 és el seu,
2: sí.
0: També.
1: Sí, jo per el que he vist... també ho crec, eh? Perquè és més pam, sí. Pam, pam, i sí. Tot i que òbviament si la cosa dona
0: clar.
1: De si
0: clar, doncs, sí.
1: No us limitareu, no? Està clar.
2: Clar, el que passa que clar, el vos també ja ho he comentat a vosaltres també més endavant, doncs fer potser una quedada un dia entre els personatges, no molts, perquè si ens passem ja fent personatges intentant quedar més gent és més complicat. Potser quan tinguem les sis fetes quedem aquests sis personatges alhora, que es coneixin i parlar i fer alguna coseta, no?
1: Però clar, això, el tema és que si a vegades ja costa poder quedar amb una persona, intentar quedar amb sis persones...
0: Sí.
2: Bueno, es posa una data i que vinguin, que vulgui venir.
1: Clar, però si no venen les sis i no venen dos, què? Per dir alguna cosa, saps? Llavors ja queda la cosa molt descafeinada. És a dir, com a... Per això t'havia dit jo, lo de fer online...
2: que no pugui
1: va proposar de fer un programa especial aquí a la ràdio, però clar, té la dificultat aquesta de que és més difícil al final que la gent es pugui desplaçar sis persones que bueno, que es connecti cadascú a casa seva i tal, però clar, evidentment no és el mateix, no? Tampoc, no? Bueno, no sé.
2: Ja ho mirarem.
0: Sí, això ja ho anirem veient.
2: Sí.
0: Ja et dic, depèn a veure la gent ara com veu la sèrie, no? Si ho veu interessant i tal, a veure quina audiència tenim i si triomfa, doncs, oi, llavors ja tothom s'apuntarà a lo que sigui.
2: Esperem. Esperem.
1: Molt bé, doncs recordeu, Santuaris Ocults del Metall a Catalunya, de moment només Catalunya, però ja veurem, a veure
2: què
1: és el que dona de si tot això, i si tu que estàs escoltant o veient el Rocòdrom, doncs tens un santuari i ens el vols ensenyar, li vols ensenyar a tothom i vols que l'Ignasi i l'Ivan doncs visitin el teu santuari i vols fer d'anfitrió metàl·lic, doncs ells aniran encantats i tu ens ho expliques i ens ho ensenyes tot, allò de hòstia, és que m'agrada ensenyar a la penya a mi quan ve la gent a casa m'agrada ensenyar la col·lecció de discos, per exemple, no? Que us ho vaig ensenyar a vosaltres també, no? Doncs tal, doncs si tens ganes d'ensenyar el teu santuari i compartir-lo amb tothom, doncs ens escrius, per exemple, @rocodrom.cat i ja està, i d'aquí ja fem tot l'assumpte. Espera, que l'Ignasi ens vol
2: liar un altre cop.
1: Vol liar un altre cop. Què digues, Ignasi?
2: Bueno, bé, res, que abans de començar l'altre punt que tenim pendent,
1: sí.
2: Voldria dir, doncs, he portat un regal per la teva companya de programes, la Paula. Quan esteu, doncs, m'ha sobtat, no?, que l'altre dia va dir que estava coneixent el black metal.
1: Sí.
2: I que l'ha impactat i que li ha arribat, no? I bueno, doncs jo com fan del black metal que sóc em va tocar, no? I clar, i he pensat, hòstia, doncs regalar-li el llibre, no? per la Paula.
1: Molt bé, molt
2: perquè
1: bé.
2: Tingui una referència, no? Perquè aquí des de l'any 76 fins l'any 21 ha estat tot el metal i molt black metal, perquè jo sóc molt black metal. I aquí era tot, era de heavy, glam, de tot, però black també hi ha de black.
1: Digues el nom del llibre ben alt perquè tu qui no el conegui encara...
2: Doncs Paula, aquí tens el 666 Banyes Sang de Metall.
1: I si algú te'l vol comprar, Ignasi, què ha de fer?
2: Doncs ja no.
1: Ja no queda, has de tornar, has de fer reimpressió?
2: Sí, s'hauria de fer la tercera. No tinc exemplars, en queden dos, em sembla, o tres. i no els vendré aquests, perquè són per sempre per regalar a gent, com ja, com he trobat a la Paula, no?
1: Ja, ja,
2: si no hagués tingut cap exemple a la casa, hòstia, saps? I tinc tres, em sembla, que en queden en català, i en castellà un. O sigui que no... L'original és en català, està traduït al castellà, val? Però, clar, és un llibre que ara mateix no, ja no... ja no es publicarà,
1: bueno,
2: per ara.
1: Doncs el proper dia que vingui la Paula, perquè de fet el dissabte vinent no hi ha programa, llavors ja serà el següent d'allò, doncs ja li donaré i ella estarà ben contenta. Moltes gràcies.
2: Ja explicarà.
1: Vale, doncs anem a l'altre o què?
2: Vinga, bon dia.
1: Va, ara flipareu.
2: Bon dia.
1: A veure, com ho introdueixo, això? A veure, perquè té d'allò. Mira, fa a principis d'any, al gener, per celebrar els 300 programes del Rocòdrom, bueno, vaig organitzar un concert amb l'ajuda de moltes persones, si no hauria estat possible, i li vaig posar el nom del Terrabastall Rock, perquè el terrabastall és una paraula així molt metàl·lica, molt un terrabastall de metall, no? És d'allò, no? I per què dic això del terrabastall? Doncs perquè amb aquests dos senyors que tinc avui aquí, tot i que la idea inicial doncs va venir de l'Ignasi, perquè aquest tio és un volcà d'idees, una darrere l'altra. Doncs va sorgir la possibilitat, la idea de crear uns premis en reconeixement, per donar visibilitat i reconeixement al metall català. I clar, a més, avui resulta que és dia 16 de maig, que és el Dia Internacional del Heavy Metal. I vam dir quin dia millor que avui també per presentar doncs, aquests premis Terrabastall al metall català que hem decidit tirar endavant. I aleshores, voleu explicar-lo vosaltres? Jo aniré fent aportacions, però com que jo estic més aquí i vosaltres esteu més allà, doncs jo ja aniré dient el que d'allò, però... Això va sortir... Ignasi, va, digue-ho.
2: Primer de tot.
1: Sí.
2: 16 de maig, Dia Internacional del Heavy Metal, en reconeixement al Ronnie James Dio, que va morir el 2010, o sigui, fa 10, 26, 16 anys. 16 anys ja.
1: 16 anys,
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
2: Qui passa molt de pressa el temps.
1: Sí, sí.
2: I llavors, aprofitant aquest dia, doncs, vam pensar els tres de llançar aquí la idea de fer els Premis Terrabastall. Estruendo, perquè no ho sàpiga, doncs aquest tipus de reconeixement al heavy català, no? El metal en català. No només en català, sinó bandes de Catalunya que no només canten en català, que canten en altres idiomes, no? De països catalans parlem, o sigui, qualsevol banda de països catalans.
1: Sí, sí, tot i que l'objecte principal és el reconeixement de les bandes que fan servir el català, tot i que també hi haurà guardons per altres bandes que utilitzin altres idiomes que no sigui el català, com pugui ser el castellà, l'anglès, el swahili o sí, l'esperanto o qualsevol altre idioma, però sí que volem que siguin uns premis que puguin donar doncs, reconeixement a una llengua que, per sort, doncs, cada vegada s'utilitza més en el nostre estil musical. Hi va haver una època en la que tot era o en anglès o en castellà, però i no només en l'àmbit de la música metàl·lica, sinó que també doncs, en el món del podcast, en el món de moltes altres coses, doncs, hi ha gent que diu no, bueno, allò de... No, per arribar més gent, no? I s'està veient que a vegades el fet de fer un català és el que et permet fins i tot arribar més gent, no?
2: Avui aquest dematí abans de venir he vist la Sopa de Cabra, que estan fent ara un aniversari, 40 anys.
0: Toquen avui, crec.
2: Sí, no? I he sentit per curiositat que quan anava a algun concert doncs li deien canta en cristiano, canta en cristiano. I llavors van fer un lep en cristiano.
1: Sí,
2: i els va sortir pel cul.
1: Sí, els va sortir,
2: pel cul.
1: Sí, sí.
2: Llavors, i clar, i avui en dia el que dius tu, no? Hi ha molts influencers, molta gent que s'ha afegit, que està molt bé, eh? Allò de fer-ho només en català, el format en català, perquè arriba a molta gent, perquè no hi havia aquest, hi havia un buit, sí, en sí, aquest aspecte de tot tipus, no? Tant gent que té que, com es diuen, els youtubers i tota, sí, aquesta, sí, gent, sí, que no existia en català. Uh-huh. Doncs nosaltres penso que és una bona idea entre els tres començar a crear aquesta idea de bueno, ja està creada, sí, ara tirem, sí, endavant, busquem el jurat, que ja també tenim uh-huh parlat, i això ja ara ho explica Ivan.
0: Uh-huh. Bueno, això, tenim algun jurat ja pensat, que uh-huh ara anirem contactant també aquesta setmana. Uh-huh. També els guardons, no? Més o menys tenim unes 8 categories, uh-huh, no? En total, ara no sé si les recordarem totes, però sí, hi havia, doncs, millor això, millor cançó en català, millor cançó de banda catalana en qualsevol llengua, en fi, millor LP, també tenim pensat un premi honorífic.
1: Exacte,
0: per una, sí, banda així clàssica, no, i tal.
1: Sí, mira, a veure,
0: el millor videoclip.
1: Millor videoclip. Sí, el Terrabastell d'Honor, doncs a una entitat, mm-hmm, o, sí, o a qualsevol,
2: correcte,
1: persona, fins,
2: correcte,
1: i tot, que consideréssim que, mm-hmm, és rellevant, mm-hmm, i mereixedora, doncs, sí, d'un premi d'honor, doncs, que faci referència, mm-hmm, al tema de el metall català, mm-hmm, i
2: el millor directe,
0: millor
2: també,
0: directe,
1: el
0: també.
1: Millor, el millor directe, mm-hmm, és a dir, ho hem fet una mica com els premis Gaudí, sí, que tenen allò de millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana, mm-hmm, no? Doncs aquí hem fet això, millor disc i després millor disc en llengua no catalana,
2: correcte,
1: millor cançó i després millor cançó en llengua no catalana.
2: Correcte.
1: I seguint una mica aquesta dinàmica.
0: Sí.
1: Aleshores, clar, ara estem en un moment que, per exemple, doncs, es va fer aquest Història i poder del metal català, uh-huh, un llibre que jo crec que ha marcat també un abans i un després, perquè la repercussió que està tenint és molt, molt, molt gran, molt més gran que la que els mateixos autors probablement s'esperaven, uh-huh, en un primer moment. I tenint en compte, a més, que tot això de metal català, doncs, va començar com un fil de Twitter, al final, on el que buscaven era
2: donar bandes
1: a les bandes que tinguessin almenys alguna cançó en català.
2: Que ells pensaven que serien 30, 40, 50.
1: Exacte, i van començar a veure que eren centenars i centenars, i després, a més, promocionaven o donaven una mica més de volada als concerts en els que alguna d'aquestes bandes, doncs, fessin
2: ús del català.
1: Exacte, no? I allò va anar creixent fins que al final van fer el llibre, tal, doncs, l'estan presentant a molts llocs. Tu vas estar l'altre dia a
2: Manlleu,
1: a Manlleu, no?
2: Sí, també... Jo vaig anar per veure les Racers, que sóc un fan incondicionable. Llavors, aprofitant que estava ja veient les Racers, vaig veure la presentació del llibre, uh-huh, i la veritat és que vaig comprar, clar, òbviament, uh-huh, encara que em sortia més barat comprar-lo per les xarxes. Hi havia un descompte perquè era el dia de no sé què, ah, i em costava més barat, però vaig comprar-lo.
1: Bueno, però
2: i signat,
1: així ja, signat, no?
2: Correcte.
1: Ja hi havia aquestes...
2: Clar, era aquestes... la simbiosis del heavy metal, uh-huh, de mà a mà, no? Uh-huh. És més xulo.
1: Uh-huh. I bé, i aquesta és la idea. Aleshores, la cosa és que d'aquí un any volem fer una gala dels premis Terrabastall, en un lloc encara per determinar, perquè bueno, ara aquí nosaltres, doncs, ens hem de començar a trencar el cap en l'organització d'aquest esdeveniment per fer-ho el més bonic i, mm-hmm, i seriós, en el sentit, doncs, de ben fet possible, i tenir el lloc, tenir els guardons, perquè farem una entrega de premis, un lliurament, perdó, de premis amb la coseta perquè la gent se la pugui emportar, totes aquestes coses, uh-huh, i...
0: Fins i tot un concert havíem pensat, encara, exacte, que fos acústic o alguna cosa, fer una petita actuació,
2: clar, depèn, uh-huh,
0: un al·licient, no?
2: Depèn de com vagi la cosa, potser anem a vés a saber o...
0: A veure, tot depèn. També fer-ho, si no és el dia 16 mateix, doncs, bueno, quan...
2: Clar, és diumenge.
0: Al voltant d'aquest dia, no?
1: Sí, al voltant d'aquest dia.
2: Millor el dia 15, que és dissabte.
1: Al voltant d'aquest dia,
2: clar,
1: sí.
2: Ja veurem.
1: Ja haurem de veure quins espais tenim,
2: correcte,
1: disponibles.
2: Correcte.
1: La cosa és que puguin venir tots els nominats, perquè diguem-ne que quan es tanqui el període, podíem parlar del període.
2: No, sí, període, sí, parlem.
0: De l'1 de maig, havíem dit.
2: Correcte,
1: sí, sí.
2: Ja que ja ha començat el període.
1: Exacte. Tots els discos que s'hagin editat des de l'1 de maig d'enguany, de 2026, uh-huh, fins al, diríem, 31 d'abril, oi? Per no...
2: Correcte.
1: Per 365, uh-huh, dies, fins al 31 d'abril, uh-huh, del 2027, doncs tots els discos editats
2: directes,
1: tal, totes les cançons, videoclips, clar, un videoclip, per exemple, pot ser que el disc hagi sortit, m'ho invento, ara al març, mm-hmm. però que el videoclip surti al maig.
0: Clar,
1: aquest videoclip ja entraria
2: correcte.
1: Dins de les possibilitats de
0: quan s'editi el vídeo.
2: Clar.
1: Aleshores, les persones que finalment conformin el jurat, cosa que esperem tancar al llarg de la propera setmana,
2: correcte.
1: Doncs podran enviar sempre que vulguin propostes de bandes o cançons mereixedores des del punt de vista per estar en el bombo dels nominats.
0: Uh-huh.
1: I quan es tanqui el període, és a dir, el 31 d'abril o 1 de maig del 2027, el grup impulsor, que som nosaltres tres, l'Ivan, l'Ignasi i jo mateix, farem una selecció de 4 nominats per cadascuna de les categories.
0: Uh-huh.
1: I enviarem aquests nominats als membres del jurat, que puntuaran amb 4, 3, 2 o 1 punt a cadascuna d'aquestes nominacions, i des d'allà doncs, ho posarem en un sobre d'aquests ben macos, i el dia del lliurament dels premis doncs, ja ho farem tal que intentin venir doncs, també els nominats a la gala.
2: Correcte,
1: i tot això, amb els presentadors, que potser els membres del jurat puguin presentar les diferents categories, mm-hmm. totes aquestes coses. Ah, i també tenim una cosa més popular, no?
2: Sí, correcte, tenim el vot popular també, clar, podré participar tots i totes.
0: Mm. Sí, que això no teníem encara no teníem gaire clar com fer-ho, no?
2: Bueno,
0: no sé si a través de xarxes socials, potser...
2: Tenim que fer-ho ja,
0: també. Ho hem d'acabar de mirar, això, de polir.
1: Sí, aviam com ho podem fer perquè es pugui centralitzar.
2: Correcte.
1: Tot,
2: sí.
1: I que no sigui un...
2: Clar, un tomombori.
1: Un garbuix allà de coses.
2: Mm.
1: Però bé, sí, un vot popular a la banda catalana, doncs, que considereu doncs, mm-hmm.
2: Més important de l'any.
1: Més important de l'any, mm-hmm. I poder-ho fer.
2: Mm-hmm.
1: Això. No sé, serà el primer any aquest.
0: A veure què tal funciona.
1: Llavors no sabem com sortirà, però posarem tota la nostra esma perquè surti el millor possible, i sens dubte, si aquesta primera edició doncs, aconseguim tirar-la endavant...
2: Ho farem.
1: I té una mínima repercussió i reconeixement, doncs després ja les següents edicions doncs a mica ja vindran rodades. No sé si... A veure, un moment, deixa'm comprar una cosa, perquè és que...
2: Posarem catifa negra, no? Catifa vermella.
0: Vermella, no negra,
2: negra,
0: no?
2: Negra, catifa vermella.
1: Catifa negra, negra, no? I olives negres per picar.
2: Molt bona aquesta.
1: No?
2: Hòstia,
0: cervesa negra.
2: Cervesa negra. Ostres. Ostres, nen, ja n'hi donarem una volta. Té bona aquesta, té bona.
0: S'haurà de venir allò d'etiqueta, no? En comptes d'etiqueta, tot negre.
2: Negre.
1: Tot negre.
0: Tot de negre, aquí, dos els tòpics.
1: El punt de color serà la senyera, no? Si de cas.
2: Allò on deixen.
1: Allà tal, i...
2: Posar una estrella negra. Saps que la senyora amb estrella negra, també?
1: Uh-huh. Estelada. Però aleshores ja li estem donant un...
2: Bueno, un carim tan diferent. Una senyera amb les barres negres. Sang negre.
1: I, bueno, i a veure què tal. Això són els premis de Rabastall. I ja està. No sé, nois, formalment ens queden 8 minuts, però... Hi ha alguna cosa així que...
2: Sí, jo crec que l'Ivan té encara alguna cosa guardada.
1: Ah, què és?
0: D'això, dels nostres projectes?
2: Sí, dels nostres projectes.
0: Ostres, ara m'has matat,
1: però, però relacionat amb què? Amb el Terrabastall? O el primer Terrabastall? O amb els santuaris ocults del metall?
2: Jo crec que dintre de tota aquesta història que estem parlant, dels santuaris que estem fent ja treballant i tal, i dels primers Terrabastall que estem ja començant a... Ja començarem ja a cridar el jurat i tot això, sortiran més coses. Jo penso que sortiran més coses, al camí. No sé, tinc el pressentiment. És una avançadilla que dono. Ja, ara no puc dir res perquè encara no està bullint-se encara.
1: Però això no ho sé jo tampoc, doncs.
2: Bueno, jo pots comentar-te una cosa, però tu no te'n recordes.
1: Ah, tu m'ho vas comentar?
2: Sí.
1: Va, on, a casa teva?
2: Vull tantes coses t'he comentat.
1: Ja, és que em perdo, tio.
0: L'Ignasi té tants projectes,
1: exacte,
0: tio,
1: exacte.
0: Que al final sí. No te'n recordes de tot. Joder.
1: Ignasi Projectes
2: SL.
0: SL. Clar, ara m'ha vingut una cosa, però no és, és això el que vas somiar tu?
2: És sí, correcte. Correcte. Bueno, no fa gaire. No
0: ah,
2: fa gaire,
0: bueno. Bueno, pues, no sé, vols que avancem?
2: Sí, digues tu el que t'he explicat una mica.
0: Sí?
2: Tu que te l'has vist d'una altra perspectiva.
1: Jo vull saber, vale, vale. I si me'n recordo diré... Ah,
0: potser
1: vale.
0: Sí que és això, sí, sí, sí. Bueno, a l'Ignasi t'he pensat també en fer una obra de teatre. És això, no? Fer una obra de teatre, tio.
2: És que la vaig somiar l'altre
0: dia. Amb un somni que va tenir. De fer una... Era com una generació, no? Se m'has explicat, de tres generacions heavies, no? Que unes els hi deixen un, pues allò que deixen els tresors, no? Un cofre, allò, un baúl, no? Amb, la, amb el més característic d'aquesta època, no? I llavors, sobretot, el més xulo, no? Seria acabar, no? Anar l'any 3000, no? Correcte. En un futur...
2: Aquí no diguem més,
0: ja no diguem més, no?
2: No diguis més, perquè
0: vale.
2: Si no...
0: De dir el que trobarien, no? En el...
1: però això, diguem-ne que encara no està ni amb
0: no,
1: les
0: no,
1: brases,
0: sí.
1: No?
2: Bé, això és... de fet, és una de fet, l'any 89, quan vaig acabar la puta de mili...
1: he vist fotos de l'Ignasi i de la mili, que ho sapigueu.
2: Fent la mili caca amb el casc, baixant els pantalons,
1: sí,
2: escopint la bandera, que ho sapigueu. Bueno, doncs... la història és que quan jo vaig arribar doncs vaig, tenia unes quantes històries escrites petites, de dos fulls a sis fulls més, petits. Llavors jo coneixo un amic que pinta, un amic que fa fotos i un amic que és molt llest i li agrada molt la música. Llavors un va dibuixar el context de les meves històries, un va fer fotos del context de les meves històries i l'altre va s'encarregar de posar música amb uns Wallmans de les històries aquestes i va organitzar una mica tot el projecte. I llavors el projecte de projectes artístics, que es deia així, doncs tu arribaves a Celles, que agafaves una història de por o de terror, començaves a llegir-la amb música amb uns Wallmans i fotos i dibuixos de la història, o sigui, tot envoltava la mateixa història. Doncs això està traslladat al heavy metal, que ja desvetllaré més endavant com funciona, però està aquí tot, ho va somiar l'altre dia.
1: Ho tens tot al cap, eh?
2: Sí, està somiat.
1: Molt bé, bueno, doncs de moment aquesta és l'última idea de l'Ignasi. Potser ara diria, us diria, bueno, ara mentre anem a dinar ens explicaran
2: una altra
1: coses, però com que ja han dinat aquests, perquè abans he dit, bueno, abans has dit, bueno, quan acabem anem a dinar, no?
2: I però has dit quan estaven ja...
1: I diu l'Ignasi, si era l'hora del vermut, tio.
2: Estaven, hem demanat truita i estaven els ous trencats ja, quan has dit això.
1: Però bueno, anem a prendre alguna cosa, no?
2: Sí, i tant.
0: Sí.
2: Jo una altra tapa.
0: Jo m'acabo la meitat de que m'ha sobrat.
1: Bueno, doncs Ignasi, Ivan, res, companys ja del Rocòdrom, enhorabona per el que esteu fent ara de santuaris, que
0: merci.
2: I a la gent, i a la gent també, perquè
1: xulo,
2: ens acull a casa seva.
1: Gràcies a tots els que clar. Ens esteu acollint a casa vostra. I res, això fa molt bona pinta, s'estrena dilluns, jo crec que a la gent li agradarà molt, serà molt, molt divertit. I res, amb el tema dels Premis Terra Estall, doncs ens posem a fer feina a partir de dilluns i ja enviar les bases a la gent que em pensa perquè formi part del jurat i bueno, doncs, tirar tot això endavant i ja està. Alguna cosa que volguéssiu afegir abans d'acomiadar-nos?
0: No, en principi això, que s'emetrà no, a través del canal de YouTube del Rocòdrom, no? Que també esteu pendents a la web i en principi això era tot el que volíem comentar, no?
2: Sí, també que el XXXX que estiguin atents, que rebran missatges ja de jurat, que tinguin els seus telèfons operatius, que havia rebran els missatges.
0: Sí, que tampoc els donarem gaire feina al jurat, o sigui, els hi passarem la llista
2: i aquest any intentarem ser pocs, no? Ser 10, sembla que som 10. Nosaltres 3 i 7, 10.
1: Més o menys.
2: 10, 11, 10, crec.
1: Més o menys.
2: O sigui que no serem gaires. Ja veurem el format següent, però aquest, 10.
1: Sí, ja veurem. Vale, doncs dit això, la setmana que ve no hi ha Rocòdrom perquè jo no hi seré.
2: Bàsicament
1: per això. I llavors ens tornem a trobar el dissabte següent, que ja serà dia 30 de maig, crec, doncs amb més heavy metal i aquell dia sí que escoltarem música, vale? I ja està, doncs ara diria, va, us poso música, però no, és que no he portat res avui, o sigui, ja m'he directament a la
2: pàgina. Més música que el que hem fet avui, que ja és impossible.
1: Les vostres veus són
2: música.
0: Són música.
2: Miel para tus oídos, com deia Gigatron.
1: Bueno, heavy metal.
2: Heavy metal.
1: Fins aviat, gràcies per ser-hi i adéu.
2: Adéu.
0: És un altre.
4: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: I com no, avui no podríem començar d'una altra manera que amb l'himne dels campions.
1: Estem aquí.
0: Campions de primera catalana. Hem fet història, hem pujat a Lliga Elit.
1: Estem aquí.
0: Enhorabona, campió.
1: Què som? Som un equip.
2: DJ Juanra in session. I'm going on during this
0: time, I feel there's no one to save. Vinga, va, bona nit. Bona nit. Bona nit. Avui hem començat amb l'himne dels campions. Dijó. I need somebody to hear. 9:02 de la nit. Nova sessió Argentona Hits Music. Soc en Juanra i passarem una bona estona. Vinga, i aquesta sessió farem honor al primer equip del Futbol Club Argentona.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Recordeu que també podreu descarregar totes les sessions a la plataforma iVoox. Allà hi poseu Argentona Hits Music i estan totes penjades.

0: Hits temazo. Bocasta.
1: DJ Juanra in session. Mountains.

0: DJ Juanra in session.
1: ¡Venga, suave!

Estàs escoltant Argentona Hits Music amb DJ Juanra. DJ Juanra in session.

Vinga, va, acabarem la sessió amb la Morocha. Cançó que fa el primer equip. Així guanyat aquest campionat de Lliga. És la cançó que ens motiva, la que fan servir al vestidor. Vinga, va, va per ell.

0: Bueno, gracias, parceri, y fins la proper dijous. Gràcies, com no, a l'equip de la ràdio.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Creix que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants per la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. Aquesta setmana us ens fèiem ressò del projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i avui coneixerem un cas d'èxit d'arrel argentonina, el de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. I el temps avui estable amb sol i núvols alts cantaranyint en el cel, sense previsió de pluges, vent fluix, de component variable i les temperatures estables avui màximes entre 24 i 27 graus. Comencem.

0: La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, adverteix que si la infraestructura acaba tirant endavant tindrà un impacte molt gran sobre Argentona i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit als mitjans. Collet considera que el projecte podria transformar completament el municipi tant a nivell territorial com urbanístic i poblacional. El regidor alerta que la nova línia ferroviària crearia una barrera física dins del poble i condicionaria el seu creixement futur.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: El responsable d'Urbanisme també recorda que fa més de 15 anys el municipi ja va aconseguir modificar el traçat inicial perquè no passés pel marge esquerre de la Riera, una zona que sempre s'ha volgut preservar. Tot i això, avisa que el projecte actual continuaria tenint afectacions importants, incloses expropiacions en zones agrícoles i industrials, especialment a l'entorn del polígon de les Matebes i el polígon nord. A banda de les repercussions territorials, Collet també posa el focus en l'impacte ambiental i en el model de creixement que pot comportar una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana.
1: Estem molt a prop de les corones de Barcelona. Molts municipis, diguem-ne, que hi han caigut en aquesta xarxa de trama urbana ininterrompuda des de Barcelona doncs, ben bé fins a 20 i quasi 30 quilòmetres més enllà i això nosaltres no hi voldríem caure, per tant aquesta línia també ens faria entrar dintre d'aquestes corones metropolitanes que em sembla que com a municipi i també com a país no ens convé. Ens convé que tinguem un territori més equilibrat a nivell de Catalunya.
0: El projecte de tren orbital preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí, una infraestructura que, segons el regidor, obligaria a replantejar la mobilitat i els aparcaments. Malgrat la reactivació política del projecte, Xavier Collet es mostra escèptic sobre la seva execució real. Considera que la proposta arriba condicionada pels acords pressupostaris de la Generalitat i recorda que la línia orbital fa més de dues dècades que apareix i desapareix dels plans d'infraestructures sense acabar-se materialitzant. Seguim en política. La setmana vinent hi ha ple a l'Ajuntament. Com que dilluns és festiu, el ple es celebrarà dimarts. Serà una sessió amb un fort contingut econòmic i un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la presentació per part del govern del grau d'execució pressupostària del primer trimestre de l'any. Això permetrà conèixer si les previsions econòmiques s'estan complint segons el calendari previst. També centrarà l'atenció la proposta d'aprovació d'un pla econòmic financer per als exercicis 2026-2027, un document que és clau i que ha de permetre analitzar la situació de les finances municipals i establir les mesures necessàries de cara als propers anys. Ja fora de l'apartat econòmic, es portarà a aprovació inicial el pla estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que defineix línies de treball per adaptar el municipi a les necessitats de la gent gran. També es debatrà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina. I des de l'oposició, el Partit Popular presentarà una moció per

0: reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i els seus espais, una demanda que els populars ja han fet pública a través de xarxes. Raül Tornay és regidor del PP.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, això pot ocasionar doncs, que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet i la intenció doncs, és fer una moció al ple i doncs, per a veure si alguna vegada doncs, posen una solució doncs, adequada.
0: El ple de maig es podrà seguir en directe com és habitual. Recordeu que serà dimarts per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Aquesta setmana us explicàvem que el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme, doncs bé, Argentona té un cas d'èxit sorgit d'aquest projecte. Es tracta de la fotògrafa i videògrafa argentonina Marta Tudela, que assegura que haver consolidat el seu projecte professional gràcies a la seva participació al programa d'emprenedoria juvenil Enlairem el nostre projecte, impulsat pel Consell. Tudela explica que aquesta experiència li ha suposat un abans i un després en la manera d'entendre el seu negoci, especialment en tot allò vinculat a la gestió empresarial, la facturació i la planificació econòmica. Segons afirma, el programa li va permetre ordenar i professionalitzar la seva activitat com a autònoma.
2: Aquest programa em va ajudar a consolidar molts conceptes, perquè vale, una cosa molt important, jo sóc experta, vale? Cadascú és experta en el seu, jo sóc experta en vídeo, imatge, fotografia, però no tinc ni idea de fer un negoci, que això és el que li passa a la gent, que la gent és experta en una cosa, però a sobre has de ser empresari, bueno, empresari, emprenedor, vale? I això què és? Has de saber de factures, has de saber d'amortitzacions de no sé què, has de saber de mil coses. Bueno, aquest programa a mi em va ajudar com a consolidar tots aquests conceptes.
0: La creadora audiovisual formada en cinema i fotografia havia anat compaginant feines fins que el 2023 va decidir dedicar-se plenament al seu projecte. Després de passar per formacions prèvies, va entrar al programa comarcal, on també destaca especialment l'estada intensiva amb altres joves emprenedors del territori, que li va permetre, diu, crear xarxa i obrir oportunitats professionals.
2: Programes com aquest, d'enlairem el nostre projecte, amb tindre moltes ganes, molta energia també, creure en el que fas i envoltar-te sobretot de gent, no que sigui com tu, però que tingui mentalitat una mica com tu, d'emprenedora també és molt important, la xarxa que puguis tindre al voltant és superimportant.
0: Actualment Tudela ja viu del seu projecte de fotografia i vídeo per a empreses i ara fa un pas més i compartirà la seva experiència amb el teixit comercial local. Impartirà el taller Com fer del teu negoci es vegi tan bé com realment és, una sessió gratuïta organitzada per l'Associació de Comerços d'Argentona amb eines pràctiques per millorar la comunicació a xarxes socials. El taller es farà el dimecres 27 de maig de 2:15 a les 4 de la tarda al Saló de Pedra d'Argentona. Més coses. La policia local ha participat a la campanya institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu, reforçar el compromís dels cossos de seguretat amb la diversitat i la no discriminació. El cos de policia d'Argentona, format part del vídeo oficial de la campanya, en què diversos serveis d'emergències i seguretat de Catalunya han unit esforços per transmetre un missatge clar, que cal garantir espais segurs i lliures de discriminació per a tothom. Podeu consultar el vídeo de la campanya a les xarxes socials de l'Ajuntament, a Instagram, amb el nom d'usuari @ajargentona. I ara l'informatiu. Obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació està realitzant aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre, un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del Consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Les ajudes estan destinades a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara preneu nota, d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al casal d'avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. Ja està obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per inscriure's fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar a l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I acabem amb medi ambient, i és que la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el nostre, el Parc Serralada Litoral. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació. I ara obrim agenda. Avui a les 6 de la tarda la sala celebra els 10 anys de l'aula d'extensió universitària amb un espectacle multidisciplinari dirigit per la Ladies Vila. L'acte serà en format de taquilla inversa. La Cristina Navarro també col·labora en el muntatge.
3: Presentades aquestes píndoles, que seran petites històries de records, d'anècdotes, de 13 persones grans del poble, un cop s'hagi presentat això, que serà el 26 de maig i el 2 de juny a la tarda al Saló de Pedra, s'iniciarà més endavant un projecte que serà un espectacle artístic multidisciplinar i intergeneracional que plasmarà, que explicarà, que ens acostarà a aquestes anècdotes i aquests records que ens han explicat aquests 13 avis i àvies o aquestes 13 persones més grans del nostre poble. Ells seran testimonis orals, però també formaran part de l'espectacle, com actors i actrius, juntament amb joves d'Argentona, nens i nenes d'Argentona. També volem que hi participin actors, actrius, cantants, ballarins, músics, professionals del nostre poble, que en tenim un munt. I això, tot el mes de setembre, es anirà fent tot el procés de creació i acabarem amb presentant aquest espectacle dins el marc del Festival Sense Portes.
0: Més coses. Aquest diumenge, proposta per descobrir el patrimoni local amb la ruta modernista d'Estiueig. La visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades ja es poden reservar al web municipal. I acabem amb el cinema.
4: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla, la segona part de El Diablo se viste de Prada, amb Meryl Streep i Anne Hathaway.
5: Tu despacho.
6: Oh, vale.
5: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima aquest divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblades, projecte dissabte i diumenge a les 5 i a 7:15 del vespre i també dilluns a 7:15 de la tarda.
7: Te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
0: I parlem del temps. Aquesta tarda es mantindrà estable amb domini del sol i presència de núvols alts que aniran enteranyinant el cel. Avui no s'esperen pluges i les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants, oscil·lant entre els 24 i els 27 graus. Divendres continuarà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, vent fluix i temperatures si fa no fa com avui. Dissabte seguirà el temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda. Tampoc hi haurà pluja. pluges i les temperatures continuaran sense grans canvis. Ara fem una ullada al temps arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia, atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble en el cas que acabi sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 21 de maig.

La reactivació del projecte de la línia de tren orbital per part de la Generalitat torna a posar Argentona davant d'un debat que fa anys que divideix opinions. Hem escoltat el regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, en entrevista a Ràdio Argentona, que ha advertit que si la infraestructura acaba tirant endavant, tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i assegura que el govern local encara no ha rebut informació oficial més enllà del que ha transcendit els mitjans. Dimarts vinent s'ha de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament d'Argentona, corresponent al maig, una sessió amb un fort contingut econòmic i diverses decisions rellevants sobre la gestió municipal. Entre elles, l'aprovació d'un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. I a l'informatiu us hem explicat el projecte de suport a emprenedors joves del Consell Comarcal del Maresme i ens hem fixat en el cas d'èxit d'arrel argentonina de la fotògrafa i videògrafa Marta Tudela. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carbanyo i us parla Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
1: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
2: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.

hora en què tindrem tres convidats que són tres cracs, cadascú, això sí, al seu terreny. D'entrada, Marc Bernal, una de les joies de la plantilla del Barça de només 18 anys amb un futur molt i molt prometedor. Ell sempre havia somiat amb jugar al primer equip,

0: I finalment, un comunicador que atrapa'l si pots. És un presentador que es fa estimar per allà on passa. Avui el tenim aquí, assegut a primera fila, i per ell serà la responsabilitat de dir-vos les últimes paraules que escoltareu avui. Tenim com a oient misteriós, que deixa de ser-ho a partir d'ara, Espàrtac Paran. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I per navegar amb garanties aquesta última de la jornada, d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 21 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Calama, ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident espanyol.
3: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
4: És una determinació de quantitat bastant prudent, és a dir, efectivament podria haver estès aquest embargament als 2 milions d'euros i tampoc hagués estat espectacular, perquè és que l'obligació del jutge amb aquestes alçades del procés és assegurar la persona i els béns dels investigats.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes, s'han d'assumir conseqüències polítiques.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut. No es poden donar la culpa als agents i als càrrecs intermitjos.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
11: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
12: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
13: Canviar la legislació perquè qui delinqueixi el camp tingui conseqüències. El segon, demanar que els patrullatges dels Mossos d'Esquadra en les èpoques de collita siguin més intensos.
14: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
15: Si logran per fer una pel·lícula, ¿por qué no el poden obrir per nosaltres?
16: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
17: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
18: Podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 29 de desembre.

0: Desembre del 1933.
1: I el número de la sort, el...
0: 11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: El Festival de Cannes arriba al final. És la cita ineludible pels cinèfils i la finestra indiscreta no hi podia faltar.
3: Aquest divendres us explicarem tot el que ha passat al festival. Connectarem amb els nostres enviats especials que ens explicaran el que han vist.
4: La Palma d'Or 90, Wild at Heart.
2: Les noves pel·lícules de James Gray, Ira Sachs, Hirokazu Koreeda o Christian Mungiu són algunes de les novetats que han atret més l'atenció del públic a Cannes.
3: Una edició que destaca per la poca presència de cinema nord-americà i un augment notable de cinematografies d'arreu del món, incloent la primera pel·lícula com a directora de la catalana Aina Clotet.
2: Aquest divendres a mitjanit, especial Festival de Cannes a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: I és que m'heu posat la pell de gallina.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies.
12: Podar-se que porti fortuna.
2: Sota la llum de la lluna.
12: Tiro a la luna.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Podar-se que porti fortuna.
2: Catalunya Ràdio.

0: 11:09. El Barça ha fet una molt bona temporada i el que és molt i molt extraordinari és que ho ha aconseguit amb el concurs de tres jugadors molt joves que van coincidir al mateix equip quan eren ben petitonets a la Masia. Aquesta tarda hem parlat amb un d'ells, amb Marc Bernal. Ho hem fet a l'estadi Johan Cruyff, a la ciutat esportiva del Barça. Marc Bernal, benvingut al Catalunya Nit.
1: Hola, què tal?
0: Ahir va haver sopar, no?, de celebració o què?
1: Sí, vam estar ja tots una mica per finalitzar la temporada i la veritat que molt bé.
0: I avui, per això, tot i així, entrenar?
1: Sí, hem entrenat una mica més tard pel matí, però sí, sí, el dissabte ja partir.
0: Dissabte, és veritat, això s'ha de rematar bé. Quin balanç fas, però, de la temporada? Supercopa, Lliga?
1: Bé, bueno, jo crec que estem bastant contents de la temporada. O sigui, és veritat que per l'any que ve pues, aspirem a més i volem més coses, però al final valorem com una bona temporada.
0: I a nivell personal, balanç teu?
1: Bueno, al final ha sigut la tornada de la meva lesió. També he passat moments bons, moments no tan bons, però bueno, jo crec que al final ha sigut una temporada que mai oblidaré.
0: I tant. Avui és 21 de maig. Saps què passava avui fa 34 anys?
1: No.
0: 21 de maig del 1992 era el dia després, o sigui, aquí hi havia una festa a Barcelona brutal, sí. Perquè el dia abans el Barça havia guanyat la primera Champions. Aquella de Cruyff, sortiu i disfruteu, sí. El gol de Koeman, Guardiola al camp. L'has arribat a veure, aquell partit?
1: Ostres, no. No, jo tinc alguna imatge així al cap, però no l'he vist.
0: Clar, aquella va ser la primera Champions, per molta gent com jo, que havíem crescut mirant el Barça, allò va ser al·lucinant perquè sí. Ningú estava acostumat. En canvi, ara sembla que s'ho exigeixi guanyar Champions també. Què creus que us falta perquè aquest any, per exemple, l'haguéssiu guanyat?
1: Bueno, jo crec que al final el Barça sempre exigeix a guanyar tots els títols i tot el que juguem i guanyar cada partit i llavors nosaltres ens exposem a això. Però bueno, al final és un torneig d'un nivell molt alt. Sí que és veritat que potser tant aquest any com l'any passat sí que ens veiem amb confiança per guanyar-la i hem estat a prop, però bueno, lluitarem per l'any que ve.
0: Creus que de vegades són simplement detalls o realment calen coses més importants per guanyar-la?
1: Bueno, jo crec que una mica de tot. Al final també al ser dos partits, també a petits detalls et poden fer canviar l'eliminatòria totalment, però també has de saber gestionar que estàs jugant a una competició que exigeix el màxim nivell.
0: Clar, de vegades no sé si quan acaba el partit penses, ostres, si poguéssim tornar a jugar canviaríem això o allò, o per exemple si Rafinha hi hagués sigut o...
1: Clar, a vegades ho pots pensar, sempre quan et quedes amb l'espina sempre penses en alguna cosa que podries haver fet millor, però bueno, nosaltres intentem donar-ho tot al camp i fer el que sabem.
0: Molt bé. T'he preparat una sèrie de sons, val? I també una fotografia, però començarem amb els sons. Crec que devia ser 17 d'agost de 2024.
2: Ter Stegen a la porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Valdé a la defensa, al mig del camp, Casado i Bernal, Rafinha a la mitja punta, Lamine a la dreta, Ferran a l'esquerra i Lewandowski al davant.
3: Com va fer Xavi quan va arribar a la banqueta del Barça, Flick fa debutar un jovenet en la seva estrena oficial. El de Terrassa va apostar per Ilias Akuma, si ho recordareu, a la davantera en el seu primer partit com a tècnic blaugrana contra l'Espanyol el novembre del 2021 i avui l'alemany confia, ho deia la Mireia, en Marc Bernal, de només 17 anys per acompanyar un altre jove, Casado, al mig del camp. Bernal...
0: Aquest moment què?
1: No, bueno, va ser brutal. Per sort vaig tenir l'oportunitat de votar i a sobre com a titular i a un camp com a Mestalla, jo crec que va ser molt especial. També una mica de nervis, no et mentiré, però bueno, i aquest dissabte pues, hauré de tornar cap allà.
0: Clar. Hansi Flick des del principi va veure amb tu alguna cosa, eh?
1: Sí, la veritat que li dec la vida perquè al final és el primer entrenador que ha confiat en mi per donar aquest pas amb 17 anys, jo crec que no és res fàcil i bueno, estaré agraït sempre.
0: Clar, amb 17 anys debutar, jo m'imagino que tu de petit somiaves amb jugar al primer equip del Barça, però t'havies imaginat amb 17 anys el primer equip?
1: La veritat és que no. Sí, no m'imaginava ni quan estava al Barça bé aquí que ja estàs a un pas, però la veritat que va ser algo que ni m'ho hagués imaginat.
0: Clar, amb 17 anys t'ha tocat viure moments molt bonics, però també escolta aquesta altra. Mira com estava anant el partit, eh?
4: De la segona part, en queden 4, guanya el Barça 1-2. Vinga, va, això s'ha d'assegurar i el Barça es col·locaria líder en solitari.
5: Altre cop Marc Bernal de bomber, tallant la transició, increïble aquests últims minuts del jove, que ara s'ha fet mal en aquesta entrada.
2: Sí, amb una jugada amb Isi Palazón, està estès a terra
0: el,
2: Marc Bernal.
0: És el moment de la lesió, és el tercer partit que feies, però t'estaven deixant allò de bomber, increïble Marc Bernal, i després d'això, què t'ha ensenyat la lesió?
1: Bueno, jo crec que aquest àudio ja el tenia marcat al cap. Va ser un moment molt dur i bueno, m'ha ensenyat moltíssimes coses, sobretot a valorar moltes coses que durant el dia a dia jo crec que no valorem i només ens donem compte quan deixem de competir, de fer el que més ens agrada, que és jugar a futbol.
0: Per sortir d'un moment així, suposo que hi ha dues feines, una és física, recuperar-te, i l'altra mental. Com has treballat amb aquestes dues?
1: Bueno, jo ho he treballat sobretot amb professionals que al final m'han ajudat des de a través del club i també amb un psicòleg a part que m'han ajudat molt i al final jo crec que ho hem pogut fer de la millor forma possible i res, és un procés que no és res fàcil per ningú.
0: Clar. Suposo que hi ha gestos que quan estàs en aquest moment se'ls pot donar encara més valor, per exemple, que el club et renovi.
1: Sí, la veritat que nosaltres, tant jo com la meva família, va ser algo que va dir molt de lo que és el club com el club de més que un club que diuen, i llavors estarem super, super agraïts tota la vida.
0: Són més d'un any, més de 300, no sé si van ser 380 dies més o menys sense tenir l'alta per tornar. Tornes i després passen coses com aquesta.
4: Toca la pilota Ferran, busca Verdaggi, mira-lo Fermín la juga cap a la punta d'atac, Bernal tot sol, entra dins l'àrea, continua Bernal, retalla Bernal, xuta Bernal, gol,
0: i mira què diran ara.
4: Gol, Marc Bernal, quin golaç acabes de fer, mare meva! Marc Bernal acaba de fer un gol de traca i mocador, ha rebut la pilota amb velocitat, ha avançat metres, ha entrat
0: dins l'àrea, ha retallat a tot. Primer gol, què se sent en un moment així?
1: Jo crec que és aquells 15 segons, 30 segons, després de marcar el gol, és una sensació única, la veritat, que és el millor moment jo crec que he viscut de moment, sobretot després d'haver passat el que vaig passar, i al final fer-ho també al Camp Nou va significar molt per mi.
0: En tinc un altre, perquè ja has dit el millor moment, però a veure aquest altre.
4: Falta que servirà el Barça, la servirà Rafinha, al minut 17 i mig d'aquesta primera meitat, empat a 1. S'ha avançat el Barça amb gol de Rafinha, empatat Elanga, al 14, hem vist ja dos gols en un quart d'hora. Atenció, aquesta falta que picarà Rafinha. Veurem quin és el recurs que intenta el Barça en el llançament d'aquesta falta. La pica aixecant la Rafinha cap al segon pal. Atenció a la rematada i el gol. Bernal. Ha marcat un altre gol, Bernal. Ha rebut la pilota amb el cap després del toc de Gerard Martín i el cor de la petita. Com si fos un nou, com si fos un killer, com si fos un ariet, com si fos un golejador.
0: Com si fos un killer. Tu marques gols, em portes...
1: No, sí, la veritat que va ser un moment que vaig tenir una ratxa de marcar gols. Jo crec que també des de ben petit potser vaig marcar-ne bastant i feia temps que no marcava un i va ser el meu primer gol a Champions, així que molt especial.
0: Primer gol a Champions amb 18 anys. He mirat una estadística, jo no sóc especialista en això, però m'ho he preparat. Vuitè jugador més jove de la història a marcar la Champions, ho sabies això?
1: Ostres, no.
0: Ni Messi, eh?
1: No?
0: No, Messi no està en els set primers.
1: Jo sabia el del Barça, que no sabia quin era, crec que el 3 o així, però el de tota la història de Champions, no.
0: Sí, sí.
1: Ostres. No. És que jo crec que no, quan marques aquests gols o després no et dones compte de les estadístiques i del que diuen.
0: Clar. Una de les coses que crida l'atenció veient és que jugues al mig del camp i fas metro 93.
1: Sí.
0: Marca això els teus moviments al camp? Perquè estem acostumats, primer fa temps era diferent, però ara ja estem acostumats a veure jugadors més alts, però més en defensa o atacant, no? Suposo.
1: Bueno, jo crec que al final el futbol modern també és molt físic, no? I és algo que ha canviat, però bueno, al final jo sempre he sigut alt des de petit i sempre he jugat de mig, o sigui que no sé. Potser m'ha sortit de petit això de poder aguantar, de jugar. Al final tinc l'ADN del Barça des de ben petit i ho intento fer a dins del camp.
0: Ja quan eres ben petit aquí, ara ets dels més alts o què?
1: Sí, sempre, quasi bé sempre he sigut dels més alts a l'equip, des de les inferiors, fins i tot aquí al Barça B també, i ara que jo crec que també estem per allà alguns.
0: T'he dit que et portava alguns sons, però també una fotografia. Mira, te l'entregaré i m'agradaria que ens la descrivissis, perquè clar, això, molta gent que ens està escoltant per la ràdio no la podrà veure. A veure què hi veus aquí, va.
1: Ostres. Buah, aquest any era la via quan teníem 12 anys, que estàvem a Lamine i al Cobercí, i res, molt especial. Això és, significa molt i diu molt de lo que és el Barça, de, dels jugadors que treu i del, de la història, no? que té, que ha pogut aconseguir, bueno, treure jugadors de la Masia que al final han sigut històrics.
0: Diu Cubarsí, Lamine Yamal, hi ha el Marc Bernal, però compte, el Marc Bernal està amb un banderí i el braçalet de capità, eres el capità de tots aquests. Canvia jugar amb ells, és a dir, es nota que ja heu jugat tota la vida junts, o molts anys?
1: Bueno, jo crec que es nota sobretot per la relació. Al final, quan tu tens aquesta química dins, fora del camp, també al final es traspassa cap a dins i això al final fa que ens sentim més còmodes jugant.
0: Clar. Hem parlat de Lamine Yamal, Cubarsí, Marc Bernal, que esteu en aquesta fotografia, però aquí hi ha molts altres jugadors. Éreu 11. La resta han arribat a jugar a futbol professional o què? O els has perdut la pista, saps?
1: No, a veure, sé que alguns estan al juvenil del Barça, algun al Barça B. Aquí també he vist l'Albert que està a Itàlia. Però així a futbol professional, de moment jo no et diria que no.
0: Això et dona una idea també de com de difícil és, no? Perquè suposo que arribar a la Masia ja és molt complicat, després arribar al primer equip també ho és.
1: Sí, no, com dius tu, jo crec que he vist molts companys que ja estan molts anys aquí, que tenien un nivell espectacular i per coses de futbol o de la vida no s'han donat les circumstàncies de poder arribar i debutar a futbol professional, ja no et dic en el Barça.
0: Com recordes tu la teva arribada a la Masia? Quants anys tenies?
1: A la Masia o a la cantera?
0: A la cantera, va.
1: A la cantera, quan tenia... Buah, és que jo tenia 7 anys. Me recordo, vaig arribar a Prebenjamí, que era el primer any que podíem, érem tots nous, que allà sí que estava el Lamine també. I res, bueno, jo crec que era jugar per al millor club i jo crec que estaré agraït sempre.
0: 7 anys vol dir que amb 7 anys ja destacaves molt, si no arribes aquí. Què vol dir, que vas començar a jugar a futbol amb mesos o què?
1: No, doncs vaig començar a jugar a Alberga amb 4 anys, si no m'equivoco, això ho sabrà millor la meva família. I res, després vaig estar 2 anys, crec, i després vaig anar un any al gimnàstic de Manresa i llavors ja vaig anar directe al Barça amb 7.
0: O sigui que de seguida tu tenies una mena de talent natural, no? per jugar a futbol, suposo que ja a Berga i a Manresa ja ho veien.
1: Bueno, sí, tampoc me n'en recordo gaire de tot, però sí que és veritat que al final que et fitxessin amb 7 anys al Barça ja era molt per mi i va ser la veritat que moments que mai oblides.
0: Hem parlat de estadístiques, per exemple, ser un dels més joves a marcar un gol a la Champions. Lamine Yamal, per exemple, t'avança una miqueta. Ja destacava molt Lamine Yamal quan jugava de petits,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, sí. Jo crec que des del primer any ja es notava. O sigui, al final, des de petit ja veus que qui destaca una mica, no? I ella a mesura dels anys va mantenir aquest perfil que té ell de destacar i al final amb 16 anys quan nosaltres estàvem amb el cadet ell ja havia pujat i ja va debutar.
0: És inevitable que tots dos us comparin amb altres jugadors, no sé si això us agrada o no, però vaja, jo ja et dic com a espectador, sento que Lamine Yamal cap a Messi i tu cap a Busquets. Tu com ho vius això?
1: Bueno, nosaltres no ens fixem gaire, al final les comparacions són algo que es diuen, nosaltres no ho creiem al 100%, no? Al final nosaltres tenim, com diuen, el nostre camí, però bueno, sí que és veritat que al final que et comparin amb aquests jugadors que són històrics per al club i en el món del futbol és algo bo i que estàs fent les coses bé.
0: El que no té ningú més, o sigui, de tots aquests que estem parlant, però és que ni que afegíssim Maradona, Messi, qui vulguis, ells no han nascut a la millor ciutat del món.

0: Veus, i això sí que ho tinc. Això ho tenim en comú. Els dos som de Berga, sona un dels temes de La Patum. Tu et planteges d'anar i pots anar, o sent Marc Bernal ja és impossible, això?
1: Bueno, l'any passat vaig, quan també venia de la lesió del genoll, vaig anar a veure-ho des del parc o des de fora, i la veritat que és únic, jo crec. No hi ha ninguna festa al món que sigui com aquesta.
0: I tornaràs aquest any o no?
1: Bueno, no ho sé, depèn. No ho sé encara. Ah. Ho haig de decidir.
0: Molt bé. Mundial, t'agradaria anar-hi al Mundial o què?
1: Sí, segur. Perquè al final anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país, i al final des de ben petit, quan et criden a les inferiors, et fa una il·lusió especial.
0: Per aquest Mundial ja és impossible anar-hi. Ara, per exemple, Fermín s'ha lesionat, no hi podrà ser, és una pena. Encara hi ha alguna opció que et cridessin o què?
1: Bueno, jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix, però bueno, tocarà esperar la convocatòria.
0: Quan se sabrà això?
1: Se sap, crec que surt dilluns a les 12:30, si no m'equivoco.
0: I no tens cap allò senyal de si no, potser
1: no,
0: sí?
1: Això no se sap, això t'enteres igual que s'entera la premsa i tothom, i quan veus la convocatòria saps si vas o no.
0: Per tant, tu ara mateix no pots fer plans per l'estiu, de moment?
1: No, jo de moment em toca aguantar.
0: Molt bé. Ara et poso una cançó que potser sonarà el 26 de maig. És el teu aniversari, no?
1: Sí.
0: A veure si posaràs aquesta, va. M'han dit que t'agrada, eh?
1: Hòstia, sí.
0: Que sí?

0: 20. Yo me puse a contar.
1: És Morat, Reyes, Quevedo, no?
2: Sí.
1: Aquest tema t'agrada. Diu coses boniques, per exemple, de la seva mare. Això ho deu tenir en comú, també, no?
2: Sí, no, la veritat que sí. Si escoltes la lletra, ho escoltaràs, però bueno, jo crec que al final les mares són molt especials i res, jo intento disfrutar molt d'ella i cuidar-la.
1: Suposo que en el temps de la lesió i tal és quan és una persona vital a la vida després.
2: Bueno,
1: en els bons i en els mals moments.
2: Sí, no, al final jo crec que una mare és on més està amb tu en tots els moments i al final ella ha sigut així, ha sigut des de ben petit que jo potser no estava tant a casa perquè tenia que anar a entrenar, perquè tenia que anar a estudiar, ella sempre ha estat al meu costat i també perquè al final els dos meus pares han donat tot per mi, han estat treballant matí i tarda perquè a mi i al meu germà no ens faltia res i això es valora tota la vida.
1: Clar, aquest tema té una frase que ara voldria que escoltessis atentament, eh?
0: La isla Moreno y no es verano. Todos somos guapos y ricos como Cristiano. Solda mi a mi mami, solda
1: mi. Aquest Cristiano és el Cristiano Cristiano, el jugador de que diu "Todos somos guapos y ricos como Cristiano". Suposo que és Cristiano Ronaldo,
2: sí,
1: no?
2: Sí, suposo que sí. Cristiano tampoc, jo tampoc conec molts Cristiano.
1: Deu ser ell. No, com a jugador bo també, no? És bo.
2: Sí, no, és, també va ser un jugadoràs, bueno, és un jugadoràs i la veritat que ha sigut dels millors de tota la història.
1: A punt de fer 19 anys, el dia 26 de maig, l'any que ve tindràs dorsal 22 també al Barça o es canvia això?
2: Pot ser, o sigui, al final a mi el 22 li ha agafat carinyo, m'agrada i jo no tinc cap pressa per canviar-me'l i jo crec que seguirem el mateix.
1: Ara és aquella època també en què alguns jugadors comencen a marxar, per tant, si pots seguiràs amb el 22, eh?
2: Bueno, si puc, sí. Si no canvia gaire la cosa, jo crec que sí.
1: Perquè si poguessis triar, en tens algun de preferit o no?
2: A mi és que... A mi el 6 i el 8, però són impossibles.
1: Oh, vés a saber.
2: No, vés a saber, però jo amb el 22 estic còmode. Aquests dos estan reservats, ja.
1: Molt bé. Doncs de moment el 22 et deia això, que ara és un moment d'entrades i sortides, suposo, quan sabem ja segur que marxa Lewandowski.
2: Bueno, jo crec que ha sigut una llegenda aquí en el Barça. Com van dir, van arribar en un moment que potser no anaven les coses com nosaltres volíem, com els culers volíem, i ell, al final, des de que ha arribat ell, no dic que sigui per ell, però també ha ajudat, ha marcat no sé quants gols i la veritat que ha tornat a aconseguir els títols i a més que els culers estaven desitjant.
1: Quin objectiu et marques tu per la temporada que ve, personal?
2: Personal, no ho sé. Jo no soc molt de marcar-me objectius, però jo et diria seguir guanyant títols, que al final és el que més bé et sents i demostra que estàs fent bé les coses, i jo crec que seria aquest.
1: Dues temporades, dues lligues, eh? De moment no...
2: Sí, bueno, de moment no em puc queixar.
1: De moment no et pots queixar. Marc Bernal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que et vagi molt bé l'estiu, si pot ser la selecció, i si no, a descansar, i que vagi molt bé també la temporada que ve.
2: Moltíssimes gràcies a tu. Ens veiem per Berga.
1: I tant.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
7: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
6: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
7: Més informació a firamanresa.cat.
8: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
9: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
10: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
11: Sí. És una central ja de nova generació.
8: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
11: a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
14: Els matins del cap de setmana, el suplement...
15: Qui t'acaba de treure la nena?
16: O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el check de que tot estés bé, i jo, vale, moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
15: Tu paties per si no plorava de seguida.
16: Sí.
14: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
15: És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
16: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
15: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí, sí.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit.
1: Els dijous passen coses emocionants perquè és el dia de les sessions golfes de Sina amb Àlex Gorinà. Benvingut, Àlex.
17: Hola, què hi ha?
1: A veure, fem-ho com sempre. D'entrada, de tot el que ens arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si és molt o poc, què hi ha de bo?
17: Una barbaritat, però, en fi, he de triar sí. Una joia. El que passa que citaré Cowgirl, que és una pel·lícula, la Chloé Zhao catalana, que m'agrada molt, rural, amb una esplèndida Isabel Rocati i el Pep Moner, que torna a ressorgir. I, per tant, us la recomano moltíssim, està molt bé. O Tres Mujeres, que és una altra pel·lícula, fixeu-vos en el títol, sobre els problemes sexuals d'una noia lesbiana al tornar al seu país, a Tunísia. Dit això, anem a la recomanació, que és Love Me Tender.
18: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
19: Coucou, maman.
18: Il n'y a jamais de problème.
17: Parla en francès, però és Vicky Krieps. És una actriu de Luxemburg, una mica austríaca també, que va fer el paper de Sissi a La emperatriz rebelde no fa gaire. Una de les grans actrius actuals, La isla de Bergman, per exemple. I és la protagonista de Love Me Tender, dirigida per una dona que es diu Anne Cazeneuve-Campbell, que explica la història d'una dona casada amb fill que s'han separat amb el marit i tenen una relació perfecta i civilitzada, cordial, fins que ella li confessa que ara va amb dones. I llavors el marit li entra en unes banyes, diguem, quan ja no toca, brutals, i li retira la custòdia del fill i es passa anys lluitant per aconseguir recuperar-la, aquesta dona. Meravellosa interpretació, meravellosa pel·lícula, que a més defensa el fet de que per què una mare que està defensant tot el que defensa i que fa això ha de ser una mare exemplar, el que vol dir no pot anar de festa, no et pots emborratxar, no pots tenir amants... No, per què té a veure una cosa amb altra? Tu has de ser una mare exemplar i a més tens dret a tenir una vida tan divertida i personal com vulguis.
1: I que no sigui exclusiu dels homes, el de gaudir la vida com es pugui.
17: Voilà, aquí està la cosa.
1: Molt bé, doncs recomanació que ens apuntem i com sempre aquí el tracte que tenim, el contracte que vam signar, és que ell ens ve a parlar de pel·lícules que ens expliquen la realitat o coses que estiguin passant també en aquests moments. Per on tires avui?
17: I que el cinema feia temps que plantejava. Doncs tiro com una sèrie, la Revelejar, que parlareu demà, crec.
1: Demà.
17: Que parlareu demà amb el Pol Rodríguez.
1: Exacte, demà estarà aquí el Catalunya Nit.
17: Codirector Misaki Lacuesta d'aquesta pel·lícula, que parla d'una història que té a veure amb la seva família i la seva vida, que ja van fer un segundo premio, ja van demostrar que porten el cinema a les venes i que es pot fer una sèrie realment, com si fos una pel·lícula.
20: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
21: Ja, què collons fotem?
22: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
17: És la història d'un restaurant que existeix, però ja no és de la família que era, Can Lluís, que allà abans es deia Can Bosques, però ara la sèrie manté el nom de Can Bosques, on treballava la família del Pol Rodríguez. Un repartiment de luxe, l'Enric Auquer, el Quim Avi, la Francesc Orella, la Lluïsa Castell, el Sergi López, el Dolent, l'Alba Aguilera, la Maria Rodríguez, sota el Bar Martínez, cantant el Bolero del Raval, també, que és un del barri i que fa un paper molt potent a la pel·lícula, perquè el tema d'avui serà això, el Raval, com ha desaparegut el barri xinès i ha arribat al Raval, de les Rambles al Paral·lel, no al Gòtic, alerta, que no té res a veure, i el bon de tot això, que és el barri de Picasso, és el del Marsella, és el de la Rumba Catalana, és el de Sant Pau del Camp, el de Sant Agustí, del Saló Diana, de la Boqueria, que ja no és la Boqueria, del barri del Terenci, del Vázquez Montalbán, del Roberto Bolaño, del carrer Tàpies, de la Bodega Bohèmia, del London, del carrer Robadors, de la Criolla, del Cangrejo, del Pastís, gairebé tot ha desaparegut com aquest restaurant, excepte la memòria de Jean Genet, que hi va viure un temps.
23: Les fetges de l'estància de Genet en Barcelona no pueden señalarse con exactitud,
0: aunque en Diario del Ladrón habla de 1932. La única prueba documental de la misma es una carta dirigida a André Gide el 12 de febrero de 1933, en la que le pinta su poco brillante situación económica.
19: Estoy sin un céntimo en Barcelona. El cónsul es intratable. Soy huérfano y vagabundeo de tasca en tasca.
17: Gede amb veu de Josep Maria Pou.
21: De Pou, no?
17: Evidentment.
21: Sí, sí.
17: Si anem al Marsella, també allà, en el Raval, podreu veure el local que va veure Jean Genet als anys 30 quan va viure a la ciutat.
21: Clar, bé, ara ja només, abans de començar ja pràcticament, ja em fas pensar si no és el Raval, potser el barri més cinematogràfic de la ciutat, eh?
17: Els del Gòtic també tindrien alguna cosa a dir.
21: Potser sí,
17: ja perquè ja, si és una banda a l'altra de les Rambles, hi ha una és una mica la picabaralla característica, no?
21: D'acord.
17: Bé, podríem haver triat Toni Verdaguer amb Raval Raval, o el Pau Danés amb la vampira del Raval, o la pel·lícula que van fer els mateixos veïns del barri, que es deia La peli del Raval. Però jo us porto quatre exemples de cinema que heu de recuperar per veure tots aquests temes. No només el tema de com era el barri xinès i com és ara, sinó també quines diferents immigracions han anat arribant i també tot el problema en aquests moments de les grans empreses que s'estan quedant als edificis fent fora els veïns, fent fora els vells locals de tota la vida. En fi, un problema dels ajuntaments que cap d'ells ha volgut, més que no ha pogut, resoldre al meu entendre. Retrocedim una mica.
21: Va.
17: Anem als anys 30. Dos exemples que ni us imaginàveu.
23: Barcelona.
24: El barco llega a Barcelona.
23: Oui.
24: Usted desembarca. Y se emborracha.
23: Emborracha. ¿Vos comprenés?
24: Sí. Y pierde el barco. Nada más. Fin.
23: ¿Y maintenant?
24: Venga usted conmigo, se lo diremos a mi tío. Es el patrón.
25: ¡Barrios bajos! ¡Eh, bien!
17: La primera era La calle sin sol, amb l'Amparo Ribelles. Miguel Miura va escriure el guió amb Rafael Gil. Era un melodrama, però també amb un francès que arriba a la ciutat com si fos a Jean Genet i que intenta buscar-se la vida del barri i és sospitós de tot pel fred de que no el coneix ningú i es pensen que és espia. I això que sona ara és una pel·lícula que es deia Barrios Bajos, de Pedro Puche, del 1937, plena guerra civil, prohibida pel sindicat de la indústria de l'espectacle, és a dir, per la productora anarcosindicalista que es va apoderar del cinema català de l'època per donar una visió romàntico-anarquista del que estava passant en aquell moment a la ciutat de Barcelona i concretament al barri de Raval. Van afatar la pel·lícula, es van a la merda tot aquest projecte i després van arribar els franquistes i aquí es va acabar el broquen. Però podeu recuperar les pel·lícules perquè són molt interessants. Però quina és la pel·lícula emblemàtica sobre el canvi del xiner del xinès al Raval en construcció?
26: Cada dia un pantalón, cada dia una camisa. Porque soy un hombre diferente a los demás. Ah. Diferente. Me gusta vestir bien, comer bien.
27: Mira que la ropa va cara, ¿eh?
26: A premio de cantidad, palabras lujurísimas, carísimas.
28: Voy a pasear al barrio chino.
17: A tu t'agrada molt el cinema de José Luis Guerin?
21: Molt. Potser si hagués de triar una pel·lícula que hagi vist aquest any, potser encara diria Històries de la Bona Vall.
17: Que tot això ve d'En Construcció, aquesta sí. Pel·lícula del 2001, amb la que va començar la creació del documentalisme català de l'era moderna. Precisament amb la visió que va fer de quan van començar a tirar a terra totes les cases per fer el Passeig del Raval, per entendre's, just on hi havia el Saló Diana, davant d'on han rodat a la pel·lícula, la sèrie que avui presentàvem i que, en fi, és l'estocada de mort a un microsistema que s'havia mantingut culturalment des de feia generacions, fent un canvi d'imatge per turistes i perquè els nouvinguts creguin que són millors rebuts. En fi, és un desastre. El xinès es transforma en Raval, que no pot canviar de cap de les maneres. I busquem el cineasta que millor ha retratat el Raval, que era en Paco Petriu.
29: Me llamo Mónica Coronado, pero en realidad mi verdadero nombre es Ramona Coronado García, aunque todos me conocen por Mónica o la Chicholina. Llevo 20 años en Barcelona, viviendo en el barrio del Raval y siempre ejerciendo la prostitución.
30: Me decían qué guapa eres y se abría de patas, pero cobrando. Esa sí que no, esa sin cobrar un duro nada.
29: Si vas de ese spray y quieres ganar dinero, igual lo cojo del hombro. Vamos a hacer un polvo, chato.
31: Hola, negrito, ¿qué tal?
29: Dame un cigarro, que vamos a echar un rato.
2: Mónica, yo he entendido que ahí tiene muchos clientes de africanos, de pakistanes, de chinos.
17: Paco Betriu va morir el mateix any que li van donar el Gaudí d'Honor. El gran cineasta del Raval, Fúria Espanyola, per exemple, Sinatra, on Alfredo Landa parlava català i vivia totes les seves aventures al barri del Raval, i Mònica del Raval, aquest documental gloriós parlant precisament d'aquesta dona que es posava davant del Liceu i que feia companyia a Carmen de Mairena i altres personalitats que jo crec que mereixerien el nom d'un carrer en el Raval contemporani per recordar-les. Per exemple, la contracultural absoluta que era Samantha Valentine's, una altra que també ha passat a la història. En fi, amigues i amics, un retrat firmat amb sang i semen, directament, absolutament meravellós, mentre cauen i cauen edificis i negocis. I quina és l'altra cineasta que ha estimat el Raval com ningú? Mireia Ros, que va fer la Monyos, que passava al Raval, evidentment, i una pel·lícula que ningú recorda, que es deia El Triunfo.
4: Nosotros queríamos vivir de la música, triunfar, largarnos de este puto barrio. Pero ese día me di cuenta de que nuestro sueño nunca sería realidad.
5: Se han matado.
4: En el barrio mandaba las bandas, como las pelis esas de la mafia. Y de todas, la que más mandaba era la del Gandhi.
6: Alguien se ha ido de la húmeda, nos han dado por culo. ¿Sabes a quién me refiero, verdad, Luis?
7: Sabemos que lo ha hecho.
4: En ese punto fue que las cosas empezaron a complicarse.
8: Un, dos, tres y...
17: Es diu El Triunfo, és del 2006 i és el West Side Story del Raval, amb les dues bandes barallant-se, ballant i cantant i ballant rumba catalana peretiana al barri. D'una manera com mai ningú havia fet, o sigui, un autèntic musical del Raval fet per una directora esplèndida, la Mireia Ros, recordeu que va fer aquella pel·lícula que es deia Abans que el temps ho oblidi, Barcelona Abans que el temps ho oblidi. No podem oblidar el Raval. I jo, com a mirada final, ara ens acomiadem ja,
21: sí, s'està acabant.
17: Hi ha una cosa insuperable. Joaquim Jordà, que és el mestre d'aquests documentalistes, que el 2003 va fer De nens, una pel·lícula que al voltant del tema dels abusos infantils i el judici que va haver, on no va sortir tot, perquè ja sabem que los señoritos de los barrios altos se n'anaven a pecar a los barrios bajos, i quan més edificis cauen, més amagat queda tot això, doncs va deixar escrita per la història aquesta escena filmada, amb la qual ens acomiadem, i que la va fer llavors, la sents ara i penses, però si estem exactament igual.
9: Esta es la calle Robadors, la planta que todavía no está especificado qué es lo que quieren hacer aquí. Pero lógicamente, si respetan los 8 metros, que es el doble de lo que aquí hay ahora, todas estas manzanas van al suelo. Con lo cual aquí tenemos una serie de viviendas de familias que están aquí dentro que no se sabe dónde las van a meter.
10: A ver, pero que eso me repite esto brevemente, un momento.
9: Y aquí tenemos vivienda, aquí tenemos familias que están viviendo todavía. Está la parte trasera de la calle Sadurní. Que tengan a las familias del barrio en esta situación, pues ya me explicará cómo podemos acoger a los que vienen de fuera. Si los de aquí del barrio ya viven así, pues aquí vienen las inmobiliarias de renombre, los bancos y las cajas, que son entidades anónimas. No puedes ir a un señor directamente porque es una sociedad anónima y por lo tanto no puedes...
21: Doncs d'això ja en fa uns quants anys, suposo.
17: 23.
21: 23 anys i aquí estem.
17: Senyores, senyors de l'Ajuntament i de la Generalitat, què estem fent?
21: Doncs en aquesta pel·lícula ja hi havia algú molt jove en l'equip tècnic que ara ha fet rebalejar.
17: Paul Rodríguez. El demà, sentireu demà.
21: Demà el tindrem aquí. I l'Àlex Gorina torna dijous. Si no, tanquem tots.
17: Bona nit.
21: I així d'intensa sona la rotativa. Ens agrada sentir que no només nosaltres treballem a aquesta hora, aquesta hora és quan queden fixats els diaris de cara a demà. Hi ha Imprinsa, Sant Fruitós del Bages, controlant la rotativa, i tenim la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
12: Hola, bona nit, Manel.
21: A veure, t'han arribat les portades?
12: Sí, avui han arribat les
21: dues. Va, doncs vinga, principal titular i fotografia de l'Ara.
12: Doncs els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta de govern referent a la vaga de professors. I després tenim la fotografia, que és, si és cantaires reveran el papa a la Sagrada Família. I la foto es veu la nau del temple vista des de dalt de la Torre de la Mare de Déu.
21: Molt bé. I el periòdico?
12: En el periòdico tenim també la foto és de la Sagrada Família, d'aquesta nau nova, i diu la Sagrada Família a punto. I després el titular principal, les comunidades del PP i el PSOE paten el plan de vivienda.
21: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, i que acabi d'anar bé la jornada, que aquí és llarga, eh?
12: Sí, bona nit.
21: Bona nit.
12: Adéu.
21: Marguell, tenim més portades aquí a la taula.
1: Mira, també la Sagrada Família a La Vanguardia, un espectacle de drons trencarà la benedicció papal de la Torre de Jesús, però l'obertura és per al jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles, i també en aquesta portada força destacat, Barcelona obre a Bad Bunny la porta d'Europa, amb foto de l'artista. El Punt Avui es centra en les protestes d'educació, botifarra per educació, govern i docents que volen un complement de 500 euros es tornaran a reunir avui, és a dir, demà. Acabem amb El País, que també obre dient que el jutge bloqueja 500.000 d'euros dels comptes de Zapatero. La foto és pels Javis, n'hem parlat avui a Canes. Els Javis porten l'ànima de Lorca fins a Canes. I un titular que segurament interessarà l'oient misteriós d'avui, que es coneix bé el món dels concursos. El Suprem deixa Antena 3 sense la roda de lletres, El Rosco de Passapalabra.
21: Uau, a veure si aixeca les celles una mica, es treu les ulleres.
3: No. Vull dir, molt de respecte i batalles, unes batalles que no ens interessen per res, perquè és un món a part i l'Atrapa'm si pots va de primera.
21: Vinga, ja l'hem introduït. Som-hi, posem-li la musiqueta. El nostre oient misteriós, que ja teniu identificat, va créixer darrere el taulell d'una peixateria, la que tenia la seva família al Mercat de Mataró, que és on va néixer. El seu primer sou va ser de 5.000 pessetes, uns 30 euros d'ara, per treballar de les 2 de la matinada a les 5 de la tarda. També va vendre arbres de Nadal i a l'estiu feia de cambrer. El que realment li agradava era, però, el periodisme. Però ni a Ràdio Argentona ni la Televisió de Mataró, com mínim aleshores, els sous no devien ser per tirar coets. No va desistir i va seguir darrere de la seva vocació, fins que als 28 anys va entrar a TV3 per treballar al Telenotícies. Ara a casa ja hi ha molta gent que està dient «Ai, sí, jo me'n recordo de l'Espartac en aquella època». Des de llavors no s'ha mogut de la televisió pública catalana, tot i que s'ha mogut per molts llocs, per tot arreu, diria jo, i ha fet moltes coses, però sempre també pensant en la televisió pública catalana. El nostre oient misteriós d'avui és el periodista i presentador Espartac Peran, actual codirector de l'Atrapa'm si pots i director i presentador de Som Únix. Bona nit, Espartac.
3: Bona nit, què tal?
21: A veure, la primera pregunta que t'he de fer és la que fem a tothom a aquesta hora sempre. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
3: He après moltes coses. He après la ràdio de nit, no? El teu to, la pausa, no hi ha histèria per al lloc, hi ha tranquil·litat, però amb ganes de fer-ho bé, que és important, eh?
21: Sí.
3: No és en va. Sobretot m'agrada molt el venir a la ràdio i quan sona una publicitat que puguem parlar, per exemple, tu i jo,
21: sí,
3: i que em puguis confessar coses que no sabré escoltant la ràdio des de casa.
21: És veritat.
3: Per exemple, que fas una entrevista fantàstica en Marc Bernal i descobreixo que s'ha pogut fer... Tu ja tens un equip de producció fantàstic, però s'ha pogut fer gràcies al millor equip de producció de la vida, que són les mares.
21: És veritat.
3: No? A través de les vostres mares s'ha produït una entrevista amb un jugador del Barça, però gràcies a que tots dos sou de Berga.
21: Sí. Sí, sí.
3: I això és brutal.
21: Sí. I això suposo que només deu poder passar en pobles, ciutats d'una... o bé d'una mida, diguem, d'una quantitat d'habitants més o menys limitada, no, o bé en barris que tinguin molta xarxa. Perquè, per exemple, dir soc jugador de Barcelona... Clar, que es trobessin dues mares ja seria molt difícil.
3: Jo no estic d'acord amb el que estàs dient i el que et diria és que pot ser una ciutat gran o petita, això és gràcies a l'amor de les mares.
21: Això
3: que
21: sí.
3: Sempre hi és i és l'únic que no falla. Una altra cosa que he pres, saps què és? És que 6.000 quilos de cireres costen 20.000 euros. Però sobretot el que he après també és la pena d'en Francesc Pena, de que li hagin robat i que a sobre no pugui fer absolutament res per recuperar-les, ni per que les persones que li han robat i que ara les estan venent, per tant, s'estan enriquint sense cap esforç al darrere, ningú les pugui aturar.
21: Sí, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs mireu si ens escolta atentament. A veure, comencem pel Som Únix, va. ja que hi som, comencem pel Som Únics, perquè la Patum de Berga la devem haver fet.
3: Sí, home.
21: Sí, home, és que Som Únics. Ah. Això sí, però com que ja hem parlat molt de Berga i de la Patum avui, parlem de les que vindran. Expliquem una mica primer què és Som Únics, què hi ha darrere d'aquest programa, quin és l'esperit.
3: A Catalunya som molt raros. I el Som Únics és per fer una pausa i per mirar una cosa que desconeixem, que és que hi ha pobles i ciutats d'aquest país que en una hora concreta, un dia concret, fan una cosa única, no? I que el poble veí moltes vegades no coneix. La Patum ens omplim la boca, tornem a la Patum, perquè possiblement quan jo anava a la direcció de TV3 i deia vull fer aquest programa, em deien però és que només hi haurà la Patum, no, és que n'hi ha un fotimil darrere, si la feina que tenim per aturar totes les poblacions que hi volen participar, no? La Patum la tenim a la boca però no la coneixem bé. No sabem per què hi ha aquests moviments a plaça, no sabem d'on venen aquestes músiques. Clar. Que mouen el cor dels de Berga i els de fora, no? Doncs el Som Únics neix amb això, que la televisió pública d'aquest país pugui escoltar el batec de la gent que organitza unes coses impressionants que fan que la gent se senti d'allà i només d'allà. Això és molt difícil, eh? Sí. A través d'una cançó o d'una figura que es mou en una plaça.
21: I després aquí queda un valor que és passeu per on passeu, aquí queda un arxiu que això és impagable, és per sempre, però parlem dels propers. Per exemple, 12 de juny...
3: Durro són les falles. Tenim unes falles que són patrimoni immaterial, n'hi ha moltes, i també aquí cometem moltes vegades un error, no? Diem, què aniràs a fer les falles d'Isil? No, és que n'hi ha moltes. Sí. Durro són les primeres falles, les que obren les portes a l'estiu, al solstici d'estiu, no? Que ens hi anirem acostant. Doncs les de Durro són les primeres i és un poble petit, petit, amagat, a la Vall de Boí. I estarà bé viure-les.
21: 12 de juliol, cap a Balaguer.
3: La Transegre és una festa amb 41 anys d'història, és una baixada, molta gent la confon amb els Reiers, no. La Transegre és una baixada boja, i quan dic boja és perquè són barques fetes per la gent, i baixen al riu. I aquí es produeix també una unió de gent al voltant d'un riu, els orígens també, i disposada a fer festa. Però amb tradició, amb estima per aquells que van començar fa 41 anys. Bé, és una festa que la viurem i és una de les poques festes que sobretot viurem de dia. Totes són de nit, doncs aquesta de dia.
21: És veritat, aquest és un element també. No sé si quan ara vas pel carrer la gent et diu que vindreu a fer-ho això al meu poble o a la meva ciutat o...
3: Aquesta és una de les coses que em fa més il·lusió perquè ja no m'ho diuen a mi, sinó que envien cartes a la tele moltes entitats i moltes poblacions perquè ara el programa ja s'entén, al principi ens deien, escolta, tenim una orquestra que fa un ball, o fem un ball de sardanes que no sé què. No, és que això no és el Som Únics. Fem coses que només es fan allà un dia concret, no? Com deia abans. Doncs ara són correus que arriben a la televisió, per tant, és el director qui ha de fer front a aquestes cartes, i nosaltres tenim moltes ganes, personalment, tinc moltes ganes del Som Únics que s'allargui amb el temps i que les puguem fer totes.
21: Mataró ja hi has passat.
3: Mataró hi he passat.
21: Sí, hem fet la connexió Bernal-Berga-La Patum, La Minya Mal, Espartac Faran. Sí, sí, sí. I quina és la festa de Mataró?
3: Mira, Mataró, vaig tenir feina a triar-la, finalment vam triar el No N'Hi Ha Prou, que és un acte molt potent amb les figures allò importants de la ciutat, i ho vaig fer amb els tiets, que són de Mataró, em van acompanyar aquell vespre, això va ser l'any passat, i va estar molt bé. El Som Únics més difícil que he fet fins ara i que faré en el futur, evidentment va ser Mataró.
21: Clar, jo no voldria veure'm en la tessitura d'haver d'explicar la Patum, per exemple. Parlem ara de la trapa amb Si Pots, que una de les coses és que de vegades a la tele, si no hi poses la cara, sembla que no hi siguis.
3: Això és així.
21: Potser, no sé si tothom ho sap, suposo que sí, però que ets codirector...
3: Sí, amb la Marta Ubiols, sí.
21: De la trapa amb Si Pots, perquè allà la gent veu un presentador, clar, que és el Llucià, i diuen... és el programa del Llucià, perquè sí, la tele funciona sí, així, eh? Si sí, no surts, a vegades no hi ets.
3: És l'importància de la cara. Jo sempre dic que aquest concurs és dels més difícils que hi ha a la televisió, superant aquell que anomenaves, d'una altra cadena del Passapalabra, que és històric. Sí. Jo me'n recordo quan feia el Bocamoll que que també era un concurs complicat, però és que la trapa m'ho és molt més, perquè la quantitat de preguntes és brutal i la quantitat d'energia que ha de gastar, en aquest cas el Llucià Ferrer, és tremenda. Jo dic que és el millor presentador que podem tenir, de la manera que ho defensa, i una de les sorts que tinc és que he viscut a davant i ara visc a darrere. I faig una feina, moltes vegades, que a la televisió no es té en compte, que és la de cuidar el presentador. És a dir, es pot entendre que en Manel Elias és molt fàcil que estigui darrere un micro perquè ho sap fer, perquè ho ha fet sempre, i escolta, i ja en té prou. Però Manel Elias és una persona, i avui està bé i avui està malament. I quan estàs malament, la veu es nota i algú t'ha de donar ànims d'alguna manera o altra. Aquest cuidar el presentador no existeix. I en un concurs això s'agraeix molt, perquè jo sempre dic que presentar un concurs és de les feines més difícils que hi ha.
5: Tornant a les mares, una mare et pot dir: avui et passava alguna cosa, ho he notat per la veu, imagina't, eh? O sigui, que això que has dit ara ho trobo molt important, de cuidar el presentador, sí, que estigui bé en el moment de sortir, sí, perquè efectivament la veu també transmet coses.
3: Jo et diria, Manel, que no només ho saben les mares això, sinó que tu tens oients, especialment persones que t'escolten cada dia, que això també ho detecten, i tu no ho diries mai. Avui no m'ho notaran, i ells ho saben, perquè t'escolten, et segueixen i saben, intueixen d'alguna manera o altra com estàs.
5: Segur que sí. És fàcil trobar gent que vulgui venir a concursar?
3: El concurs, podem parlar de moltes coses, si vols, del concurs. El meu drama, el nostre drama, és les dones, és les dones.
5: No n'hi ha, no s'hi apunten, diguem.
3: Tu pots fer mil notícies al voltant de com estan tractades les dones a la nostra societat. Mai t'aturaràs a pensar que un dels llocs on això es pot veure més és els concursos de televisió. Jo crec que és un drama molt important que l'hauríem d'abordar, almenys explicar, no? No trobem dones a la trapa, i tu et preguntaràs, doncs, per què?
5: Per què?
3: Ho hem anat averiguant, fins i tot hem arribat amb la Marta a elaborar un informe i a preguntar a les concursantes que han vingut allà, i és perquè aquest empoderament, aquesta por a no fer el ridícul, un home pot ser tonto, però si és tonto fa gràcia. Un home, si és gros, escolta'm, és un cunyero. Una dona, si és grossa, la jutjaràs, la criminalitzaràs. Una dona no té temps per sortir de casa perquè les feines que hi ha a casa són molt grans. I això que ens sembla que està canviant no canvia tant. I, per tant, un home pot marxar a concursar a la tele, una dona no tant. I la veritat és que quan ve una dona que fum un cop de puny sobre la taula i se'n va de casa i diu: vaig a concursar a la trapa, ho fan molt bé, ho fan molt bé, però tenen moltes pors. Insisteixo, posar-te davant d'un faristol i sortir per primera vegada a la televisió, això també s'ha de cuidar. Abans parlant de cuidar el presentador, amb això també s'ha de cuidar molt, no? Has d'ensenyar el teu físic. Insisteixo, un home ho pot tenir molt més fàcil que una dona. Tenim unes escales que vas pujant per arribar al final i guanyar 1.000 euros, o el pot del programa. Has d'ensenyar el cul i les cames i tot el cos, en definitiva, no? Aquesta estigmatització dels cossos també és un problema molt gran. Jo, és una alarma d'aquelles, és una d'aquelles sirenes que, hosti, que fot por, eh?
5: Poc m'ho pensava que acabaríem parlant d'això, i ho he trobat molt interessant. Jo podria afegir també com... Per què costa tant també de poder fer trucades en directe, per exemple, a aquesta hora, a dones, i en podem fer menys, i és perquè porten la casa, encara tenen moltes
3: així
5: més càrregues i tant, clar. Molta gent diu: a aquella hora jo no podré. En canvi, els homes, és més fàcil
3: és
5: que puguin.
3: És que és molt bo.

0: Jo sabia que se'ns faria curta la xerrada, però és que el dia té 24 hores i s'acaba acabant i s'acabarà d'aquí un minut. I com que a mi no m'agrada tenir l'última paraula, avui serà per ell, per l'Espartac Peran, una persona que per allà on passa es fa estimar. Tu diràs el bona nit al programa, com tu vulguis.
1: No ho sé, podríem arribar a dir que avui és demà, doncs he parlat d'aquelles cireres que van robar el pagès. Intentem que en el nucli més íntim de casa, intentem que demà hi hagi una cirera d'aquestes vermelles i costoses, que ja s'encarregaran els polítics i els mandataris de podrir-nos les cireres que queden fora de casa, no? Intentem que el nostre món almenys el puguem cuidar una miqueta.

L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure

0: La previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez esperarà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en

0: desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
1: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jéssica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
3: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
4: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
5: El que cal és un canvi del director general de la policia.
6: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
7: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
9: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
11: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat 200 abrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
12: Niubó, escolta, això és una revolta!
11: Aida Montaner, de la Intersindical.
13: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
11: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per una nova reunió. València, Alba Barbosa.
14: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
15: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
16: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys de la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
14: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
17: A los servicios de la cámara que desalojen. Esto es tuyo.
14: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
18: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja 1 dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
19: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
18: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
8: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Les sensacions són similars a les que... Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026 i només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
21: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
22: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
21: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
21: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
23: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
24: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
25: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
23: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
26: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
27: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
21: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
28: Hem tingut la constatació
1: constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
1: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
2: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
3: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
2: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
0: Esports. La informació esportiva amb el David Ubach.
4: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
5: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
4: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
6: 3CAT Info.
4: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrá reforçar l'equip.
7: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar l'equip.
4: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
9: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
10: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
4: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
11: L'actualitat esportiva a fons.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló Oaka d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
12: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
4: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 km des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 km entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
0: 12:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
11: Esports.
4: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
21: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
8: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisis Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
13: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
8: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
14: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
14: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. De vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
21: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
15: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
16: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
21: 3Cat Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
17: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades al sector que s'han celebrat a Barcelona.

0: amb el Néstor Gómez.
1: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
3: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
4: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
3: El pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
0: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la prèmier mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
5: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
6: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
5: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
7: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
5: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
8: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
0: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
9: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henry, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El

0: El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que Nuca va d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
1: 3CAT Info.
2: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
3: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
2: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
4: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivencia amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
2: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
4: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
2: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
5: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
6: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
5: Passem ara al Barça masculí.
1: 3CAT Info.
5: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
8: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
5: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
1: Trescat Info.
5: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la Seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
9: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
5: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró les mares benques dominant per un triomf a 0.
1: 3CAT Info.
5: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torre la Vega.
1: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els d'AIS i Calviac han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns, de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen.
17: Esto es tuyo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
2: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
2: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
1: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que van viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
25: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
26: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
24: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
3: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
4: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
7: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
6: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
1: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
8: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
9: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
8: Per cert, que si el Barça aixequés del títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
1: 3CAT Info.
8: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrá reforzar el equipo.
10: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
8: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
11: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
12: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
8: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
1: L'actualitat esportiva a fons.
8: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OAC d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andrevenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
13: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
8: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
1: Són dos quarts de dues.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
1: Esports.
8: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
14: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
15: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
16: És absolutament lògic, és a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
16: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències, i clar, i llavors et preguntes bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
18: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
19: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, sí, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
20: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
22: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
20: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
27: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
20: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
3: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
7: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
23: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
24: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
23: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
25: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
26: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
23: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
6: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa premium amb un creixement disciplinat.
1: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.

0: arriba a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
3: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
4: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
3: Al pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
2: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
5: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
6: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
5: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
7: Molt contents. Aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
5: Aquesta comèdia, protagonitzada entre altres per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure però a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
2: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
8: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henryo sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henryo i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
1: 3cat Info.
2: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat

0: i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
1: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
0: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
3: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
0: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
3: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
0: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
5: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
4: Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
4: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
6: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador. un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, Marc Torres.
7: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
4: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: Trescat Info.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la Seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
8: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
4: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominen per un triomf a 0.
2: 3CAT Info.
4: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
2: 3CAT Info.

L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats